0: Nova carpeta de sensacions, segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment. Sí, sí, el que tu vulguis. Però de Ràdio Vila-sacra, ara mateix, només Ràdio Vila-sacra. 107 FM i punt.
1: La protecció de les víctimes és una de les assignatures pendents. Cal una xarxa capaç de sostenir-les un cop denuncien el delicte i queden totalment exposades. En el cas de les víctimes de violència masclista, exigeixen eines que facilitin acusar els maltractadors. Ho coneix de primera mà la Maria, el seu agressor, el seu marit. Va començar de manera civilina, primer amb violència ambiental, després psíquica i física.
2: Aquí en Catalunya, per exemple, el 80% de les peticiones de órdenes de alejamiento se deniegan, quiere decir que no hay protección a la víctima. O sea, esa mujer tiene que volver a esa casa, que además en la que seguramente hay hijos comunes, con su agresor al que acaba de denunciar.
1: Va ser víctima, però el maltracte no la descriu.
2: El maltrato fue un episodio en mi vida, un episodio muy duro, evidentemente, que me marcó durante unos años, por supuesto. Pero es eso, a mí eso no me define como persona. És una circumstància en mi vida.
1: Davant la desprotecció, la Maria demana no posar l'accent en la denúncia, perquè cada dona diu necessita el seu temps, i centrar-se en mesures i ajudes que empoderin les víctimes. També troben obstacles les persones que han patit abusos sexuals infantils. El primer, trobar una persona de confiança amb qui poder trencar el silenci. Ens ho explica la Vicky Bernadet, abusada als 5 anys i després entre els 9 i els 17.
3: No tens la capacitat de parar-ho, ni de dir no, ni de... No et veus amb prou poder com per passar per damunt del testimoni d'una persona que és molt, molt coneguda i reconeguda dins la família, no?
1: L'abús sexual infantil crònic que va patir li va destruir l'autoestima i li va negar el dret a descobrir-se sexualment, però també va ser capaç de sobreviure.
3: La supervivència no deixa de ser arribar fins a aquell punt en el que tu pots escollir lliurement amb tots els teus tatuatges que portes al damunt per tot el que has viscut.
1: La Vicky va sobreviure i el 1997 fundava l'entitat que porta el seu nom i que serveix per posar nom a comportaments que les criatures no tenen capacitat de descriure.
3: Pot passar qualsevol cosa. El que importa és en què et converteixes després, no? Llavors jo crec que els abusos m'han convertit en una persona que ara mateix pues, em sento orgullosa, la veritat.
1: Les víctimes del terrorisme també reclamen més suport i comprensió perquè les conseqüències d'un atemptat són de llarga durada. El Roberto Manrique era carnisser a l'Hipercor de Barcelona el 1987 quan ETA va fer explotar la bomba. Tot i que el temps pot ajudar a pair alguns records, Manrique ens explica que la millor teràpia és continuar treballant perquè atemptats així no es tornin a repetir.
4: Un tema que no te'l treus mai del cap perquè l'estàs vivint cada dia, però és que a més és una forma de fer teràpia també, d'alguna manera ajudar els altres, t'ajudes a tu mateix.
1: I sempre el que cal és evitar la revictimització.

0: El comerç de la teva ciutat, sempre al teu costat.
1: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se m'ha anat la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
2: Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
1: Un kit d'emergències?
2: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
3: 112, telèfon d'emergències. Generalitat de Catalunya.
4: Simplement brutal.
5: La generació de la radionovel·la, dels podcasts, de les playlists o dels hits. Siguis de la generació que siguis, tots formem part de la generació del càncer. Però investigant, junts podem ser la generació que cura el càncer. Uneix-te a la generació Cris i dona a Cris contra el càncer a criscancer.org.
6: No t'ho perdis.
7: Saps que mentre escoltes la ràdio pots investigar el càncer? Encara que mai hagis trepitjat un laboratori. Perquè col·laborant amb Cris contra el càncer impulses la investigació. Dona a criscancer.org i uneix-te a la generació que cura el càncer. La generació Cris.

0: Els caps de setmana se'n passen coses, coses, coses bones.
1: Sopar amb nosaltres?
2: Sí!
1: Seleccionat i mirat de ben a prop.

0: desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
1: Amb el suport del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.
2: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.

Salut, amics i amigues, què tal com esteu? Comencem un nou Sendes, que cada setmana us apropa propostes per visitar llocs interessants per caminar o per viatjar. 25 minuts de durada i 3 grans blocs. No perdem més temps, comencem avançant-nos als 3 continguts del dia. Vila de Màger, una església i un castell situats en un racó del poble de la Llacuna. Un conjunt més que mil·lenari, avui força silent. En parlarem amb en Dani González, responsable de l'empresa Anoia Patrimoni i encarregat de fer-ne visites guiades. Ell mateix ha titllat Vila de Màger com el castell solitari, però com veurem, el seu passat no va ser així. Amb el Xavi Tió ens desplacem uns quants quilòmetres cap al nord fins a Castellfollit del Boix. La proposta senderista d'aquesta setmana ens fa fer una circular antihorària que mena des d'aquest poble i cap al cim del Cogulló de Cal Torre, inclòs a la llista dels 100 cims de la FEC i un dels millors miradors del Bages. I prepareu-vos per la traca de viatge que expliquem avui en els propers capítols. Les nostres antípodes, Nova Zelanda. Fa ben poc, l'Anna Tura i part de la seva família van fer una ruta de gairebé un mes per les dues principals illes. Avui comença a explicar-ho als quaderns del viatger. Aquests són els continguts del programa 562 del Sendes. Nosaltres ens hi submergim des de ja. I esteu convidats. Veniu? Doncs va, que marxem.

0: Castell i església, dos elements arquitectònics molt interconnectats al llarg de la història. És el cas de l'indret que visitem avui, un altre d'aquells llocs mig amagats, emplaçats fora de totes les vies de pas principals. És Viladamàger. El trobem a la Llacuna, poble del sud-oest de la comarca de l'Anoia. A uns 700 metres d'altitud, talaiant la serra del mateix nom i els plans d'en Cosa, i molt a prop del veí Alt Penedès. Hi ha, com dèiem, el petit conjunt que formen castell i església. Unes dependències amb algunes peculiaritats quant a ubicació i funció, i també pel que fa a les característiques arquitectòniques. Però no avancem esdeveniments. Fem-ne primer una visita, i qui ens l'oferirà guiada serà en Dani González, responsable d'Anoia Patrimoni, empresa que difon els valors patrimonials i històrics de la conca del riu Anoia. La temporada passada ja va ser al Sendes per parlar-nos de Sant Martí de Tous. Ara hi tornem amb Viladamàger, que el Dani defineix com el castell solitari. Aquest n'és el motiu.
1: Pujar al castell de Viladamàger és una mica frustrant, perquè el que no veurem de cap de les maneres des d'allà és precisament el Penedès. Ens quedarem només amb la plana, amb l'altiplà de la Llacuna i amb unes vistes espectaculars també de la plana d'en Cosa. Però el castell de Viladamàger és una miqueta especial. És el castell solitari, està una mica sol. A diferència d'altres castells de la comarca de l'Anoia, que tots entre ells es comuniquen visualment molt fàcilment, generant una xarxa molt tupida, el castell de Viladamàger gairebé no connecta amb cap altre castell. Només podem albirar el castell de Claramunt i molt difícilment el castell de Montbui, que queda molt allunyat.
0: Doncs comencem parlant del castell, del qual se'n tenen referències documentades l'any 987. A dia d'avui, el més visible que en resta és una part de la Torre Mestra, que era d'estructura troncopiramidal, una mena de piràmide circular més àmplia de base i més estreta a mesura que guanya alçada. Però en Dani ens explica que hi ha força coses més.
1: A part d'aquesta resta, recentment s'han dut a terme excavacions que han posat al descobert unes restes de la primera fortificació, aproximadament del segle X, que eren uns espais molt poc definits, no sabem exactament encara a dia d'avui què era allò, però és un castell, el de Viladamàger, que fins al segle XV està en actiu, i això fa que hi hagi tota una part del recinte llosà perfectament visible. L'accés, amb una portalada en forma de pas cobert molt interessant, i a part que podrien arribar a ser fins i tot les restes d'una construcció tipus palau, però és com a molt una hipòtesi.
0: Dèiem que tenim constància del castell des de l'any 987, però una altra data, el 1079, és cabdal en la història de la construcció. Aquell any, Viladamàger passa a mans del llinatge del Cervelló, un dels més influents i destacats de l'època. En Dani ens posa en context del gran poder que tenien el Cervelló a la Llacuna, a les comarques de l'entorn i fins i tot més enllà de la línia de costa.
1: Uns cervellós que organitzen la baronia de la Llacuna, que no es queda només a la Llacuna, sinó que s'estén per l'Anoia, el Penedès i la Conca de Barberà, com a mínim. Això pel que fa a la baronia de la Llacuna concentrada. Si comencem a mirar altres dominis, veiem que estan repartits una miqueta per tot arreu. I, a més, un llinatge que ens anem trobant, per exemple, a Sardenya, on participen en les guerres d'intento de conquesta fins a tres generacions i van deixar la pell.
0: I al costat del castell, Sant Pere de Màger, església que va ser capella del castell, que és originària del segle XII, però que ha arribat als nostres dies amb una reforma del segle XIV. És, doncs, estil gòtic, i com explica en Dani González, d'un gòtic molt pur, poc modificat per les posteriors corrents artístiques renaixentistes i barroques.
1: És una església que té un origen de capella palatina, és a dir, que neix en funció de que hi ha un castell. No són dos edificis separats, sinó que tot formen part d'un mateix conjunt, per bé que l'església va mantenir-se durant més temps que no pas el castell, i això es nota en les diverses fases constructives, que són molt fàcils d'identificar. Hi tenim romànic i gòtic sobretot, però alguna peça barroca també, fan que l'església de Sant Pere de Viladamàger sigui un element que no s'entén sense el castell.
0: Església i castell, castell i església, un conjunt ben instal·lat sobre una cinglera que es mira la Llacuna i l'altiplà d'en Cosa, des del qual es pot veure, afinant la vista, el castell de Caral i, sense afinar-la tant, la inconfusible Montserrat. Avui, possiblement, ens produeixi una certa sensació de lloc feréstec i abandonat, però, en el passat, va ser l'epicentre d'un nucli de poblament.
1: El nom de Viladamàger ja és una gran pista important, perquè ens està parlant precisament d'això, de Viladamàger, la vila d'un personatge del qual no en sabem pràcticament res, més enllà del nom, Màger, que és un nom, sembla ser d'origen germànic, gòtic, que ens està dient que el nucli del castell de Viladamàger ja era una petita vila, ja era un espai habitat en temps molt antics, probablement ja en època visigòtica.
0: Doncs des de Noia Patrimoni s'ofereixen visites organitzades mensuals per saber més coses d'aquest conjunt. Consulteu les dates de contacte al web www.anoiapatrimoni.cat www.anoiapatrimoni.cat per concretar la visita a aquest interessant indret, aquest conjunt isolat entre pinedes i plans, el Castell Solitari.

0: Sendes.
1: Temps per fer senderisme al nostre programa El Sendes. Xavi Tió, què tal, com estem?
2: Ah, Maria, Déu-vos guard, com anem?
1: Avui em sembla que tornem cap a la comarca del Bages i anem a pujar el cogulló de Cal Torre des de Castellfollit del Boix, oi?
2: Això mateix. Fa poc vam fer, quasi sense voler, un petit recull de tres itineraris per la comarca del Bages.
1: Com qui no vol la cosa?
2: Vam pujar al cim del Garrofí des de Vinyó, aquest és un. Vam anar de Santpedor fins al Castell de Callús, una segona, i també ens vam enfilar a Castelltallat des de Claret dels Cavallers. Són tres propostes per la banda nord de Manresa, i avui us proposo una altra excursió pel Bages, però per sota de la capital comarcal. En concret, anirem a pujar al Cogulló de Cal Torre des de Castellfollit del Boix, un petit poble d'uns 450 habitants, entre Igualada i Manresa, a ponent del Bages, just al límit amb l'Anoia. El Cogulló de Cal Torre, que està a la llista dels 100 cims de la FEC, és un dels millors miradors del Bages, i el que farem és una circular en sentit antihorari, força ben indicada, que des de Castellfollit del Boix ens durà a pujar al Cogulló de Cal Torre, alçada màxima de l'itinerari. D'allà, anar davallant suau per la serra de Can Torre, a passar per les runes de Sant Miquel de Gravalosa, arribar a Santa Cecília, acabar de baixar fins a la riera de Gravalosa, punt més baix de la ruta, on trobarem la resclosa i poc més endavant la bassa de Cal Muntaner, i llavors anirem remuntant quasi imperceptiblement riera amunt fins a fer la darrera pujada, que ens durà de nou a Castellfollit.
1: Bé, hem buscat la definició de cogulló a l'Enciclopèdia Catalana i els descriu com un cim cònic, aïllat o a l'interior d'una serra.
2: Força, força, se diu, amb el cas d'avui.
1: Amb el que veurem avui. Que se surt des d'on?
2: Doncs anem a començar a caminar a Castellfollit del Boix, on arribarem des de la carretera que uneix Igualada amb Manresa, i el que fem és, des del final del poble, a l'alçada de l'Ajuntament, agafem una pista ampla que surt cap al nord, planejant, passa per davant de la masia de Can Cristòfol i es posa dins d'una pineda. Anem seguint el que és el camí de Can Vidales, que comença a pujar suau, anem trobant diversos trencalls, però seguim sempre a la pista principal, fins a trobar una gran esplanada amb diverses pistes, on hi ha un pal indicador amb senyals metàl·lics, i aquí el que fem és deixem el camí de Can Vidales i agafem a la dreta per un sender que s'enfila a trobar de seguida una pista secundària. L'agafem amunt, trobem arran de pista una barraca de pedra seca força ben conservada, i al cap de poc, per l'esquerra, ens enfilem per un senderó que, per la solana de Cal Torre, en terreny obert, va guanyant alçada amb algun punt on haurem de posar les mans a terra, fins a sortir al capdamunt de la serra de Can Torre en una esplanada pedregosa amb vegetació baixa de mates de ginebró, on coincidim amb una pista que és el camí del Cogulló. Veiem proper ja el cim pròpiament del Cogulló i acabem d'arribar de seguida per anar a treure el cap al final del serrat, on hi ha un vèrtex geodèsic, una caseta de fusta amb un parallamps, també un gran pal que fa de suport a una bandera i una taula panoràmica metàl·lica rodona commemorativa del Centre Excursionista Comarca de Bages. La vista és impressionant, quasi a 360 graus. Cap a sud tenim Montserrat, veiem el costat que treu el cap al massís del Garraf i més propera la Serra de Rubió, sembrada d'aerogeneradors. Cap a llevant veiem Sant Llorenç del Munt i la Serra de l'Ubac. Cap a l'altre cantó, cap a ponent, tenim vista fins a Calaf, amb el Montsec al darrere. I cap a nord, tenim la Serra de Castelltallat, que dèiem abans. Al darrere tenim la Serra de Busa, Rasos de Peguera, la Serra d'en Sig, el Port del Comte, el Pedraforca, amb el Cadí de Taló de Fons, i també la Serra de Picancel, al costat de Berga, i el Catllaràs, amb el Sobrepuny, sobre l'embassament de l'Avells. Veiem també la Serra de Montgrony al darrere, i el Puig Sacalm, ja cap a la Garrotxa, amb el Coll Sacabra, on destaca la Serra de Cabrera. És realment una bona panoràmica. I el que fem és, després, sortim del cim, desfent un trosset al camí, i agafem cap a ponent per l'ampla pista que segueix el llom de la Serra de Can Torre en lleuger descens. Per terreny obert anem a passar per un menhir i deixem la pista en un petit trencall indicat amb una fita per anar a veure les runes de l'antiga església de Sant Miquel de Gravalosa, de les quals es conserven l'absis de la nau, on encara s'aprecien els arcs de ferradura de l'obra prerromànica del segle IX. El sendero que ens hi ha portat acaba de desembocar al cap de res a l'església de Santa Cecília de Gravalosa, sencera aquesta, del segle XVII, amb un campanar d'espadanya amb dues campanes i també amb un petit cementiri al costat, situat tot al final del serrat aquest de Can Torra que hem anat resseguint.
0: Ràdio
2: de Santa Cecília el que fem és girem a sud i comencem a baixar cap a la riera de Gravalosa per pista fins a trobar unes vinyes de picapoll, que és una varietat de raïm, del celler del Pubill. És una gran masia que tenim davant a l'altre cantó de la riera. Ja a la riera, el que fem és de pla, anem a passar per la Resclosa, un petit embassament a la riera envoltat de joncs, i continuem ara per pista asfaltada, riera amunt, fins la bassa de Cal Muntaner, una bassa força grossa, i ens posem en una petita vall tancada per entre una pineda fosca i humida, resseguint ara el torrent de Cal Pere Aguilar, que ens mena a passar per una altra bassa moderna, on la vall s'obre, i anem entre horts i vinyes a traspassar el torrentet i enfilar-nos a buscar una pista que en una darrera pujada ens du a sortir a Can Cristòfol, la masia per on havíem passat a l'anada, i de seguida acabem d'entrar a Castellfollit del Boix, on tenim el cotxe.
1: I com sempre, després de la descripció, doncs arriba el moment de fer la fitxa tècnica, que comencem amb la distància d'aquesta ruta.
2: Doncs estem parlant de 12,3 quilòmetres.
1: Desnivell.
2: 315 metres de desnivell positiu acumulat.
1: Re de destacable. Temps.
2: Posem-hi unes 4 horetes per fer-ho xinoxano i poder contemplar les vistes des del cim i de tots els llocs interessants per on passarem.
1: Poca distància, poc desnivell, grau de dificultat de l'1 al 5, m'imagino que serà baix.
2: No hi posaria més que un 1 sobre 5.
1: Referències a internet.
2: I trobareu la proposta d'avui a Wikiloc amb el nom Castellfollit del Boix, Cogulló de Cal Torra, Cent Cims, Santa Cecília de Gravalosa, d'un usuari força actiu que es diu Mr. Terry.
1: Gràcies, Xavi, fins la propera.
2: Salut i República.
3: Escolta els Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
4: Hola, em dic Anna Tura i us vull parlar del meu viatge a Nova Zelanda. En diversos capítols us explicaré els racons més interessants que vam descobrir en aquest país oceànic.
1: Nova Zelanda, Aotearoa, com es coneix en llengua maori. Les nostres antípodes, petit país situat a l'oceà Pacífic, a uns 2.000 quilòmetres al sud-est d'Austràlia. Poblada per uns 5 milions de persones i composada bàsicament per dues grans illes, la nord, Te Ika a Maui, que vol dir el peix de Maui, més volcànica, i la del sud, Te Waipoumanu, que significa les aigües de pedra verda, i que és plena d'altes muntanyes que constitueixen els Alps del Sud i molts fiords. Avui, primer capítol del viatge, el viatge de l'Anna, que comença a l'illa nord des de l'arribada a Auckland, la península de Coromandel, el paratge de Rotorua i les portes del Gran Parc Nacional de Tongariro.

Ara us comentaré les característiques bàsiques del meu viatge. Les dates van a ser de l'11 de novembre fins al 8 de desembre. Va ser per compte propi, el vaig organitzar jo i vaig anar amb dues persones més. Allà vam fer servir de transport un cotxe de lloguer i bàsicament vam anar a veure natura, fer rutes de senderisme i també una mica de turisme. Vam arribar a Auckland un dia 12 de novembre al vespre. L'endemà al dematí vam llogar el cotxe i vam començar el nostre periple per al país de Nova Zelanda. Vam començar a la illa nord, no vam visitar Auckland, sinó que vam anar a la costa oest. Després vam anar cap a la península de Coromandel i de Coromandel cap a Rotorua, la zona del Parc Nacional de Tongariro i el Parc Nacional de Taranaki. Després de Taranaki cap a la capital Wellington, on vam agafar un ferri i vam anar cap a la illa Surt. Vam arribar a la zona del Double Tasman, que també el vam visitar, vam anar baixant per tota la costa oest de Nova Zelanda fins a la zona de les glaceres. Després vam anar cap a la capital de les aventures, a Queenstown, de Queenstown cap al sud de la illa, i després vam anar cap a la zona del Mont Cook per acabar el nostre viatge a Christchurch, d'on vam agafar un vol un altre cop a Auckland i d'Auckland un altre cop cap a Barcelona. En un viatge a Nova Zelanda, primerament i més important és gaudir de la natura. Allà podem veure volcans, glaceres, llacs, boscos, platges, i hi ha molta, molta bellesa natural. També vam veure moltes cascades, molta flora i molta fauna. Hi ha molts animals que també alguns són endèmics del país. El que no podem buscar en un viatge a Nova Zelanda són ciutats, vida nocturna, museus, que d'això en trobarem poc. Vam arribar en vol a Auckland i d'Auckland vam passar el primer dia a la costa oest. Vam anar a la platja de Pia, vam fer una ruta de senderisme que es deia Mercer Bay Loop, que tenia vistes molt boniques, i a la zona aquesta hi havia les cascades Kari Kari Falls. Vam sortir d'Auckland i vam agafar una carretera que passava per unes cascades, les Waiau Falls, i un bosc de caurís, que és un arbre endèmic de Nova Zelanda que està en perill d'extinció i que està molt protegit. I d'aquí ja vam anar cap a la península de Coromandel, on vam anar a visitar l'accident geogràfic més important, que és Cathedral Cove. S'hi pot anar amb vaixell des d'algun dels pobles, o hi pots anar a peu des del poble de Hahei. Nosaltres hi vam anar a peu a veure una mica la posta de sol. Doncs Cathedral Cove és com una roca foradada molt grossa, per això es diu catedral, i que dona a una platja, també vens d'una platja, i hi ha una pedra al mig, que aquí ja és Oceà Pacífic, que estàs ja a l'Oceà Pacífic, Cathedral Cove. La costa és de Nova Zelanda. De Coromandel vam agafar carretera i vam parar a les cascades d'Oaroa Falls, i després també vam parar al Mont Manganui, i abans d'arribar a Rotorua vam parar en un lloc que és Te Waihou Blue Springs, que és un manantial d'aigua molt pura i transparent, amb un paisatge que l'envolta molt i molt bonic. És un riu i un manantial que n'hi ha diversos a Nova Zelanda, i aquest és un dels més importants. Sí. Perquè una de les característiques de Nova Zelanda és que té una aigua molt pura i molt neta. La carretera que vam baixar, que vam anar de Coromandel cap a Rotorua, era carretera de costa i era una carretera més aviat local o comarcal, no era cap carretera principal. A Nova Zelanda grans autopistes no hi han. Sempre quan mires el Google Maps
tardes més de lo que diu el Google Maps, perquè primera vas més a poc i segona que també pares molt a fer fotos, perquè a les carreteres hi ha llocs que ja te posa mirador, bueno, el lookout, no?, que són miradors i que normalment són llocs bonics que veus vistes. Aquí Rotorua és la zona més volcànica de Nova Zelanda. Està a l'illa nord i és una zona que hi ha molta activitat volcànica. La zona que es visita més és la zona de Waiotapu, que hi ha fumaroles, cràters i molta activitat volcànica. Me recordava una mica Islàndia. I després aquí també vam visitar Rotorua una vall que es diu Waimangu Valley, que és una de les zones més calentes del planeta, que també hi ha llacs de colors, de blaus, de verds, de marrons, i hi ha molta, molta escalfor. Fas una ruta de senderisme i després tornes amb un autobús. A Rotorua hi ha un bosc de sequoies molt i molt gran i bonic, que és el Redwoods, que allà també hi ha com passarel·les per caminar amb els arbres i és molt bonic de visitar. Es pot visitar de dia i de nit, perquè de nit també els il·luminen i es visita. De Rotorua vam anar cap a Waimarino, que és on hi ha el Parc Nacional de Tongariro. Pel camí vam parar a una zona volcànica que era Craters of the Moon, es diu, que també és una zona

Hi ha ràpids, que hi ha una presa i un riu amb uns ràpids, però, degut a que hi ha la presa, baixa poca aigua pels ràpids. Però, tres cops al dia, sona una sirena, obren les comportes d'aquesta presa i deixen baixar l'aigua, i així es veus una mica com són o com eren els ràpids, i veus la força i el capdolós que pot ser aquell riu. I va bé anar-hi, sabent les hores que obren, i així es veus com baixa l'aigua.

0: hagut de deixar aquí. Gràcies per acompanyar-nos en aquest recorregut. Salutacions de l'Andreu Ortega i del Jordi Acosta des del control de so, del Xavi Tió a la redacció i de qui us parla des de l'edició i presentació, Jaume Monés. Tornem molt aviat. Fins la setmana vinent. Salut i, com sempre us dic, que tingueu una molt bona ruta.
1: Roses ja ho té tot a punt per celebrar la seva tradicional festa de Sant Pere. Una festivitat amb un fort arrelament que enguany arrencarà dimecres 1 de juliol amb una clara mirada al passat mariner de la vila. El Teatre Municipal acollirà el tret de sortida amb la projecció del documental Aiguallum l'Emperó. Es tracta d'un curtmetratge que repassa la història de l'última teranyina de Roses. Una embarcació d'encerclament cobrirà pas a una taula rodona posterior. El plat fort arribarà divendres 3 de juliol, quan l'activitat es traslladi al pàrquing del Moll Comercial. La jornada començarà a ritme de cantada d'havaneres i continuarà amb una de les cites més esperades pels amants de la gastronomia local. Parlem del tradicional tas de suquet de peix preparat directament per la cofradia de pescadors de Roses. Els tiquets es podran adquirir el mateix matí per un preu de 5 euros. La festa clourà la nit a partir de les 10, amb un espectacle lumínic i el gran

0: informació, música, entreteniment.
1: Telèfons per aquells que tinguin clar que volen comentar alguna cosa amb nosaltres.
2: 972-51-1268.
1: Què t'ha passat aquestes últimes hores? Quina notícia t'ha cridat l'atenció?
2: 656-19-70-62.
1: Doncs sí, que truqui el més valent, vinga!
3: A que truco? A que truco?
1: Bueno...
4: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
5: Et volem escoltar.
6: Cada setmana és un nou repte. I si intentem ser positius, els divendres ens provoquen certa lleugeresa al pensar que ja en tenim una altra de passada. Que potser estem una mica més a prop de veure aquella llumeta al final del túnel i amb el cap de setmana arriba el confinament perimetral. Els concerts em permeten moure'm pel nostre país petit i sovint és fàcil de detectar el meu accent gironí i empordanès. El millor arriba quan em pregunten d'on sóc i jo m'omplo d'orgull quan dic que sóc de l'Empordà. Sé perfectament la reacció que provoca les meves paraules. Sovint se'ls posen els ulls com taronges i les dents llargues. A algú li pot semblar un xic exagerat, però el casal català de Luxemburg em van dir: vius al millor lloc del món. Pot ser la millor excusa per descobrir nous racons, nous camins, noves cales, nous paisatges. Sense quasi ni moure'ns a casa, ens podem passejar pel nostre Empordà ple de pobles únics, autèntics, encisadors. I després podrem tornar a dir, més alt i clar que mai, i amb el nostre accent tan únic, sóc de l'Empordà.
5: Infants, joves, grans i més grans. Tothom pot enviar els seus missatges. El 107.fm, ara i sempre, la teva veu.
7: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà. I punt.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio. Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
1: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Si no tinguessin cap color, potser serien com les rates. Segur que no sabeu de què us parlem, però això és el que diu el poema que ara sentirem. Ui, ens ha sortit un rodolí.
2: Hola, em dic Marcus Aurelio Pinto. Vaig a llegir un poema que es diu El Pintor. L'autor és Gianni Rodari. He trigat el poema perquè m'agrada molt els dibuix. Comencem. Això era una vegada un pintor pobre com una rata. No tenia ni un sol color.
1: Moltíssimes gràcies, Marcus. El poema que ens has llegit ens ha fet veure que tenir molts colors és tenir un gran tresor. Ui, un altre rodolí. Fins al proper Embaladits. Adeu.
2: Adeu, Embaladits.
0: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits?
3: Deixa'ns un missatge al contestador.
4: I parlant d'emocions,
5: 97.
6: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.

0: res que t'acompanyi més que la ràdio. Així és.
1: Què vols dir?
2: Ràdio Vila-sacra.
3: Això sí.
4: És així i ja està.
5: Ui, quina joia que ve ara.
1: Tant, tant, tant, que Déu-n'hi-do.
6: Uns diuen sí, sí, sí. Altres diuen no, no, no. Uns d'això, altres d'allò. A Ràdio Vila-sacra només, sensacions i punt. Senzillament i així de fàcil. Què vols fer-hi? És el que hi ha.

0: Jo vaig a comprar amb el carro al cistell.
1: Jo utilitzo la Carmanyola per l'esmorzar dels nens al col·legi. Tots tenim petits trucs per reduir residus. Digue'ns quins són els teus i consulta'n molts més a aquireduim.cat. Perquè reduir residus és el primer pas.

0: I ara, notes culturals.
1: L'altaveu del vi. Amb Cristina Cantal.
2: Els llibres són font de coneixement. En aquesta secció ens agrada cada dia aprendre una mica més sobre el món del vi i avui ho farem a través de la literatura. El sommelier Rafael Sabadí ens recomanarà diversos llibres de vins. Benvingut, Rafael.
3: Hola, sigueu tots benvinguts.
2: A veure, llibres, perquè llibres de vins hem de dir que n'hi han molts i molts, eh? Podríem omplir llibreries senceres.
3: Sí, sí, només heu d'anar a casa del llibre, entrar a Amazon, on te vulgueu, i veureu que no s'acaben, que n'hi ha un reguitzell impressionant.
2: Doncs avui volem descobrir una mica si ens interessa aquest món del vi, que jo crec que sí, que per això els oients ens estan escoltant, doncs a quins llibres hem d'anar a conèixer o hem d'anar a llegir?
3: Va, primer hem de dir que ens centrarem en el que són llibres, llibres de lectures. Llavors ja parlem de les guies, però ara el que són els rànquings, les puntuacions que tots segur que hem vist alguna vegada, però en aquest cas seran llibres. Llibres, jo he explicat, us diré els que més m'han agradat últimament, els que crec que són imprescindibles, poder ja és un nivell de coneixedor. Després un altre dia farem una secció que serà per aficionats.
2: Avui per tu, demà per mi, no?
3: Sí. Avui farem els importants, eh? Aquests que qualsevol amant wine lover ha de tenir a la seva biblioteca.
2: D'acord, doncs comencem.
3: Començarem pel Wikipedia.
2: Com ho has dit, això?
3: El Wikipedia.
2: Wikipedia, perfecte.
3: Això és una enciclopèdia gastronòmica que ve presentada en diversos volums i llibres, que es centra en el projecte Sapiens. Això és un projecte que s'aplica a la restauració gastronòmica amb l'objectiu de connectar coneixement als professionals del vi. Això està darrere tot això, hi ha el Bulli Foundation. Llavors és una enciclopèdia que està rebent molts premis i que segurament no s'ha fet res igual abans.
2: Carai, i va destinada 100% a professionals, això, eh, però?
3: Sí, són volums que valen, cada llibre val entre 60 i 80 euros, però realment és una font segura de coneixement i per mi ara és el que està marcant tendència.
2: Qualsevol professional que es prestigi una mica ha de tenir
3: el
2: Wikipedia a la seva llibreria.
3: Això. Llavors, una altra seria el Tras les vinyes, o Rere les vinyes. Aquest seria, és un viatge a l'ànima dels vins. Aquest és un superllibre que vincula la història de 12 bodeguers amb els seus vins, a través de la psicologia. Llavors això ho fan dos autors, un seria el gran sommelier del CD Can Roca, en Josep Roca,
2: sí?
3: Amb la psicòloga Imma Puig.
2: Carai, i han buscat bodeguers de per la zona?
3: Tot el món.
2: De tot el món?
3: Sí, gustos personals en Josep, en aquest cas, és una selecció seva. S'ha fet el primer llibre, crec que ara s'està realitzant el segon llibre, encara no s'ha publicat, i realment entra a les entranyes del vi, en aquest cas dels enòlegs, dels bodeguers, explicant la seva història i connectant-ho amb el vi a través de la psicologia.
2: Tota aquesta part de darrere que a vegades doncs, l'usuari de primera mà tampoc coneix, per tant, que podem indagar una mica en la història, no? Podríem dir?
3: Sí. Una altra seria Los Nuevos Viñadores.
2: D'acord.
3: Aquesta és la nova generació de viticultors espanyols. El vi espanyol està en efervescència. I llavors el senyor Luis Gutiérrez, que és un col·laborador de la guia Robert Parker, ha fet un llibre amb 14 perfils diferents també de bodeguers, o de, en aquest cas ja en diu, de vinyaters, i parla de la història, el paisatge, les vinyes, la gastronomia de tots aquests vinyaters de les seves zones. Llavors per mi és un llibre també imprescindible. Seguim. Un altre seria, dos en aquest cas molt vinculats a la gastronomia, ja a la maridatge. Un seria Papiles i molècules, que en diuen l'essència aromàtica dels aliments i el vi, l'harmonia entre el món líquid i el sòlid, que això fa François Chartier. Aquest és un...
2: Francès?
3: François Chartier.
2: Sí, però és francès, no?
3: Sí, és francès. Llavors, ell va ser millor sommelier del món. No recordo ara, sé que fa 15 o 20 anys. I és un especialista en estudiar la vessant aromàtica mitjançant les molècules del vi. I amb això ho vincula als aliments.
2: Uau, o sigui, un expert també en maridatge, en aquest sentit, podríem dir.
3: Sí, parla més a la ciència, que no, però realment importantíssim pel que està fent. Un altre seria el Que vino con este pato.
2: Que vino con este pato.
3: Sí, això és són anècdotes personals del sommelier Ferran Centelles, que va ser sommelier del Bulli durant molts anys, per apropar-nos al món del maridatge. el món de connectar el menjar amb el, amb el, amb el beure. I llavors n'hi havia un altre que també m'agrada molt, que es diu Mil un vinos que hay que probar antes de morir.
2: Ah, mira, això et pot fer un gran, anava a dir un gran estiu, però bé, potser un parell d'estius els necessitaríem, no? Mil un vins.
3: Sí, que aquest també s'ha fet mil un amb altres coses.
2: Sí. Sí,
3: llavors
2: sí.
3: Aquests serien vins que són diversos especialistes del vi a nivell mundial i fan unes recomanacions. Llavors són vins que a vegades estan anyades velles, escotologats, vins molt, alguns molt cars, però realment són vins molt, molt top.
2: I que et dona un coneixement molt més ampli de certs bons vins, no?
3: Sí.
2: Que tenim per aquí o de fora, no? Però que realment, doncs, encara que costin de trobar, doncs potser val la pena provar-los.
3: Això mateix. I llavors un altre seria, un, en aquest cas, una, el que li agraden els mapes, doncs seria com un atlas, que també està molt bé perquè és una visió més gràfica del món del vi, que es diu La carta de vinos, por favor. És un atlas de les regions vinícoles del món.
2: Per situar-te, més aviat.
3: Sí.
2: Me n'haig d'anar de vacances allà, no?
3: Sí, però també però molt enfocat al món del vi, eh?
2: Sí, sí.
3: D'allà, però llavors tens tots el mapa, totes les zones on es produeix, bodegues... Vull dir, realment està molt bé perquè també és quan aprofundeixes molt.
2: A nivell gràfic poder-te situar, no? I a partir d'aquí suposo que després s'endinsa, no? Una mica la història de cada un, o és...
3: Sí, però és més
2: només...
3: pinzellades, eh?
2: És
3: més el gràfic. Llavors ja... diu quatre coses de cada zona en aquest cas, però no profundeix molt, perquè també n'hi ha moltes zones del món.
2: Sí,
3: no seria, no s'acabaria.
2: Sí. Seria complicat.
3: Llavors saltem ara a les guies.
2: D'acord, sí, hem fet un bon reguitzell de llibres, tant per professionals com també alguns que a nivell d'usuari de carrer també podrien llegir, eh?
3: Sí, també ens servirien.
2: Molt bé, i ara les guies, que realment doncs, també és un bon recurs al que recorrem a l'hora doncs, de voler parlar i conèixer el món del vi.
3: Això mateix, doncs mira, primer ens centrarem en Catalunya. Hi ha la guia de vins de Catalunya, aquesta guia té 10 anys, fa 10 anys que puntua els vins catalans, en aquest cas les 12 denominacions d'origen catalana i també vins de fora de la denominació d'origen. És una llista dels millors vins de Catalunya. N'hi ha uns elaborats de 1.500 que estan puntuats. I llavors també fa un rànquing dels millors vins per cada zona, i realment el que els agrada tot aquest tema dels rànquings i les classificacions està molt bé.
2: I això es publica anualment, aquesta guia?
3: Sí, anualment. I llavors una altra seria la, en aquest cas la més important, que és la guia de referència a nivell espanyol, que és la guia Peñín de los Vinos de España.
2: Una guia de la qual n'hem parlat molt, aquí a l'Alta Veu del Vi.
3: Sí, aquesta és una guia que és una llibre, un llibre de color verd, les tapes, té més de 70 anys d'història i és, segurament és la guia més important, la de referència de tots els professionals i gent que compra i consumidor del vi en aquest
2: cas. I el fet d'entrar a la guia Peñín et dona un prestigi, no? Que després doncs, té també les seves repercussions positives.
3: Sí, però també varia molt la puntuació. A vegades millor no entrar-hi que segons entrar-hi en quina puntuació, perquè també...
2: Ah, curiós això que acabes de dir.
3: Sí, perquè això va per segments, llavors tot el que passa de 90 per món segurament està molt ben considerat, el màxim és 100, però llavors si t'hi fica una puntuació de 80 o 70, quasi és millor no sortir-hi, perquè són vins doncs, que passen més desapercebuts i segurament la gent no els acaba comprant.
2: Pot ser més contraproduent, depèn com.
3: És com tot. A vegades, quan estàs ben puntuat, sí, quan no és justament puntuat, poder millor no ser-hi.
2: Molt bé, doncs mira, es pot saber-ho. Continuem.
3: I una altra seria la guia Gourmets. Aquesta més una guia setmana a la Peñín, seria l'alternativa a la Peñín o la competència. Seria, ja en porten 35 de guies, amb la seva història, es va fundar l'any 1983 i està formada per un comitè de tasca de 25 professionals. Es fa a Madrid, llavors és una guia també doncs, que puntua els vins a cegues i fica unes puntuacions i cada any doncs, es va sortint cada any. I ara parlem del món digital.
2: D'acord.
3: Saltem a la web, en aquest cas a les xarxes. Tenim dos guies a nivell mundial de referència. Una seria la Robert Parker de Wine Advocate, que aquesta segurament és la guia més important i la més repercussió té a nivell mundial. Aquí sí que si el teu vi doncs, surt molt ben puntuat, segurament l'any següent el preu del vi s'incrementa i llavors això és un prestigi enorme per una bodega, sortir amb una imatge de puntuació.
2: Té unes conseqüències positives, eh? És només en format digital?
3: Sí. Llavors, no només és una guia, també s'hi van publicant articles d'opinió dels seus col·laboradors, perquè Robert Parker va ser el fundador d'aquesta guia fa 40 anys, l'any 1978, juntament amb un equip de col·laboradors. Ell ara actualment està retirat i ara actualment aquesta guia és propietat de la guia Michelin del Nomadis, dels restaurants.
2: Sí.
3: Llavors és la guia de prestigi per tothom. Una altra seria Agency Robinson, que és la crítica, és una crítica anglesa de vins, és Master of Wine, que això Master of Wine és la, millor, la màxima condecoració per un sommelier, és periodista i és una de les més respectades a nivell mundial. També parla de continguts i també puntuacions de vins, puntua vins a nivell mundial amb els seus col·laboradors. O sigui, per una banda Jesse Robinson i per una banda Robert Parker. Serien les dos grans guies de vins a nivell mundial a la, a internet.
2: En el món digital, que jo sí. Pregunto, va a l'alça, ja que internet en si va a l'alça, però vull dir, el fet de que les guies vagin a través només de plataformes digitals, això està en auge?
3: Sí, sí, perquè realment, bueno, on va per aquí, el jovent també va per aquí i això doncs hi ha un canal de subscripció doncs, que suposo que és molt més còmode i el paper avui en dia és molt car, llavors doncs, això és molt més immediat, la societat avui en dia és molt, molt veloç, és, està hiperconnectada
2: i així si són més sostenibles, no?
3: Sí.
2: També
3: i llavors acabaríem amb, el, amb Catalunya amb dos diaris de vins catalans a la xarxa. Un seria el Copatges,
2: sí,
3: que és una divulgació, fa divulgació de cultura de vins catalans, notícies d'actualitat, continguts, articles d'opinió, ja fa més de 20 anys que està a les xarxes Copatges. I l'altre seria el Badaví, que pertany al grup El Món, també de, que també fa té un portal en política,
2: sí,
3: i altres portals. I llavors ja és un diari també, aquest és el més ràpid, seria el més la gent aquesta és immediat, és allò gol i resultado. Seria jo que doncs, vols consultar una cosa i et surt totalment el,
2: està sempre a l'ordre del dia, no?
3: Sí, aquest seria el Badaví.
2: El Badaví, a nivell de Catalunya, en aquest cas, doncs hem fet un repàs pels llibres, per les guies, també per aquestes en format digital i finalment doncs aquestes revistes dedicades als vins catalans. Rafael, ha estat un plaer i realment ens en portem aquí una gran bibliografia. Comencem a aprendre'n una mica més. Moltíssimes gràcies, Rafael.
3: A vosaltres.
4: Els caps de setmana se'n passen coses bones.
5: Fas un sopar amb nosaltres?
6: Sí!
5: Seleccionat i mirat de ben a prop.

0: ni.
1: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
2: És Ràdio Vila-sacra.
1: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
2: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida. Tanca els ulls.
3: La comunicació existeix en cada detall de la vida i no tot serveix.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El govern espanyol invertirà entre aquest any i el que ve 6.000 milions d'euros extres destinats a les persones dependents. Es tracta d'una demanda històrica tant dels malalts com dels cuidadors i multiplica per 5 la inversió que s'hi havia destinat fins ara. Aquest mateix any, la injecció extra que rebran les comunitats autònomes serà de 2.000 milions d'euros. La incògnita ara és a com es transformarà aquesta inversió en les prestacions que reben les persones dependents, si ho rebran directament els beneficiaris o es milloraran les condicions laborals del sector. A Catalunya hi ha prop de 300.000 persones amb algun grau de dependència i prop de 39.000 més en la llista d'espera pendents de valoració. José Manuel Ramírez és el director de l'Associació de Directors i Gerents de Serveis Socials.
2: Catalunya debe de aprovechar esta financiación económica para poder mejorar los procedimientos de gestión y abordar, sin duda alguna, con una prioridad absoluta y con una agilidad tremenda, la lista de espera que desde luego es insoportable en Cataluña.
1: Ramírez també demana millorar els salaris i les condicions laborals dels treballadors d'aquest sector.
3: Agència Catalana de Notícies.
4: Per prendre bones decisions necessitem estar ben informats. Entre tots fem una societat més justa i transparent. Ai.

0: I parlant d'emocions...
1: 5.
2: La fusta és un material natural lligat a la humanitat des de l'antiguitat. Donat el fet que la tenim a l'abast i gràcies a la seva naturalesa, ja que els arbres la produeixen amb fins estructurals, és un material altament eficaç. Els seus usos són variadíssims, però una de les indústries tradicionalment més destacades ha estat la del moble. Un sector que ha vist com noves tècniques productives, com els conglomerats, els contraplacats o els laminats plàstics, han avançat per la dreta a la fusta noble, massissa i de qualitat. La producció en massa de mobles amb aquestes característiques, normalment més econòmics, però amb pitjors propietats, ha suposat un repte per a la fusteria tradicional, obligada a conviure amb un sistema de comercialització més modern i més competitiu. En aquestes circumstàncies, les noves generacions de fusters i fusteres, aquelles que han de garantir el relleu i la continuïtat de l'ofici, no ho tenen pas fàcil. Sovint l'atractiu va més enllà de les càbales sobre el sou que es guanyarà a final de mes, i per això, dedicar-se a un ofici com aquest sol ser vist des del romanticisme. La Cristina Bay Parris, nascuda el 1988 a Derbyshire, Anglaterra, però que ha viscut tota la seva vida a Osona, està estretament connectada amb la fusta des de petita. El 2009 va obrir el seu taller. L'hem vingut a visitar perquè ens expliqui la seva trajectòria, la manera com treballa la fusta i la filosofia amb què es dedica al seu ofici. La fusta ha estat sempre present a la vida de la Cristina. Actualment, i des de fa més de 15 anys, és la seva feina, el seu dia a dia, però mai ha deixat de ser el joc i el gaudi que era per a ella quan era petita i vivia en una masia a Pruit, envoltada de natura.
3: Des de petita ja sempre he viscut al camp. Bueno, actualment no, però sí que fins a l'adolescència vaig viure al camp. I sóc una persona molt connectada amb la natura. És algo molt, molt important per mi, pel meu benestar. De fet, a mi em treus la natura i és com tancar un ocell en una gàbia. Vull dir, no, em sembla que no podria viure. De fet, he passat èpoques, vaig estar una temporada, 6 mesos a Barcelona, i ja m'ho vaig passar bé i tal, però realment la natura és medicina, per mi i per tothom. Com que m'agradava molt a mi estar al camp i m'agradava molt... Sóc una persona que, bueno, des de petita ja, que sempre he tingut com un món interior molt ric i em feia les meves històries i pujava als arbres i m'agradava molt tenir cabanyes i això. I al meu pare li vaig demanar si em podria ajudar a fer una cabanya de fusta. I me'n recordo que amb el cotxe teníem una pick-up en aquell moment i vam anar amb un veí que tenia un taller també i tenia fustes i ens vam agafar uns quants taulons i em va estar ajudant a fer una caseta i amb porta, finestra i de tot.
2: Al seu taller hi ha fusta allà on mirin els ulls. Retalls, llistons amb un destí encara indeterminat, restes que aprofita per fer-ne pallets per a l'autoconsum, mobles a mig fer i al seu costat eines de tot tipus i la serra industrial al centre. Però hi crida l'atenció un retrat d'un home d'edat ja avançada, fotografiat de perfil. És el seu avi matern, a qui té present i recorda. Com el seu pare, que l'ajudava a fer-se cabanyes, l'avi va transmetre-li l'estima pel treball manual i la fusta.
3: També vivien allà a prop nostre del camp. Era una altra masia, però estava com a mitja hora a peu. I me'n recordo molts cops que anàvem caminant i després del seu garatge tenia un petit taller. Vaig entrar en el món aquest de les eines manuals i de com les mans es poden fer coses increïbles.
2: Llavors, la Cristina ja es divertia amb els objectes i les manualitats. Tenia un interès gairebé innat per saber com estaven fetes les coses.
3: Jo sempre he sigut una persona molt, molt creativa. M'han agradat des de petita ja treballar amb les mans. Me'n recordo d'estar aquí a la casa de camp de Pruit, tancada, bueno, jo em tancava a l'habitació i tenia la meva tauleta i sempre estava fent coses amb les mans d'artesania, en paper, amb materials que trobava. M'encantava, jo vaig descobrir Art Attack, que aquí hi havia la versió en espanyol, però jo mirava la versió anglesa original i em gravava jo els meus episodis d'Art Attack, devia tenir 7 o 8 anys, i després els anava reproduint i anava copiant tot el que anava fent.
2: D'estudiar, però, la Cristina no n'era gaire entusiasta.
3: No era una persona molt estudiosa, no m'agradava seure a taula, escoltar i fer deures, i era tot el contrari. De fet, m'agradava la plàstica, m'agradava tot el que era art.
2: Després d'estudiar batxillerat, la Cristina va anar a estudiar fusteria a Escòcia. Era l'any 2007. Se n'hi va anar sense saber res més enllà del que havia après amb l'avi i sense ser massa conscient del que feia i vindria. Però va tornar amarada de tot allò bàsic i necessari per poder-se dedicar a la fusteria feta gairebé una professional. Duia aquesta passió a dins i mai hauria pensat que esdevindria una vocació i un ofici. Però en tornar, va obrir un talleret al garatge de casa seva, a Tavertet. Amb les quatre eines que tenia, va començar fent càrrecs per la família i els amics.
3: Si és una peça per encàrrec, primer és saber quina idea tenen en ment i després, a partir d'aquí, també saber quina tonalitat els hi agrada. Intento sempre mantenir el to natural de la fusta, bàsicament perquè és que ja és la fusta en si ja parla per si sola, i molts cops l'acabem pintant, l'acabem tapant allò l'essència, no? L'essència de la fusta. Després també saber molt quin és el seu estil. Sí que m'agrada sempre posar el meu granet de sorra en quant a l'estil i el disseny. No sé ben bé quin és el meu estil, però suposo que dec tenir un estil des de fora, podes veu. Però sí que m'agrada que el moble encaixi en els espais de les persones, perquè ja que vull que visqui molts anys al costat d'aquella persona, de que comparteixin vida, que sigui un moble atemporal, saps? Que pugui encaixar també en molts ambients diferents.
2: I precisament a Tavertet, la família hi tenia quatre casetes de turisme rural. Van obrir nous espais per guanyar-se millor la vida, i això va obrir les portes a la Cristina a passar-se 3 anys entre 2010 i 2013 fent tot tipus de mobles. Aquesta primera experiència, familiar però seriosa, li va oferir tota la llibertat del món per crear i construir els mobles. Va ser una oportunitat gratificant.
3: Quan ho vaig tenir tot muntat, va coincidir que amb la meva família, bueno, tenim un hotel rural a Tavertet mateix, i va coincidir que ampliàvem. O sigui, fins a aleshores teníem quatre casetes de turisme rural, però no donava com per mantenir tota l'estructura. És una masia molt, molt gran. I vaig estar... Jo vaig obrir el taller el 2009, i després va ser el 2010 fins al 2013, més o menys. O sigui, van ser 3 anys de fer que si llits, que si mobles de recepció, que si miralls.
2: La Cristina engega la serra industrial. Ha de tallar un tauló a la mida que necessita i donar-li una forma regular. El taller on som ara, un petit racó de 60 metres quadrats que forma part d'una nau de la família, s'hi va mudar cap a 2020 després de passar un temps en un espai llogat a Vic. Diu, però, que tan aviat com pugui, se'n tornarà a la natura. La Cristina elabora mobles basant-se en l'artesania tradicional, però amb un enfocament contemporani que parteix del respecte per la fusta, el seu origen i la seva fesomia. És un compromís amb el medi natural que tant estima. L'única fusta que utilitza és massissa. Li agrada treballar amb fustes locals, és a dir, del continent europeu, de tan a prop com pot.
3: M'agrada treballar amb fustes locals. M'agradaria molt trobar la persona que em pugui vendre fustes realment locals, o sigui, del veí o de Catalunya. Sí que ho compro aquí al magatzem, però normalment acostumo a comprar... Treballo molt amb roure francès. Vull dir, no és local, però com a mínim és proper. L'objectiu és trobar i treballar amb fusta d'aquesta, però encara no he trobat. Però sí que treballo

0: I què diferencia els mobles que fa una fustera com ella amb els que es venen a les grans superfícies?
1: Els meus clients principalment sempre han sigut de boca a orella o a través de, Instagram. Però, clar, el mobiliari fet a mà és més car. És més car perquè està fet amb consciència, està fet amb productes de qualitat i està fet d'una manera, com a mínim, tal com treballo jo, està fet d'una manera pensada per durar. O sigui, jo no vull, jo això si pot durar indefinidament, és el que sempre intento. Jo quan construeixo, jo vull que duri per sempre. No sé si això ho aconseguiré o no, perquè evidentment poden passar moltes coses, però que és la meva intenció. I això té un preu. Té un preu perquè són hores de dedicació, i les hores tenen un preu, evidentment. I si ho compares amb productes, amb mobles d'IKEA o de qualsevol altra botiga de mobiliari d'aquest... Bueno, ja, a veure, IKEA tampoc és que sigui barat. Vull dir, la gent també et dirà que no és barat. Però si ho compares amb el cost que els costa a l'empresa, i estan guanyant moltíssim. Per exemple, el meu marge és just poder-me pagar un sou i ja està. Jo no és que hi tingui benefici. La diferència que ells treballen amb maquinària, que quasi són robots, per tant, poden produir com xurros el mobiliari. I és mobiliari estètic, pensat perquè t'entri per la vista i et duri el que et durarà, que poder és fins al proper trasllat. I això és barat, sí, això t'ho pots permetre, però què passa? Que d'aquí 2, 3, 4 anys t'hauràs de tornar a comprar, i un altre cop, i un altre cop, i si comptes tots els anys que t'has d'anar comprant mobiliari, que realment no t'aporta cap valor, ho compares amb un moble que l'has demanat tu, que l'has demanat personalitzat, que realment aquella persona l'ha fet pensant en tu, amb el que vols, amb el que necessites, i a més hi ha posat tot el seu cor, la seva ànima, té un preu més car, però és que allò t'ho portaràs per tota la vida i segurament ho podràs donar als teus fills.
0: La Cristina coneix i s'estima profundament la fusta. Ens la fa estimar.
1: El maco de la fusta és que és un material natural, és un material viu. Realment, vull dir, és un material amb història. Si tu penses, un tros de fusta pot arribar a tenir 500 anys o més. I està tot gravat a dins. Porta, és un material amb ànima. També m'encanta perquè és un material molt càlid. Vull dir, tu el toques i és que ja només amb la temperatura i amb el color i amb l'olor i la textura, exacte. Vull dir, és un material que t'entra pels 5 sentits. És preciós. I a més és un material que ben cuidat pot aguantar generacions i generacions. Vull dir, tenim mobiliari molt, molt, molt antic que encara es conserva. Simplement és fer-lo bé, fer-lo conscientment, fabricar-lo o crear-lo, la peça que vulguis fer, i després mantenir-la, evidentment mantenir-la i estimar-la i valorar-la.
0: Ben a prop de la taula, a sobre on hi ha penjat el retrat de l'avi de la Cristina, al costat de la porta d'entrada, hi ha, posat de costat, un rètol fet amb fusta. Hi ha gravat el nom Wood Woman Made. Quan va començar a fer de fustera, sorprenia que fos una dona.
1: Molts cops, anant a comprar materials, que és quan et relaciones amb la gent i dius el que fas, és com que queden molt, molt parats. Al principi quedaven parats i és com que no et tracten gaire en sèrio. Ara, clar, després d'anar anys i anys en el mateix lloc, o en els mateixos llocs, ja et coneixen, i de fet et coneixen encara més perquè ets com de les poques dones. Per tant, ja hi ha un altre valor.
0: I com és que posa el seu nom i Good Woman Made al seu negoci i per donar-se a conèixer?
1: Jo utilitzo el meu nom, Cristina Bay Parris, primer de tot perquè és un producte personal, vull dir, és un producte que creo jo amb el meu cor i amb la meva ànima, i crec que posar el nom com a marca ja dona un vincle, i la gent ja sap bastant com és. I evidentment també perquè la gent sàpiga que sóc una dona, i hi ha qui tant li farà, hi ha qui, no sé, cadascú que... Però com a mínim per donar el valor aquest. I després lo de Wood Woman Made seria... Això ho va idear la meva... Bueno, la que li vaig demanar els serveis a la dissenyadora, Ingrid Picanyol, i va arribar amb aquest concepte de Wood Woman Made, o sigui...

0: fusta, Woman Made seria creat per, per una dona. I és el, és el, és el donar a conèixer de que aquest ofici, que sempre ha sigut com molt d'homes, aquest i molts altres, doncs que també hi ha dones avui dia que també ho fan i ens en sortim igual de bé.
1: Quan va començar a fer de fustera, la Cristina era una rara avis. Per ser dona i jove, ben just fregava la vintena. Una doble dificultat, ja que els oficis artesanals, ja de base, recurrentment masculinitzats, són cada cop més aliens a les generacions joves.
0: Clar, a vegades potser el fet de ser dona i estar en un món més, més masculinitzat, o encara ara una, bastant, és com que també ens falta creure'ns-ho, creure'ns que ho fem igual o millor que segons qui. Vull dir, no és pel fet de ser dona que fas més o menys, però simplement ho pots fer igual de bé que qualsevol altre. I és aquesta, aquest pes extra que tenim les dones en l'àmbit de la fusteria, però en l'àmbit de moltes altres coses.
1: Però el cert és que durant els ja més de 15 anys d'experiència al sector, la Cristina ha anat trobant i coneixent més dones joves com ella.
0: Quan vaig començar el 2009, jo no coneixia altres dones fusteres. No coneixia altres dones, però no fusteres. Però sí que amb els anys he anat, segurament degut a les xarxes socials, que això hi ha ajudat molt. Al final és la passió aquesta de poder treballar amb les mans, i és. Molts cops jo crec que la gent ho descartava, les dones ho descartaven per... Bàsicament pensaves que era una cosa com molt d'homes. Però el saber que existeix i que cada vegada hi ha més cursos, hi ha més formacions i que qualsevol persona hi pot entrar, cada vegada hi ha més dones. Ara ja en conec bastantes, i de fet crec que hi ha una associació, jo no en formo part encara. És un moviment que cada vegada va a més, i no només en la fusteria, vull dir, en molts sectors que sempre han sigut majoritàriament d'homes, i cada vegada més ja estan entrant més les dones, i això és lo guai. I lo maco de les dones també és que tenim una altra mirada. És maco veure un mateix producte, poder escollir si vols que tu te'l fabriqui un home o una dona, que hi hagi l'opció. Principalment el que conec són dones joves, per tant és una cosa relativament recent. El problema és no tant si ets dona o home, és més en l'ofici en si, que és, vulguis o no, és complicat, perquè és un sector petit, són productes majoritàriament d'un preu més elevat, i simplement el que hem d'aconseguir entre tots, els artesans, és de canviar la mentalitat de les persones i de mirar de reduir aquest consum massiu i constant, i intentar fer entendre que el consum ha de tenir valor. Has de comprar coses amb consciència i saber quin és el valor que t'estan aportant. És un treball de la societat que s'ha de fer en quant a si volem seguir produint i llançant, o si volem una vida i uns productes amb sentit, i volem cuidar del planeta, i volem realment donar valor a aquelles persones que hi estan entregant el cor i l'ànima.
1: Ella treballa la fusta, l'estima, i ens transmet aquest amor material i espiritual, però també dona un missatge optimista pel sector i alhora una crítica constructiva i un crit d'alerta a la societat, en bé del consum conscient i la consciència de la nostra petjada.
2: Bona nit.

0: Figueres dona el tret de sortida a les festes de Sant Pere amb 4 dies plens d'activitats per a tots els públics. La ciutat viurà 4 dies intensos amb concerts, espectacles, cultura popular, activitats familiars, visites patrimonials i jornades de portes obertes per celebrar una de les festivitats més arrelades del calendari figuerenc.
1: Més informació a figueres.cat. Actualitat, festes de Sant Pere.
2: Viu la nostra pagesia i la producció ecològica amb centenars d'activitats per tot Catalunya. Assisteix a tallers i xerrades, visita granges ecològiques, degusta productes als restaurants. Ara, més que mai, dona suport a la teva pagesia. Troba totes les activitats d'arreu del país a setmanabio.cat. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.

0: Els petits gestos de cada dia.
1: Només a Ràdio Vila-sacra.
2: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
3: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. El Mario ens recita un poema ple de fred. I sabeu per què? Perquè a ell li agrada el fred, la neu, els guants i la poesia. El sentim?
4: Hola, em dic Mario Cortés i aquest any estic fent quart de primària. El poema que he escollit té com a títol L'hivern i no té autora. L'he escollit perquè m'agrada molt l'hivern. M'agrada l'hivern perquè m'agradarà per la neu blanca i pel Nadal. El fred de l'hivern té una solució: els guants, la bufanda i la calefacció.
3: Gràcies per recitar aquest poema. Just l'has fet en el moment ideal, l'hivern. Abrigueu-vos bé, que fa fred.

0: L'Hora de la Gent Gran, un espai radiofònic per tu,
1: per tu
2: i per tots.
1: Escolta'ns,
2: t'agradarà, amb molta il·lusió,
0: amb ganes d'aprendre i participar. Escolta'ns.
3: Ràdio Vila-sacra, millor lloc del món.

0: una recomanació.
1: A veure, aquest...
2: Tingui. Vaja, ja.
3: I és gratis.
1: Doncs som-hi.
2: Gràcies.
4: Passaport, càmera de fotos, ulleres de sol... Pots deixar-te qualsevol cosa, però els teus drets sempre viatgen amb tu. Sabies que si el teu vol es cancela, tens dret a una compensació econòmica? Informa't dels drets que tens a l'hora de viatjar al web consum.cat o trucant al 012. És un missatge de l'Agència Catalana del Consum, Generalitat de Catalunya.

FreeNow, tu decideixes com moure't per la ciutat. Tots els teus serveis de mobilitat en una sola app. Oblida't del trànsit amb la moto. Mou-te de manera sostenible amb bici elèctrica o demana un taxi amb preu tancat i amb el menor temps d'espera. Descarrega't FreeNow, la superapp de mobilitat. Mou-te com vulguis. FreeNow.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Els litigis per clàusules abusives de bancs i d'entitats financeres col·lapsen la justícia. El 60% dels procediments civils a l'Audiència de Barcelona corresponen a aquest àmbit i això dilata fins a més de 3 anys l'espera per tenir data de judici. Antonio Recio és el president de l'Audiència.
2: Y en ese 60, entiéndanme, tenemos que meter todo el tema de cláusulas abusivas, tenemos que meter también todo el tema de usura y tarjeta revolving.
1: Recio considera insuficient les 90 noves places judicials que preveu el projecte de llei aprovat pel Ministeri de Justícia, algunes de les quals es destinaran a l'Audiència de Barcelona. La demora també afecta la resta de procediments civils, com herències, desnonaments o accidents de trànsit, que poden trigar més de 3 anys a tenir data de judici a l'Audiència de Barcelona, i això sense comptar amb el retard acumulat a la primera instància, que ara ronda els 2 anys.
3: Ràdio Vila-sacra.
4: Davant un futur tan canviant com incert.
5: Ja pots donar-te cops de cap contra la paret. Res no ressona tant com el nostre so potent.
6: Això no és una ràdio. És una mega ràdio. És la mega ràdio.
7: Que bé m'ho passes. Fem com les formiguetes. Cada dia recollim les millors cançons per portar-te-les una rere l'altra. I amb aquest resultat...
8: La Maroteca de la Ràdio.

0: si la sol fa, mi fa sol, la sol, mi fa sol, fa mi re. Re, do, re, do, re, mi fa sol, fa mi re, do, re, mi fa sol, la si la, fa sol, la sol, fa mi. La si do, re, mi fa sol, la si la, sol, la sol, fa mi. Mi fa sol, la si la, sol, la sol, fa mi, fa mi re, do, re, mi fa la, sol, fa mi re, do, re, mi fa sol, la. Sol, lo que hay toca tantes.
1: Benvolguts totes i tots. Us anunciem que la nostra emissió es produeix per l'Andana 107 FM i que té una continuïtat de 24 hores amb amanides carregades de sorpreses. Esperem tingueu un viatge agradable, entretingut i carregat de sensacions. La tripulació de Ràdio Vilasacra us dona les gràcies per la vostra confiança.

0: música, entreteniment.
1: La nit.

0: servei de socor de Ràdio Vila-sacra 107 FM.
1: Socorro!
2: Es prega a qui ha perdut deixalles al mar que les vingui a recuperar i se les emporti a casa seva. Hi ha lavadores velles, pneumàtics a dojo, bosses de plàstic a tones, fins i tot un cotxe rovellat. Que se les fiqui al menjador de casa seva, al costat de la tele, segur que quedarà preciós.
3: Podeu deixar la vostra crida de socor al contestador 972511268.

0: quan la realitat és trista i avorrida.
1: El millor és inventar-se una bona història.
2: A Ràdio Vila-sacra tenim les millors històries.
3: Convertides en sensacions.
4: A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
5: Sabies que el parc eòlic més gran del món es troba situat al mar d'Irlanda? Cobreix en total 145 quilòmetres quadrats de superfície marina i s'arriba a més de 650 megawatts, amb els que es pot subministrar electricitat a unes 590 llars.
6: Sí, sí, el que tu vulguis. Però de Ràdio Vila-sacra, ara mateix, només Ràdio Vila-sacra.
7: La ràdio que s'entén. Intel·ligentment.
8: Tant si es vol com si no es vol.
6: 107 FM i punt.
9: Amb el suport de la xarxa de museus de les comarques de Girona, la Diputació de Girona i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

quan es mitja confessió. Arriba el pobre del seu home, què hi fa aquí el senyor rector? Què hi fa aquí en aquestes hores? Ja mai més, ja mai més cap d'on de dia, ja mai més. Què hi fa aquí el senyor rector? Què hi fa aquí en aquestes hores? Jo n'estava confessant. Pobre de la vostra dona, ja mai més, ja mai més cap dona vella, ja mai més. Jo n'estava confessant, pobre de la vostra dona, si no li feu un remei, dintre una hora serà morta, ja mai més, ja mai més cap dona vella, ja mai més. Si no li feu un remei, dintre una hora serà morta, i el remei

0: Per trobar oportunitats cal tenir iniciativa. Determinats hàbits i comportaments són imprescindibles per sortir-se'n.
1: Queda't amb el millor.
2: Seleccions Ràdio Vila-sacra. Tot és més bo.
3: Figueres dona el tret de sortida a les festes de Sant Pere amb 4 dies plens d'activitats per a tots els públics. La ciutat viurà 4 dies intensos amb concerts, espectacles, cultura popular, activitats familiars, visites patrimonials i jornades de portes obertes per celebrar una de les festivitats més arrelades del calendari figuerenc.
4: Més informació a figueres.cat. Actualitat, festes de Sant Pere.
5: Hortosa Empordà.
6: Fruites i verdures són la nostra especialitat.
5: La millor qualitat, el millor preu.
6: Ens trobarà a la carretera Nacional 2, quilòmetre 9, Hostalets de Llers.
5: I a Mercabarna, pavelló B, 2009.
6: També al telèfon 972 50 56 76.
7: Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar?
8: D'acord.
7: Quin és l'autèntic operador 100% català?
8: Vera.
7: I el més ben valorat pels usuaris?
8: Vera.
7: Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
8: Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
7: Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
8: Vera.
7: Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.

0: saber com et lleves.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència.
3: Pues no me n'entero.
4: Torna-li a dir, torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència.
4: Oh!
5: Ole!
4: Oh!
5: Ole!
4: Oh!
5: Ole!
6: Tanca els ulls.

0: gaudeix d'un dia diferent.
1: Ràdio Vila-sacra.
2: Una experiència única molt a prop teu.
3: Novita. Ràdio Vila-sacra, tot un invent. Soc Doraemon i el CD-Ben 7.

0: dir-te.
1: Quan sona, com diem, i com acaba de dir la nostra cuinera de la ràdio, la Joana Molins, bon dia, Joana.
2: Bon dia a tothom.
1: Està sonant la nostra sintonia.
2: Sí.
1: Això vol dir que nosaltres dues estem ja preparadíssimes.
2: Tenim una sintonia nostra.
1: Ben bé nostra, i que ens posem a la cuina amb molta il·lusió. Bueno, jo m'ho miro, que la Joana és la que fa la feina. Joana, vinga, què ens posaràs avui?
2: Doncs bon dia a tothom. Primer, aquesta setmana us porto un primer i un segon, com que són fàcils de fer, no hi hem d'estar tantes hores, algú rapidet. I ja sabeu que jo sóc una enamorada dels tomàquets rosa. Bueno, si, a vegades ho he dit, no sé si ho sabeu, però a mi m'encanta.
1: Sí, que ho has dit sempre. I jo, a partir d'aleshores, ja els agafo sempre d'aquests.
2: D'aquests, El peles, el tomàquet, tu?
1: No.
2: Jo tampoc, a mi no m'agrada pas.
1: Hi ha molta gent que el pela. I a mi me dona com un fàstic,
2: sí,
1: me dona com una cosa.
2: Tu.
1: Sí.
2: No, a mi no m'agrada, pelat, jo tinc que dir la veritat. Bueno, doncs, aquest d'allò l'he anomenat un timbal de tomàquet rosa amb mussarela. No sé si us agrada el formatge que fres, la mussarela, aquell que ve amb aquell paquet que hi ha una aigua, que hi ha aquella aigua, doncs és molt suau, i amb aquesta tomaca doncs hi va molt bé. Llavors, els ingredients per 4 persones és una tomaca per cada un, això hi ha el tamany a gust vostre, la mussarela aquesta fresca que agafarem poder 2 paquets per 4 persones.
1: 2 paquets per 4 persones,
2: sí, dos. Llavors, l'alfàbrega, que és...
1: Això sí que m'empipa. I té que ser-hi, sí, o
2: no,
1: sigui, l'alfàbrega...
2: No, l'alfàbrega és una opció.
1: Val.
2: Una opció. Alfàbrega, oli, sal, pebre i vinagre. Llavors, agafarem les tomaques, com sempre els arrentarem ben netes, i tallarem la part de dalt, el sombrero, diguéssim. Però el guardarem. El guardarem per la decoració. Llavors, agafarem la taula aquesta de la cuina que tenim i els tallarem finetes.
1: Ah, molt bé.
2: I anirem fent un sostre de tomaca i un sostre d'aquesta mussarela, que la tallarem fina també.
1: Ah, molt bé.
2: I anirem omplint la tomaca fins que ens doni, si són 3 talls, 4.
1: Es pot tallar fina la mussarela?
2: Sí.
1: Perquè com que és més
2: aviat
1: tova,
2: no? No, sí. Llavors aquesta mussarela, jo què faig? La trec de l'aigua, la rento. Sempre la rento.
1: Sí, tot, sí.
2: I llavors amb un paper de cuina la xugo ben xugada, i l'esprem una mica així amb la mà, ben xugada. Ben seca. I llavors sobre la taula de cuina, que doncs llavors la tallo tot el primer que jo puc. I vaig fent aquestes capes. Quan tinc les capes fetes, hi poso aquest barret a sobre.
1: Ai, que maco que quedarà,
2: sí.
1: Tot i bo.
2: Exacte, aquest barret a sobre. Llavors, si vosaltres l'alfàbrega, que jo ara us acabo de dir, no us agrada, doncs no li poseu. Feu aquesta vinagreta, agafeu el túrmix, i llavors no cal el túrmix si no hi poseu l'alfàbrega. Agafeu l'oli, la sal, el pebre i el vinagre amb un got una mica gros, i ho remeneu ben remenat, i llavors hi tireu aquesta vinagreta per sobre. La tomaca prèviament haurem salat cada tall, perquè si no quedaria insípida. Cada tall el salem, i anem fent aquesta muntanyeta, i llavors hi tirem, diguéssim, aquesta vinagreta. Si us agrada l'alfàbrega fresca, n'hi podeu posar dos trossets, tres, depèn del gust, i ho tritureu tot, i llavors ho tireu per sobre. I queda molt bona, proveu-ho, perquè queda molt bona, sembla que no ens ha d'agradar, però sí. I després, si la fàbrica no us agrada, per decorar, si teniu menta a vegades a casa, i poseu un parell o tres de trossos de menta per decorar sobre el barret.
1: Val.
2: I llavors no us la mengeu, si no. I queda un plat molt fresc i molt bo, tant per sopar com per dinar. I ja ho teniu. Ja teniu un plat fresc i d'estiu.
1: Molt bé. És un plat que, bueno, no cal preparar-lo un rato abans, perquè això en un moment ho tens
2: fet. Això en un moment ho tens fet, però si ho tens a la nevera també està bo, Vull dir, ho deixes un rato a la nevera ben fresquet, doncs també queda bé.
1: Molt bé.
2: I llavors, de segon, un altre plat també molt pràctic i ràpid, que són uns escamarlans gratinats al forn a la mussolina d'all. Els escamarlans, és clar, depèn de la butxaca de cada un, perquè és clar, aquesta escamarlada ha de ser una mica gros, perquè el puguem obrir una mica. Llavors els podeu comprar congelats o frescos, això depèn de cada un.
1: I evitareu-vos també aquell fil?
2: Si puc, sí. Si puc, sí, trec l'intestí. No és un fil, és l'intestí, perquè ara ens han fet agafar tanta mania, però els escamarlans no el tenen tan gros com la gamba, La gamba sí. La gamba té un instant... intestí, que les tires i te surt tot. A vegades l'escamarlan ni el trobes que queda trencat. Doncs, bueno, aquests escamarlans en comptarem 4 o 5, depèn de la gana que tinguem, o depèn de cada un. Llavors us he fet els dos ous per fer la maionesa, oli, llimona, un pèl de mostassa, que ja ho sabeu que jo sempre hi poso un pèl de mostassa a la maionesa, sal i oli. Doncs llavors agafem aquests escamarlans i els obrim amb les estidores de dalt a baix, una mica, eh? No cal. I amb la mà els acabem d'obrir, perquè no cal partir el ben partit, eh? Només obert, obert. Escalfem, preescalfem el forn a 180 graus dalt i baix, amb ventilador si en teniu va bé, i quan fa una mica que el forn ja està calent, hi posem una plata, els escamarlans ja ben posats, salats i empebrats, i una mica de redoli, poc. Quan han passat uns 20 minuts, ja els tenim fets. Traiem la plata, anant al tanto, i llavors hem fet aquesta mussolina d'all que la farem nosaltres, perquè si poseu maionesa d'aquesta feta, no sé com us quedarà, perquè aquí es tracta de fer la maionesa que jo faig sempre, amb el turmis, que és un ou, oli i una mica de sal. Quan això ha lligat tot, llavors hi tiro la mica de llimona i tiro un pèl de mostassa. A part, aquesta altra ou que us he dit, només aprofitarem la clara de l'ou. La iema la guardarem per un altre dia a fer una truita. La batarem com si batéssim una truita, però molt al punt de neu.
1: Sí.
2: I aquesta mica d'això la incorporarem en aquesta maionesa que hem fet.
1: I què hi fan? Què hi fan, aquesta?
2: Anant al tanto, que no se'ns abaixi. Allò, a poc, amb una cullera, a poc a poc. La reservarem a la nevera. I com sigui el moment que els escamarrans ja els tenim, els traiem i amb una cullera els anem omplint. I això fa que quan se gratinen la maionesa puja i queda en l'aire.
1: Ai, que maco.
2: Queda com si fos un suflé.
1: Ah, molt bé.
2: I això ho fa la clara d'ou aquesta que hi hem posat a l'última hora.
1: Ah, molt bé, no?
2: Perquè si tu fas la maionesa normal, sí, te quedaran gratinats, que també ho podeu fer, però si compreu maionesa de pot, li poseu, també us quedaran gratinats, però no puja aquest suflé que quan vas al restaurant dius, com ho fan això? Que quan t'aporten aquell bacallà o t'aporten això, hi ha aquell, com un suflé
1: sí,
2: que puja.
1: Sí, sí.
2: Doncs és aquesta
1: ben cara. Ben senzilla, eh?
2: Després.
1: Mama meva, una cosa ben senzilla,
2: sí,
1: i que fa fer un efecte i bo,
2: i estan,
1: no?,
2: molt bons aquests escamarlans fets així, sí.
1: Molt bé, molt
2: i fan
1: bé,
2: festa
1: bé.
2: També. Oi, ara que venen festes, venen coses, doncs, o tens convidats o el que sigui.
1: Molt bé. Doncs aquests escamarlans fets d'aquesta manera porten mica de feina, eh?
2: No. Només els hem d'obrir i el forn ja ho fa tot, eh?
1: Escolta'm,
2: i no tenim aquell merder de la planxa que ens queda tot untat, que hem de tornar a netejar la cuina.
1: Escolta'm, Joana, a l'hora d'obrir els que els obres per la part de sobre o per la part
2: per
1: de
2: la
1: sota?
2: Per la part del cap.
1: No, part del cap.
2: Sempre per la part de dintre, eh? L'escamarrà ha de quedar...
1: Per la part de dintre,
2: sí,
1: val, això pregunto.
2: La clova ha de quedar en la plata.
1: Val.
2: I tu ha de quedar la part de dalt,
1: sí.
2: O sigui, el que és el cap i el que és la carn del...
1: Val.
2: Així, perquè si no, de l'altra manera, no clar, trencaries i no te s'obririen.
1: O potser no s'hi aguantaria tot això.
2: No s'hi aguantaria,
1: eh?
2: En canvi, doncs tu l'agafes i per la part del cap agafes unes tidores que tallin, o un gabinet, també, i el talles, i llavors amb la mà li dones una mica de re de joc que ja te sobra.
1: Ah, molt
2: bé. Te sobra la cua.
1: Molt bé, que bo això, eh? Això tu com ho sols fer? Per primer, per segon, o per...
2: Depèn del dia. Primer, si per exemple faig un rostit o faig una vedella amb bolets, doncs per dir, no faig lo de sempre que diem, sempre fem aquell vermutillo, o fem... Doncs, de primer. I si no, podem fer aquestes tomaques que us he dit, una hora de sopar, que tens uns convidats o tens la família i dius, mira, avui els hi faré un sopar diferent. Fas aquestes tomaques i darrere aquests escamarlans.
1: Ah, molt bé.
2: Una cosa que molt lleugera per sopar i molt bé.
1: I molt
2: que no,
1: bona.
2: Un primer plat i a segon un de més contundent.
1: Molt bé, fantàstic.
2: Doncs repassem aquests ingredients.
1: Va.
2: Els ingredients doncs són 4 o 5 o 6 escamarlans per cada un, això ja depèn de la gana que tingueu. Els dos ous, que ja us he dit que només n'aprofitarem un per fer la maionesa, i la clara per incorporar dins aquesta maionesa com la tinguem feta. La llimona, que és per la maionesa, la mostassa, sal, oli i pebre, que salarem aquests escamarlans primer, una mica d'arrel d'oli i la plata, els posarem a fer a 180 graus dalt i baix, amb ventilador si teniu, quan estigui, tanqueu, bueno, els traieu, els hi poseu i els torneu a posar a gratinar. No. Llavors, si convé, poseu només el gratinador, perquè així us anirà més a de pressa.
1: I bueno, aquesta presentació que quedarà, bueno, maquíssima i a més boníssima, no?
2: Exacte, i queden molt bons, sí. Molt bé, sí, molt suaus queden. Perquè jo vaig pensar, ui, la mussolina d'all, perquè jo a vegades ja us he dit que els alls a mi... escolteu una cosa, que m'he descuidat d'una cosa, jo també, Déu-n'hi-do. Si és una mussolina d'all, hi falta l'all. O sigui que aquí van dos grans d'all que els haurem fregit una mica d'oli, l'haurem reservat aquest oli i l'haurem deixat refredar. I amb aquest oli farem la maionesa.
1: Ai!
2: I aquests dos grans d'all. O sigui, el reservarem un moment que se'ns refredi,
1: sí.
2: I no els deixem que s'enrosseixin, només que s'enrosseixin, perquè si ja sabeu que l'all, si es crema, que amarga. I llavors, amb aquests alls, farem aquesta maionesa.
1: Molt bé, molt
2: per comptes de posar-hi sense all, no. Farem aquesta maionesa amb aquests dos alls.
1: Deu quedar, doncs, un gust també molt,
2: gust
1: molt suau,
2: molt suau, molt suau. Sí, sí, el ser cuits queda molt suau.
1: Molt bé, Joana. Doncs
2: molt bé. Si un cas us torno a dir els ingredients, perquè m'he deixat els alls, els escamarlans al gust, els dos ous, oli, llimona, mostassa, els dos alls aquests amb l'oli que els afregirem una mica amb aquest oli, ho reservarem que se refredi i farem la maionesa aquesta amb aquests alls que hem fregit amb aquest oli.
1: Molt bé,
2: ja ho tindrem.
1: Doncs molt bé. Un, dos plats realment frescos, bons i de bon fer, que això és lo important a l'estiu, que no tinguem gaire rato. A l'estiu,
2: que aniríem coses ràpides, doncs això és ràpid.
1: Fantàstic. Molt bé, Joana, gràcies i bona setmana. Fins a propera.

0: les rebaixes de l'Espai Gironès i guanya entrades per l'Aquàrium Oníria.
1: Aquestes rebaixes, gaudeix dels millors descomptes a l'Espai Gironès i participa amb els teus tiquets de compra al punt d'informació. Sortegem 5 packs d'entrades Oníria cada setmana fins l'11 de juliol. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.
2: I parlant d'emocions...
3: 61.
4: Please, please, please, please, please, please, please, please, please.
5: Bla, bla, bla. Tots els mitjans de comunicació igual.
6: Doncs sí, tots fent el mateix. A veure, tots no. Ràdio Vilasacra enamora.
7: Quan per anar a la guerra de Cuba, el meu avi va embarcar, aquí es va quedar l'àvia esperant veure. Mentre l'avi lluitava junt amb tots els seus companys, també lluitava qui l'àvia i passava grans afanys. Fins que un dia van dir-li no tornen els catalans que van anar-hi a l'Havana. No tornen els catalans. I durant hores mirava fixament a l'horitzó mentre dolçament cantava amb

0: Si vols formar part de l'evolució, Ràdio Vila-sacra és el millor.
1: Plena de vida i cultura.
2: Cada dia amb la cultura.
3: Jo, cultura.
4: Cultura.
5: Molta cultura.
6: Cultura.
7: Cultura.
8: Tenim una cita con la cultura.
9: Que hi hagi cultura és imprescindible perquè necessitem que la gent sàpiga què és el que fem.
10: Sempre fa falta la cultura, sempre fa falta.
11: Sempre al costat de la cultura.
12: Compromiso con la cultura. Muchas gracias.
2: Si hi ha un bàlsam capaç de posar un raig de llum al final d'aquest túnel és la cultura. Sempre a punt per fer-nos pensar, per treure'ns un somriure, la cultura ha fet i farà que el camí cap a la normalitat resulti una miqueta més lleuger.

0: Que bo!
1: El català està ple de localismes, és a dir, formes pròpies d'una població o d'una zona determinada que no s'utilitzen en cap altre lloc. Per exemple, a Terrassa no diuen carmanyoles, diuen taifes. A Mataró, fer toris vol dir fer campana. A Banyoles no penjarem una pilota a un arbre, sinó que les perxarem a un arbre. O al Camp de Tarragona, dels ximples se'n diuen alonsos. De la mateixa manera que de fer el ruc se'n diu fer l'alonso.
2: Hola, Joan.
3: Hola, Sílvia.
2: Què fas aquest cap de setmana?
3: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.

0: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
1: A Bonpreu i Esclat et posem les coses fàcils. Descobreix els nostres menús estalvi. T'oferim una solució per cada paladar al millor preu. Consulta tots els menús a bonpreuesclat.cat. Gaudeix dels menús estalvi de Bonpreu i Esclat. Preparats? Llestos? Bon profit!
2: Ràdio Vila-sacra.
3: On les cançons lliguen amb la història.
4: Què necessites avui?
5: L'art pren vida al nou Museu del Barroc de Catalunya. Submergeix-te en un viatge fascinant per la cultura, el paisatge i l'art dels segles XVII i XVIII. La col·lecció d'art barroc més gran de Catalunya. Viu la màgia del barroc. Més informació a museudelbarroc.cat.
6: Vivim moments difícils i no podem canviar-ho tot, però sí que podem triar. Davant de l'odi, podem triar estimar. Davant de l'individualisme, triar la comunitat.
7: Tria Ràdio Vila-sacra.
6: Perquè no sempre podem canviar el món, però sí que podem triar com hi volem viure.
8: Demana oli verge extra Baró de Maials. Vine a la cooperativa de Maials tota la setmana i diumenge al matí o te'l portem directament a casa. Fes la comanda al 973 13 0005 o a info@barodemaials.cat.
9: Oli Baró de Maials.

Segur que hi ha algú amb qui t'encanta viatjar, perquè tot ho fa fàcil, perquè et coneix molt bé, perquè al seu costat sempre surten els millors plans. Sabem que el lloc és important, però la companyia ho és tot.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: Ei, ei, ei, pugeu el volum i escolteu bé.
3: Te'n recordes, te'n recordes.
4: Ràdio Vila-sacra, la ràdio.

0: Arxiu de notícies per a la història. Notícia del 8 d'agost del 2025.
1: Segons un estudi de la Universitat Autònoma de Barcelona, els dies de temperatura màxima podrien superar els 45 graus a l'àrea metropolitana de Barcelona i els 42 pel que fa a l'interior de la capital catalana de cara a finals de segle. Més detalls, Míriam Andreu.
2: L'informe indica que les temperatures màximes podrien augmentar uns 2 graus i mig a mitjans de segle i en 4,2 a finals, mentre que les mínimes es veurien incrementades 3 graus i mig cap al 2100. Augments que es produirien si no es redueixen de manera dràstica les emissions de gasos d'efecte hivernacle. Ho ha explicat l'investigador Sergi Ventura a Ràdio 4.
3: No és un escenari que seguim com si no passés res, però sí que és veritat que la mitigació és molt petita, és completament insuficient i per això, bueno, ens hauria d'alertar.
2: Els majors increments de temperatures produirien en les zones urbanes i apunten com a responsable especialment a l'alta absorció de radiació dels materials de les ciutats. En aquest sentit, un altre estudi de la UOC ha recollit l'opinió de la gent de més de 65 anys i com els afecta la calor urbana. Critiquen que les ciutats no estan preparades. Ho ha explicat als nostres micròfons Paloma Yáñez, investigadora.
4: Los parques, entre otras cosas, porque en momentos de olas de calor los han cerrado, pero también porque no tienen especies adaptadas al calor. Y también eran muy, muy críticos con toda la construcción en asfalto de las plazas y las avenidas públicas que solo hacen acumular más y más el calor, dejándoles casi sin espacio de interacción.
2: Dels més de 1.000 participants espanyols, gairebé el 90% afirma que el canvi climàtic afecta la seva vida diària.
5: Ara ens toca pensar si des de que es va fer pública aquesta notícia el món ha millorat en aquest sentit o no. Què en penses tu? Pensa, pensa.
6: Ets monitor o monitora d'esplai o cap d'agrupament a escoltar? T'interessa l'educació en el lleure i el tercer sector? La revista Estris de la Fundació Pere Tarrés és el teu punt de trobada. Hi trobaràs articles, entrevistes, anàlisi, opinió, recursos i molt més. Visita estris.cat o segueix-nos a Instagram i Twitter @revistaestris. Revista Estris, més de 50 anys compartint l'aventura d'educar.

0: Ràdio Vila-sacra, tot un programa de programes. Ho entens?
1: Funciona! Cròniques dels invents. Amb Oriol Munner.
2: Si busquem què hi ha darrere de l'enorme increment de població que ha experimentat el món en els últims 100 anys, hem de parlar forçosament de descobriments com les vacunes, els antibiòtics, la higiene o la pasteurització. Fites, totes elles, iniciades a mitjans del segle XIX o ja al XX, i que han marcat la salut de les generacions d'humans que més anys estem vivint des de la nostra arribada al planeta. Les malalties són un mecanisme de la natura per controlar la vida, però els humans no ens hi hem resignat mai. I en això, també, hem volgut lluitar contra els designis de la natura. Tots, o pràcticament tots, estem vacunats des de ben petits contra un munt de malalties. Però sabem com funciona una vacuna i com actua en el nostre cos?
3: Antoni Trilla, especialista en medicina preventiva i epidemiologia.
4: És una espècie de sistema d'alerta. Prepara el nostre cos, l'entrena, per reconèixer determinats microorganismes. Això fa que el cos sap que aquest és un agressor, el nostre cos el reconeix i munta una resposta de defensa molt més ràpida.
2: És a dir, que introduïm intencionadament al nostre cos una petita dosi d'aquella malaltia, una dosi que el nostre organisme pugui assimilar sense malaltir, i ens assegurem que el nostre cos s'hi faci resistent de cara al futur. Genial. El pare de les vacunes és Edward Jenner, un metge britànic del segle XVIII molt observador.
4: Es va fixar que les pageses que munyien les vaques no tenien verola quan hi havia epidèmies de verola a Anglaterra i a tot el món. Les vaques tenien algunes petites lesions que resulta que és un virus cosí germà del de la verola, però que no provoca malaltia. Va agafar un cosí seu, va preparar un extracte d'aquest producte de les vaques, li va injectar en el cosinet aquest i el cosí no va patir la verola. I, per cert, com que això venia de les vaques, aquí ve la paraula vacuna.
2: I si les vacunes han incrementat enormement l'esperança de vida i han aturat l'elevadíssima mortalitat infantil, els antibiòtics també han estat clau. La penicilina que va descobrir Alexander Fleming el 1928 és l'antibiòtic per antonomàsia. Actua destruint parts dels bacteris que els són vitals, com la paret bacteriana.
4: Aquesta paret és necessària perquè els bacteris visquin, creixin i es multipliquin. Diguéssim, és com un vestit que te necessiten els microorganismes, i si la penicilina aconsegueix fer forat en aquest vestit, i en fa molts, el bacteri és incapaç de reproduir-se i incapaç de créixer.
2: La descoberta de Fleming va anar així.
4: Va marxar de vacances al seu laboratori, va deixar una placa amb uns bitxos que es diuen estafilococs, sembrats, per estudiar-los, i quan va tornar de vacances va veure que aquella placa en concret es va contaminar per un fong que es diu Penicillium notatum, d'aquí el nom de penicilina, i que aquest fong havia fet que al seu voltant els bacteris haguessin mort, haguessin deixat de créixer.
2: I en el camp de la higiene alimentària, la irrupció d'una figura com Louis Pasteur és clau. Ell és el pare d'un gran mètode d'ingesta d'aliments depurats de bacteris.
4: Pasteurització ve de Pasteur, perquè Pasteur va descobrir que calentant la llet de forma ràpida a una determinada temperatura per un període de temps curt, gran part dels bacteris que contenia la llet, i la llet contenia des de micobactèries de la tuberculosi a moltes altres, diguéssim, bactèries que encara podien contaminar la llet, amb això va aconseguir que la llet es convertís en llet potable.
2: Allò de la UHT que podem veure als brics de llet d'avui. Bé, la UHT és la ultrapasteurització, que va un pas més enllà. En el camp de la medicina s'han fet altres salts endavant en l'últim segle i mig, com la higiene a l'hora de tractar els malalts o l'anestèsia per operar-los. L'anestèsia amb òxid nitrós i èter la van descobrir quasi accidentalment a mitjans del segle XIX als Estats Units l'odontòleg Horace Wells i el doctor Crawford Long. Les diverses substàncies que hem anat creant a partir d'aquelles primeres s'han revelat com unes excel·lents bloquejadores dels impulsos nerviosos que alerten del dolor. Impedeixen que els nervis facin la seva funció de transmetre el senyal de dolor al cervell. Si al cervell no hi arriba el senyal, no hi ha dolor. I tots els que passen pel quiròfan avui els en donen les gràcies. Avenços mèdics tots plegats, sense els quals el nostre món, tal com el coneixem, hauria estat impossible.

0: clave. La radio més experimental és Àvila Sacra.
1: Oh, és meva.
2: No, no, és meva.
1: Meva.
2: No, és meva.
3: A veure, senyora, si us plau, de totes no pot ser.
4: La calaixera més musical.
1: Uau, d'això!
5: Benvinguts a Ràdio Vila Sacra, emissora líder a casa d'en Patufet.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: L'Institut d'Oncologia de la Vall d'Hebron, entre els centres més reconeguts en recerca científica i medicina personalitzada. El BIO acaba de renovar l'acreditació com a centre d'excel·lència Severo Ochoa i es consolida com un dels centres europeus de referència oncològica. Maria Gómez.
2: El Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats, que atorga aquesta distinció, destaca la capacitat del BIO d'aplicar aquests avenços tecnològics en la pràctica clínica, d'apostar també per una medicina personalitzada i de precisió i de saber liderar no només el propi centre, sinó a nivell europeu. Un reconeixement que és fruit de l'esforç de tots els equips que treballen amb una única fita. El doctor Josep Tabernero n'és el director i també el cap del Servei d'Oncologia Mèdica de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron.
3: Amb l'objectiu que tenim sempre,

0: és transformar la investigació en càncer per beneficiar els malalts i a la societat.
1: Aquesta acreditació com a centre d'excel·lència suposa noves oportunitats per encarar el futur en la recerca biomèdica, com ara l'impuls de la intel·ligència artificial aplicada a l'oncologia.
2: Recull de notícies Ràdio Vila-sacra.

0: Un món de músiques diverses i contrastades que formen un tot musical ple de colors, sovint fina ironia, que desprenen talent, molta força expressiva i un missatge directe i sincer.
1: Torna a connectar amb la vida.
2: Tot ha de coincidir amb el Museu de Figueres, que estarà coronat per una cúpula geodèsica de l'arquitecte més monàrquic del món, que és el geni d'Espanya, que és Emilio Piñero, que fa unes cúpules reticulars sublims i que va a coronar, diguem-ho així, i a xuplugar la màxima anarquia espiritual, perquè el Museu de Figueres té que ser la meca de l'art modern mundial.

0: Hola, sóc la Mireia Belmonte. A la natació, la velocitat és clau i també ho és per salvar una vida. Davant l'ictus, trucar ràpid al 112 és fonamental. Si notes un canvi brusc a una persona, com ara pèrdua de força a una banda del cos, canvis en la parla o en el gest de la cara, truca ràpid al 112. No t'ho pensis.
1: Davant l'ictus, truca ràpid al 112.
2: Generalitat de Catalunya.

0: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
1: Amb la col·laboració de la Denominació d'Origen Catalunya.
2: Vall de Sardanes, un programa dedicat a les sardanes i als sardanistes. Una hora per gaudir de la nostra música, amb tota la informació dels aplecs i ballades de les nostres contrades. Amb Ramon Comas.
3: Ben trobats, amics i amigues sardanistes. Anem a començar el 315è programa de Vall de Sardanes, el 107 de la FM.
4: Ràdio Vila Sacra.
3: Comencem. La primera sardana que escoltarem avui és una dedicatòria que vol fer la Maria de la Canya per l'Anna Llagostera, que aquest dia 23 va celebrar el seu aniversari. La sardana que ha escollit és una d'en Josep Coll i Ferrando, que interpreta la Cobla Ciutat de Girona i que porta per títol Perfum de mar.

cobla Ciutat de Girona ens ha ofert el seu tenor en Josep Coll i Ferrando, Perfum de Mar. La propera també és una felicitació que també va cap a l'Anna Llagostera, els amics sardanistes de la Garrotxa, Ripollès i Osona, i un munt de companys que ens trobem doncs, donant ballar sardanes, i com no, jo mateix, si no la felicito potser hi hauria algun problema, doncs li volem dedicar una sardana d'en Josep Maria Boix i Rissec, que l'interpreta la cobla Sabadell i porta per nom Per Anna Maria.

La Cobla Sabadell ens ha ofert d'en Josep Maria Boix per Anna Maria. I bé, continuem amb felicitacions per a tots els que hagin celebrat la seva onomàstica aquest dia, que són molts, doncs els Joans i Joanes i altres que puguin, derivats que pugui celebrar també aquest dia, doncs moltes felicitats. I no podem deixar-nos, evidentment, quan toca a casa, i qui també hem de felicitar, doncs, és la iaia Juanita, que també va celebrar la seva onomàstica. La sardana que hem escollit l'interpreta la cobla Marinada i és de la Dolors Viladric i Pasqual, i porta per nom Per a tu, Joan.

0: Vall de Sardanes, amb Ramon Comas.
1: Continuem amb més felicitacions, i aquesta vegada la felicitació es queda a Olot, i és que el dia 26, qui va celebrar el seu aniversari, és l'amiga Tati Corbetón. La copla que interpretarà la sardana és la principal de la Bisbal i és una sardana d'en Josep Freixeres i Vivo, que porta per títol Feliç Aniversari.

La cobla principal de la Bisbal ens ha ofert d'en Josep Freixes Feliç aniversari. I ara la felicitació se'n va cap a Barcelona, cap a Nou Barris, ja que aquest dia 27 qui ha celebrat el seu aniversari és l'amic Carles Carrer. De part de l'Estel i de tots els amics sardanistes, li dediquem la sardana que interpreta la cobla salvatana d'en Francesc Mas i Ros i que porta per títol Apa Carles.

Cobla Salvatana ens ha ofert aquesta sardana d'en Francesc Mas i Ros, que porta per nom Apa Carles. I aquest proper dia 29, i celebrant la seva onomàstica, són els Peres i Paus. Volem felicitar tots els que aquest dia celebrin la seva onomàstica, especialment amb en Pere Portell de Montesquiu i en Pere Santa Eulària de les Preses, que sempre hi són quan els has de menester. Doncs la sardana que escoltarem l'interpreta la Cobla Marinada i és d'en David Puertas i Esteve, i porta per nom Sant Pere i Sant Pau.

D'en David Puertas, la Cobla Marinada, ens ha ofert Sant Pere i Sant Pau. Com veieu, arribem ja al mes de juliol i està ja farcit de sardanes de tot arreu, de per aquí a la vora. Continuem amb més sardanes. La que ara escoltarem és la sardana unitària que es va escollir doncs, perquè s'interpretés el passat dia 22, que era el Dia Internacional de la Sardana, i a motiu dels 150 anys del seu naixement es va escollir una sardana d'en Juli Garreta i Arboix. Aquesta vegada la interpreta la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, i la sardana porta per títol Juny.

La Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona ens ha ofert d'en Juli Garreta Juny. La propera és una sardana d'en Just Renom i Gallés que ens interpreta la cobla principal de la Bisbal i que porta per nom Pregó de Plec.

Acabem de ballar la sardana d'en Joan Jordi Veumala, Petits Laietans, interpretat per la Cobla Principal de Cassà. I bé, hem arribat a la fi d'aquest 315è programa de Ball de Sardanes, el 107 del Dial. Esperem que l'hàgiu gaudit. Recordeu, salut i sardanes, passeu-vos molt bé i fins la setmana que ve.

0: ciberestafes, estafes per internet i també les que comencen amb una trucada o un missatge de text, solen estar darrere d'organitzacions criminals més o menys nombroses. Aquests grups actuen amb una lògica molt clara. Adapten les campanyes segons l'època de l'any, el tipus d'estafa, l'excusa que fan servir i el col·lectiu a qui volen arribar.
1: Per això, tal com ens explica aquest caporal de la Unitat d'Investigació del Vendrell dels Mossos d'Esquadra, les estafes online a la gent gran tenen repunts. De modalitats n'hi ha moltes, el phishing, el phishing, trucades falses, on es fan passar pel banc o per serveis de teleassistència per demanar dades bancàries o fer un pagament urgent.
2: En el cas d'algun usuari que m'ha explicat que li havien robat diners amb aquelles trucades o missatges dels fills...
1: Eva González, responsable de la Casa del Mar, espai per a la gent gran a Tarragona.
2: Truca el del banc al mateix temps, a hores també, amb el factor sorpresa.
3: Cuénteme, porque usted antes me ha parecido que había recibido una de esas llamadas sospechosas de un banco. ¿Y por qué no cayó?
4: Porque me di cuenta que soy muy torpe y necesito ayuda, con lo cual recurrí a hacer una llamada. Mi sobrino trabaja en el banco donde yo tengo mi cuenta, la única cuenta que tengo, y le dije, enganito, me ha salido, ni caso tía, ni caso, no sé qué, no sé cuánto, ya hablaremos. Entonces otro día, tomando café, me explicó un poco el tema.
5: I jo passat per la caixa de pensions, m'han trobat, però dona la casualitat de que a la caixa de pensions no tinc res. Vull dir-te, llavors, fora, penjar, ja està.
0: En el cas de la suplantació bancària, hi ha un element clau. Els missatges fraudulents poden arribar a la mateixa bústia que els missatges reals del banc de la víctima. I això els dona una aparença de credibilitat molt alta. Si, a més, just després arriba una trucada d'algú que es fa passar per treballador del banc i que disposa d'algunes de les personals, les sospites inicials acostumen a baixar i a reduir-se. Per exemple, hi ha casos en què comencen amb un missatge i una trucada de falsos treballadors del banc, però que després van encara més enllà. Es presenten personalment al domicili de la víctima per recollir-li la targeta bancària i amb l'excusa de donar-la de baixa per evitar càrrecs fraudulents i prometre una targeta nova, després són ells mateixos qui retenen diners dels caixers o compren targetes i vals regal.
1: Les del banc i la dels falsos whatsapps de fills amb problemes són les més denunciades.
3: En quins aspectes veus tu que potser van més perduts?
6: Potser en el tema de la confiança, no?
1: Laura Soler, periodista que imparteix cursos a gent gran.
6: I sobretot amb les persones que no tenen aquesta xarxa de referència, que no poden recórrer a un fill, que no poden recórrer a una altra persona que els doni confiança. Saber que tenen algú quan a qui recórrer.
3: Les presses els fan sospitar o no?
6: D'entrada no, perquè normalment quan t'arriben informacions falses, et volen estafar, et volen enganyar, sempre són empreses, i quan hi caus és perquè t'agafa en un moment que tu ja estàs atabarat, potser per una altra cosa. Llavors, a més, t'arriba aquest missatge i dius, ai, i a més coincideix que potser el teu fill està fora i pots pensar que té un problema, t'atabales.
0: En el cas del missatge de WhatsApp d'un suposat fill o filla, continua funcionant. Normalment expliquen que se'ls ha espatllat el telèfon, que han canviat de línia, que només poden escriure i que necessiten una transferència urgent. Això té èxit sobretot per dos motius. El primer és el volum immens de missatges que envien, que multiplica el nombre de possibles víctimes. El segon és la urgència, pressionen la víctima perquè faci un ingrés o una transferència.
1: I la llista continua, fins i tot falses cartes, enviaments per correu ordinari suplantant, per exemple, la Seguretat Social, on s'exigeix enviar fotos del DNI i extractes bancaris per no perdre suposades prestacions.
7: A mi em va passar de correus, que em van enviar un perquè anés a buscar i a pagar no sé què, que venien a casa, que me'l portaven i que pagué, que era de correus, i que sí, que ja ho veuria, que no sé què, me'n van dir. I el que vaig fer va ser anar-me'n a correus amb el DNI i preguntar si m'havien... Em van dir no, no, que no, que no, i que no em fes cas i això.
1: O, per exemple, l'ús de famosos.
8: Moltes coses no les sé ni les entenc, que sóc una persona gran.
9: M'ho sembla que tots som els reis i moltes vegades que t'enreden amb coses així. I el millor és si no estàs prou segur, el que diu ella. Senta't, pensa i ho pregunteu a la família o el que sigui.
7: Saps què passa? Que tinc els fills que més o menys ja ens diuen no donguis el número del banc.
3: Eva, parlàvem que és important per ells tenir una xarxa de referència a familiars, fills, amics. Quan no hi és, què et trobes?
2: Doncs que per por a la família, segons com, no les expliquen. i igual ho expliquen, ho comenten davant d'algun veí o aquí al nostre centre també.
1: Busquen suport i l'han de trobar sobretot aquells que es mantenen més analògics. Diuen els Mossos que la informació per a prevenir ha de passar també pels mitjans de comunicació més convencionals, que són els que mira i escolta la gent gran.
10: Pot ser part del canvi.
11: Roses ja ho té tot a punt per celebrar la seva tradicional festa de Sant Pere. Una festivitat amb un fort arrelament que enguany arrencarà dimecres 1 de juliol amb una clara mirada al passat mariner de la vila. El Teatre Municipal acollirà el tret de sortida amb la projecció del documental Aigua Llum Lamparó. Es tracta d'un curtmetratge que repassa la història de l'última teranyina de Roses. Una embarcació d'encerclament cobrirà pas a una taula rodona posterior. El plat fort arribarà divendres 3 de juliol, quan l'activitat es traslladi al pàrquing del Moll Comercial. La jornada començarà a ritme de cantada d'havaneres i continuarà amb una de les cites més esperades pels amants de la gastronomia local. Parlem del tradicional tast de suquet de peix preparat directament per la cofradia de pescadors de Roses. Els tiquets es podran adquirir el mateix matí per un preu de 5 euros. La festa clourà la nit a partir de les 10 amb un espectacle lumínic i el gran ball.

0: dance.
1: Figueres dona el tret de sortida a les festes de Sant Pere amb 4 dies plens d'activitats per a tots els públics. La ciutat viurà 4 dies intensos amb concerts, espectacles, cultura popular, activitats familiars, visites patrimonials i jornades de portes obertes per celebrar una de les festivitats més arrelades del calendari figuerenc.
2: Més informació a figueres.cat. Actualitat, festes de Sant Pere.
3: I parlant d'emocions...
4: 53.
5: Sons de taverna, on cada cançó té una història, amb Joan Brugués.
6: Lola la tavernera va obrir una via dins l'havanera i el cant de taverna. Aquesta via se l'ha batejat com rumba havanera, i són vàries les composicions que tenim, com Cerca del Río, Havanera rumba de Tamariu, o aquesta Cap a tu. La curiositat és que Bastons, al fer la música, li va dir a en Tofu Mus que li posés la lletra, a veure què li suggeria. I va sortir una inspiració que ens la canta Barca de Mitjana, Cap a tu.

0: cap a tu.
1: Vine a les rebaixes de l'Espai Gironès i guanya entrades per l'Aquàrium Oníria.
2: Aquestes rebaixes, gaudeix dels millors descomptes a l'Espai Gironès i participa amb els teus tiquets de compra al punt d'informació. Sortegem 5 packs d'entrades Oníria cada setmana fins l'11 de juliol. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.
3: Consultar números premiats a juegos11.es. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
4: Ràdio Vila-sacra. Observar, pensar, raonar. Ho entens?
5: Dial Interior. L'emissora que busques és dins teu.
6: El programa dels dilluns a mitjanit.
7: Ràdio Vila-sacra.
8: A l'Alt Empordà. És

0: Sentim la comunicació local.
1: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
2: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
3: Cada diumenge...
4: A poc i bona lletra.
5: Sensacions diverses de tota mena i per a tots els públics.
6: Telèfons per a aquells que tinguin clar que volen comentar alguna cosa amb nosaltres.
7: 972-51-1268.
6: Què t'ha passat aquestes últimes hores? Quina notícia t'ha cridat l'atenció?
7: 656-19-70-62.
6: Doncs sí, que truqui el més valent. Vinga!
8: A que truco! A que truco!
6: Bueno...
9: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
10: Et volem escoltar.
11: Bon dia. El PP ens està ofegant tant i tant i tant que nosaltres volem agafar el vaixell i pujar dalt. I simplement això, vull dir, no fem cas de lo que diguin. A veure, jo sempre m'he fet aquesta apreciació. Si ens fem independents, només haurem, encara que hi hagin xoriços que hi seran igual i corruptes que hi seran igual, només tindrem els d'aquí. Ara tenim els d'aquí i els d'allà. O sigui, ja tenim un 50% de guanyat. No tots, evidentment, però sempre n'hi hauran, eh? Vull dir, això ens ho hem de ficar dintre el cap, que sempre n'hi hauran, sigui on te sigui, perquè tot arreu n'hi ha, a Xina, a Alemanya, a tot arreu n'hi ha, vull dir, corruptes n'hi ha a tot arreu. És a dir, que ens hem de mentalitzar de que també hi seran, però llavors ja tindrem el 50% menys. A més, ara ja se m'ha anat el que volia dir. Bueno, és igual.
12: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
6: Truca!
12: Repetiràs.
13: Tanca els ulls.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: La Policia Nacional ha desarticulat una xarxa criminal acusada de blanquejar més de 9 milions d'euros procedents d'estafes online a milers de ciutadans europeus. L'operatiu es va saldar amb la detenció de 9 presumptes implicats a Sitges després de 2 anys d'investigació. Els primers avisos van arribar de la Fiscalia d'Alemanya en relació amb estafes en compravenda de diversos objectes. Els diners de les víctimes havien estat transferits a una empresa de Mallorca dedicada al lloguer de vaixells. Els agents policials van descobrir que el grup criminal havia orquestrat un complex entramat amb 16 empreses i 54 presumptes implicats, fonamentalment a les comarques de Barcelona, on vivien els investigats.
2: Y es que hay cerebros que no tienen solución y que marrón, chin, chin, pom, porom, pom, pom.

0: Això és Ràdio Vila Sacra. La Síndica de Greuges de Catalunya defensa els teus drets davant de l'administració. S'hi pot adreçar qualsevol persona, sigui quina sigui la seva nacionalitat i edat, i també empreses i associacions. Resol queixes i consultes d'àmbits com salut, habitatge, educació. Entra a síndic.cat. Truca al 900 124 124 o adreça-t'hi presencialment. Queixa't. Transforma. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
1: El millor del millor. De tot el millor. A Ràdio Vila Sacra 107 FM i punt.

0: El temps d'hostí em diu que t'embarcaràs en una gran història d'amor.
1: D'amor?
0: Sí.
1: Quan?
0: Aviat.
1: Aviat?
0: Molt aviat.
1: Molt aviat?
0: Ja.
1: Ja?
0: De fet, l'amor ja està trucant a la porta.

0: Avui pot ser igual que ahir o pot ser un dia únic.
1: Exacte.
2: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà, a Ixi de Clar.
3: Per què els grans us penseu que el món de veritat és el vostre i no pas el nostre, el dels nens i nenes?
4: Paraules de nen.
0: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
5: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Si us agrada llegir, recitar i escoltar poesia, ara sentirem un poema que de ben segur ens agradarà des del principi fins al final.
6: Hola, em dic Pau Tor. El poema que he escollit es diu Un cor de més de mil sirenes i és de la Elisabet Adami. He escollit aquest poema perquè és d'un llibre que em va agradar molt. A continuació us recitaré el meu poema. És antic com la vida, aquest mar sense mida. D'antiga seducció, aquesta meva cançó. Obeeix la teva senyora si no vols pagar penyora. La meva veu escolta només que sigui una volta. Mai més no marxaràs, per sempre et quedaràs. Aquí, amb mi, aquí, amb mi.
5: Moltíssimes gràcies, Pau, per recitar aquest poema tan bonic amb tot el cor. Ens ha encantat. Fins al proper Embaladits. Adeu.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.

0: I parlant d'emocions.
1: 88.

0: Cada hora, Endesa detecta 3 casos nous de frau elèctric a Catalunya, o el que és el mateix, 67 casos nous cada dia durant el 2025, una xifra rècord fins ara. De fet, aquests números representen un terç del total que es detecta en el conjunt d'Espanya. En total, s'han defraudat 486 gigawatts per hora, segons explica el responsable de la unitat contra el frau elèctric d'Endesa a Catalunya, que fa aquesta comparativa.
1: Tota l'energia que vam recuperar equival al consum anual de 140.000 llars. Com una població com Sant Feliu de Llobregat o Lloret de Mar.
0: Més de la meitat de l'energia defraudada correspon a indústries, negocis, tallers i plantacions de marihuana. Àngel Rubián és cap de la Guàrdia Civil a Premià de Mar.
2: Les plantacions, de fet, continuen, però és veritat que hi ha altres negocis que també se sumen a aquest tipus de defraudació. I que realment el que provoca és una competència deslleal.
0: Endesa detecta aquestes instal·lacions irregulars per avisos d'incendi, electrocució, denúncies anònimes i amb l'ajuda de la intel·ligència artificial fent l'anàlisi de consum dels abonats.
3: Ara, ens caldria saber si des de la publicació d'aquesta notícia el món ha millorat en aquest aspecte o no.
4: A veure,

0: Associació Reemplant Flinfla. Ho entens ja?
1: Doncs això i així de clar.
2: Des de Girona.
3: Aquest cap de setmana pots tenir un bon pla. O un pla millor.
4: Jo m'hi apunto.
5: Radio Vilasacra.cat

0: viatge en el temps. Pels alts, per les baixes, pels optimistes, per les pessimistes, per les que somriuen, per les presumides. Ràdio Vilasacra, per les que ploren. Pels extrovertits, pels esportistes, pels músics, per les que llegeixen. Ràdio Vilasacra. Pels compromesos, pels que ho tenen tot, pels que no tenen res. Per les que s'equivoquen de festa.
1: Ràdio Vilasacra.
0: Pels grans, pels petits, pels no tan petits, per les famílies. Ràdio Vilasacra. Pels joves calvos, per les dansaires.
1: Ràdio Vilasacra.
0: Pels pescallunes, pels romàntics, per tots.

0: Atenció, Catalunya.
1: Hem rebut ja més de 3.000 trucades. Tercera part.
2: Esclar.
3: Hola, bon dia.
4: Posa'm una cançó.
3: Hola, bon dia, maco.
5: Hola, carinyo.
3: Saludar-te i a tots els oients, encara que jo no tinc el plaer de poder-ho escoltar directament, que si no és per internet, no el puc escoltar.
5: Sí, sí, no, no.
3: T'he trobat a faltar aquests dies, que he estat tota la setmana que no t'he escoltat.
4: No, he
3: marcat el telèfon perquè volia parlar amb vosaltres.
4: Posa'm una cançó.
5: Sí, sí, no, no.
3: Que estem parlant amb persones sensates i educades. Hi ha un, escolta, hi ha un nivell que és una passada, eh? De veritat.
6: Ningú s'esperava.
3: Sí, sí, sí. I després, no sé si us ho veu fixar, però l'ambient que hi havia en aquella sala...
4: No, i...
5: Tots som tots.
4: Posa'm una cançó.
5: Sí, sí, no, no.
3: La veritat, que el que vols que et digui, sapiguem que són així, que són tan curtet, perquè hi ha tantes classes avui dia ja, que...
7: I a mi em va agradar molt, i ja et dic, jo no havia sentit mai perquè no m'agradava, però, noi, ara, xapó, que continuï amb la mateixa línia per seguir endavant, perquè si no, malament rai.
4: Noi.
3: Jo he dit ui, i dic, els trobo faltant, no pot ser, deixa'm trucar, encara que jo no sóc de les que truco massa, no? Però, bueno, que sapigueu que estem aquí, al vostre costat i punto, no? Eh?
5: Que no?
3: Però una altra cosa.
4: Posa'm una cançó.
3: Clic, clic.
5: Vale. És diferent aquí, eh?
3: Tota la família que ens escolta, i els que no conec, doncs un saludo fort.
5: Bueno, per res, i que passeu un bon cap de setmana, i, bueno, i un petonàs per tots.
8: Val.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra. El Parc Eòlic Experimental de la Costa Brava fa un pas decisiu. El Ministeri per a la Transició Ecològica ha avalat l'impacte ambiental i ara s'obre la licitació perquè les empreses interessades hi puguin participar. El govern preveu que la plataforma entri en funcionament al Golf de Roses l'any 2028. Sílvia Paneque, portaveu.
1: Hi ha algunes entitats o sectors que no veuen amb bons ulls ni tan sols la plataforma experimental. Des del govern insistim en la necessitat d'avançar en la transició energètica. Aquest parc estava inclòs en el Proencat, en les projeccions energètiques a Catalunya d'aquí al 2050.
0: Els opositors als projectes asseguren que l'aval ambiental no en garanteix la instal·lació, recorden que encara hi ha al·legacions pendents de resoldre i adverteixen que, si cal, acudiran als tribunals per frenar aquest projecte.

0: si lo teu és la tele a totes hores. Doncs, la tele.
1: I tant.
2: Si lo teu és llegir llibres. Felicitats.
1: I tant.
3: Si lo teu és videojocs a totes hores. Doncs, videojocs a totes hores.
1: I tant.
2: Si lo teu és xarxes socials amunt i avall. Doncs, res. Xarxes socials, amunt i avall.
1: I tant.
4: Si lo teu és menjades de coco amb problemes a totes hores, doncs, problemes a totes hores.
1: I tant.
5: Si lo teu és música sense solta ni volta, ni ordre ni coordinació, doncs cadascú al seu ritme.
1: I tant.
6: Si lo teu és el silenci.
7: Ara bé, si vols les millors sensacions del món seleccionades per horaris, dies i el seu punt, doncs...
8: Ràdio Vila-sacra.
9: Ràdio Vila-sacra.
10: Ràdio Vila-sacra.

0: Mareo Belurella.
1: Busquem, observem, seleccionem, experimentem i col·leccionem del que ens sembla realment original, el més sensacional. Perquè ens hem d'enganyar a aquestes alçades de la vida, on ja està tot inventat. Donem les gràcies a tots els mitjans de comunicació que han existit i que segueixen funcionant, perquè només ells, i tots els músics, compositors, creatius, humoristes, pensadors i fantasmes, són sempre exclusiva font d'inspiració i contingut. Sense tot això, la comunicació general i l'experimental no existiria. Això és Ràdio Vila-sacra. Així de fàcil.
2: I parlant d'emocions...
3: 26.

0: Leyenda. El Parc de la Serralada de Marina està situat dins l'àrea metropolitana de Barcelona. El poblat ibèric de les Maleses, a 450 metres d'altitud, és un dels tres poblats ibers del parc i on se situa la nostra llegenda. La llegenda de la noia de la Fona. Mentre pujaven cap al Puig Castellà per fer una visita guiada al poblat ibèric, van veure com el cel es cobria de núvols negres. Les busques de les hores i els minuts giraven tan ràpid que amb prou feines les podien veure. Sense entendre ben bé on eren ni com hi havien anat a parar, van sortir del poblat per una de les portes. La Gemma Hidalgo és arqueòloga i dirigeix l'Institut Montserrat Miró de Montcada per la investigació, conservació i difusió del poblat iber de les Maleses. Ens sap molt de la història d'aquestes terres i també de la seva llegenda. Benvinguda, Gemma.
1: Bon dia, gràcies.
0: Explica'ns, d'on neix aquesta llegenda, la noia de la Fona?
1: Bé, doncs aquesta llegenda, i com tantes llegendes, són difícils d'ubicar en el seu origen, però el que és important és el missatge que porten i com permeten traslladar-te al passat i viatjar molts anys enrere.
0: No sé si els més petits han tingut a veure en la creació, si més no en la divulgació d'aquesta llegenda, per tal que es conegués la història del poblat iber.
1: Tot i que potser en ocasions aquestes llegendes són producte de la ment de les persones adultes, sense cap mena de dubte, sempre estan pensades o focalitzades en aquelles persones, no?, aquelles personetes que et fan preguntes atrevides, preguntes que de vegades els adults no ens plantegem i que volem donar-los respostes. Els nens de vegades no tenen el coneixement que tenim els adults, però és molt important atendre les seves incògnites per tal de traslladar-los aquestes èpoques del passat que puguin entendre com milers d'anys abans hi havien també d'altres nens i quina era la seva manera de viure.
0: Èpoques del passat, per tant, estem parlant de realitat, però també d'imaginació, que és el que tenen les llegendes. Quina part és real i quina part és imaginada en aquesta llegenda?
1: Clar, efectivament, sempre tenim alguns components que són necessaris per tal de poder fer efectiu aquest viatge al passat. I sense cap mena de dubte, aquest tipus d'elements són la màgia, per exemple, no? Elements màgics que permeten fer aquests viatges al passat, però que un cop s'ha fet el viatge, tot allò que explica la llegenda, tot allò que mostra o tot allò que ens permet imaginar pot estar fonamentat en el que la investigació científica ens proporciona. Com vivien, com vestien, què menjaven o com eren les seves cases.
0: Clara, ho deies, no? Un viatge en el temps que ens permeten fer les llegendes són un recurs per conèixer la història, com també ho és l'arqueologia, un recurs. Fins a quin punt l'arqueologia ens pot ajudar a conèixer fins i tot la climatologia d'altres èpoques?
1: Bé, doncs l'arqueologia com a ciència, no?, absolutament completa, ens permet obtenir tot tipus de dades, no?, dades materials a través dels objectes, a través dels diferents fòssils que ens donen informació, per exemple, sobre quin tipus de fauna va habitar en el parc fa 2.300 anys, però també, òbviament, es poden aconseguir resultats al voltant de l'analítica de llavors, el que s'anomenen granes, que permeten reconstruir la vegetació que, per exemple, hi havia a la serralada i, com no, també la climatologia que podia condicionar el creixement d'unes espècies o unes altres.
0: Ha canviat molt aquesta climatologia, tota aquesta vegetació? És gaire diferent de la que tenim avui en dia al parc de la Serralada de Marina?
1: Doncs, malgrat estiguem parlant d'un marge de temps de 2.300 anys, el canvi no és especialment gran. La presència del pi pinyoner, típic del Mediterrani, així com espècies conreables a la vora del poblat de les Maleses, com per exemple seria la vinya, no? Els ibers conreaven la vinya i fabricaven vi, com també conreaven espècies cerealístiques, com és la civada, i també fabricaven cervesa. Tot això ho sabem gràcies a les restes de les llavors que recuperem en els diferents treballs arqueològics que fem cada campanya d'estiu.
0: sobte, van veure una fumarola que s'aixecava del poblat. En una estona, tot el bosc estava en flames. Va ser aleshores quan va caure un llamp formidable que va esquerdar el cel i va tallar la respiració de la Xara i del Pau. I de sobte es van traslladar 2.200 anys enrere, a l'època íbera, i allà van conèixer la Marina, una nena del poblat.
2: L'arqueologia, ara ho deies, ens ajuda molt a conèixer l'alimentació que tenien, el tipus de vida que tenien i les llegendes a divulgar-ho. En el cas dels íbers, ens parlaves això de l'alimentació que tenien, però com vivien, com vestien, quins costums tenien els íbers, que són els protagonistes d'aquesta llegenda que estem coneixent avui?
1: Clar, efectivament, no? Doncs els íbers cada vegada són més coneguts i aquí al Parc de Serralada, no? En el cas del poblat de les Maleses, doncs sabem efectivament com en general sempre busquen espais elevats, zones elevades per situar els seus poblats, els seus espais de vida i com la seva vida gira al voltant de la seva, òbviament, pròpia supervivència, una supervivència organitzada al voltant del que és el conreu de diferents espècies, com ja he dit, i també el que és el comerç, perquè els íbers són uns grans comerciants rebent tots aquells pobles que s'apropen a través del Mediterrani per intercanviar diferents tipus de productes. Sabem moltíssim sobre els íbers i cada vegada més estem amb més coneixement per tal de poder-ho fer arribar a absolutament tothom.
2: Gemma, moltíssimes gràcies per haver-nos acostat una mica més a tot aquest coneixement sobre els íbers a través de l'arqueologia, també a través de la llegenda que hem conegut avui, perquè avui hem lligat la fantasia i la història del que va succeir fa milers d'anys en aquest meravellós entorn natural i el resultat, la Noia de la Fona, situada en aquest parc de llegenda, el parc de la Serralada de Marina. Has escoltat el podcast Parcs de Llegenda.

0: Vine a les rebaixes de l'Espai Gironès i guanya entrades per l'Aquàrium Oníria.
1: Aquestes rebaixes, gaudeix dels millors descomptes a l'Espai Gironès i participa amb els teus tiquets de compra al punt d'informació. Sortegem 5 packs d'entrades Oníria cada setmana fins l'11 de juliol. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.
2: Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vila-Sacra.
3: Avui fas...

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: I passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
3: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupón extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
4: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
5: El temps.
1: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
6: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
7: Un petit descens de les temperatures en alguns sectors de l'interior, no passa tot arreu, i de fet de valors tòrrids ja només n'han registrat cap al barcelonès, al centre de la ciutat de Barcelona, al barri del Raval, amb aquests 26 graus. Els valors més alts, 24 a Mataró, 23 a Tarragona, per exemple, encara en alguns indrets de l'interior, valors tropicals, Lleida 20, Castellserà o a Camarasa, 21-20, i també doncs, valors pròxims als 18-17 graus en moltes poblacions, ambient més fresc al Pirineu, temperatures poc per sobre dels 10 en general, amb aquests 11 al Pont de Suert, 14 a la Seu d'Urgell, o aquests 9 a Das com a xifra més baixa. Peu i esperem que el sol continuï dominant arreu, amb una jornada plàcida, estiuenca, amb valors de temperatura més de finals de juliol potser o de canícula d'estiu que no pas de finals de juny, i per tant temperatures per sobre dels 30, en general, de fet a l'interior entre els 33, 34, 36, i amb alguns sectors on encara el termòmetre déu-n'hi-do pot arribar a acostar-se als 38 graus interior de les comarques de Girona o també cap al Pla de Lleida. Marinades una mica actives cap a l'Empordà, de sud, aixecant una mica d'onatge, i alguns núvols baixos a la façana litoral amb un ambient una mica més humit. També algun núvol de tarda al Pirineu inofensiu. Però a la tarda sí que ja notarem alguns canvis. Núvolades i ruixats al Pirineu i Prepirineu, avançada a la tarda sobretot, també un augment de núvols al terç oest del país, i en aquestes àrees sí que les temperatures començaran a recular de manera una mica més evident. A la resta no hi haurà canvis, serà un diumenge de sol, calor, com a molt un cel una mica entrenyat, o alguns núvols baixos a la façana litoral. La setmana que ve la temperatura anirà a la baixa, però bàsicament per acostar-se a la normalitat a partir de dimecres amb l'arribada de juliol, i en general amb la possibilitat d'alguns ruixats i algunes tempestes al nord i al nord-est del país, sobretot entre dilluns i dimarts.
8: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
9: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa.
10: Bon preu i esclat.
11: Ràdio Vila-sacra.
12: On les cançons lliguen amb la història. Simplement brutal.

0: informació, música, entreteniment.
1: Per tu, que sempre escoltes la ràdio mentre condueixes el taxi. Apuja el volum.
2: Vols deixar-nos un missatge?
3: Hola, bona nit. No pensem... oblidem el passat, no pensem el futur i deixem que el demà comenci ara. Que no s'apagui la llum. Molt bé.
4: Si vols deixar de patir, Ràdio Vila-sacra de Bon Matí.
5: El bon entenedor, Ràdio Vila-sacra.
6: Els nous dispositius i serveis en línia ofereixen molts beneficis als menors, però també certs riscos. La protecció dels nens i adolescents a internet és una responsabilitat també de la família. Per això, el Consell Audiovisual de Catalunya els ofereix eines i recursos. Proposa recomanacions a les famílies i als menors

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
3: Augmenta la tensió a la zona de l'estret d'Hormuz després de l'últim intercanvi d'atacs entre els Estats Units i l'Iran. La Guàrdia Revolucionària assegura que ha atacat forces nord-americanes després que els Estats Units hagin bombardejat instal·lacions militars al sud de l'Iran, a prop del pas marítim, mentre que el Ministeri d'Afers Estrangers iranià denuncia una flagrant violació de l'acord de pau. Segons el Comandament Central Nord-Americà, l'operació ha tingut com a objectiu instal·lacions d'emmagatzematge de míssils, drons i radars costaners iranians. Els Estats Units responien així a l'atac iranià de dijous contra un vaixell comercial que travessava l'estret d'Hormuz. Segons Donald Trump, l'Iran ha fet una violació estúpida, diu, de l'alto al foc, i el seu vicepresident J.D. Vance ha advertit en un missatge a la xarxa X que la violència serà contestada amb violència. Aquest nou intercanvi de foc entre els Estats Units i l'Iran arriba 10 dies després de l'acord de pau signat entre els dos països que s'hauria d'acabar de negociar durant els pròxims 2 mesos. Iran denuncia una flagrant violació de l'acord després dels atacs nord-americans, explicava el Ministeri d'Assumptes Exteriors iranià.
4: Ràdio Vila-sacra, Empordà, 107 FM.
5: Per la màgia del moment.

0: tens una cita amb els reis de la casa. Ens ho explicaran tot i més, a la seva manera.
1: Que a la meva classe hi ha un moro. És català.
2: Que xulo.
0: Ells ja estan preparats. I tu, i tu, i tu, i tu, i tu.
3: Do it!
4: Hola, bon dia. Avui us recomanaré un llibre que és La pilota Hapler. És un llibre per totes les edats escrit per Jordi Cervera, un autor excel·lent en l'escriptura de llibres. El llibre tracta d'un estiu que es pot convertir en un càstig per a l'Abril, que és la protagonista. Emma, la seva millor amiga, passarà les vacances amb ella i la seva família. Tot seria perfecte si l'Emma no s'hagués enamorat del seu germà Biel, el que l'Abril no suporta per egoista i mentider. Un desconegut personatge canviarà les seves vacances i la relació entre els dos germans. Després de triomfar en la vida, ensenyarà als nois que l'èxit no val res si es construeix amb trampes i allunyant-los d'aquells que farien al món un lloc feliç. Què pot passar en les seves vacances? S'ho passaran bé o malament? Llegiu-vos aquest llibre.
5: Si vols una emissora normal, tens milers pel dial. Ara bé, si el que vols és una emissora maca, aquí Ràdio Vila-sacra i APA.
6: El civisme és cosa de tots. Tu també pots contribuir a fer un poble millor. No quedis fora de joc, viu i conviu. Pesca el civisme. Projecte subvencionat pel Servei d'Ocupació de Catalunya amb el cofinançament del Fons Social Europeu.

0: tot i la secada.
1: Tenim el que d'altres no tenen.
2: Oi, jote.
3: Cada dia amb la cultura.
4: Jo, cultura.
5: Cultura.
6: Molta cultura.
5: Cultura.
7: Cultura.
8: Tenim una cita con la cultura.
9: Que hi hagi cultura és imprescindible perquè necessitem que la gent sàpiga què és el que fem.
10: Sempre fa falta la cultura, sempre fa falta.
11: Sempre al costat de la cultura.
12: Compromiso con la cultura. Muchas gracias.
13: Si hi ha un bàlsam capaç de posar un raig de llum al final d'aquest túnel és la cultura. Sempre a punt per fer-nos pensar, per treure'ns un somriure. La cultura ha fet i farà que el camí cap a la normalitat resulti una miqueta més lleuger.

0: I parlant d'emocions.
1: 36. Cuplejant. A Ràdio Vila-sacra, diumenge a les 10 del matí, amb Caral Pedemonte.

0: Volem saber com et lleves.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència.
3: Pues no me n'entero.
4: Torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència. Oh!
5: Ole!
2: Oh!
5: Ole!
2: Oh!
5: Ole!
6: En les coses més senzilles s'hi amaguen les grans sorpreses de la vida.
7: Des de l'Alt Empordà al món. Avui a Avinyonet de Puigventós.
8: Poble d'Avinyonet, per trenar pactes amb el passat viscut, se't fan presents les estelades de records intactes per fer-te'n jardiner i encara tens els cels brunyits, arrebatats i abstractes, i un Puig Ventós, hereu de tots els vents, pedreres d'ull de serp en blocs compactes i ancorats en l'oblit els monuments. Encerclat de conreus i de masies, Helena suaument mentre confies renovellar-te en l'esperit més pur. Entre dos rius, al flanc de la Garriga, prop de la dus campanar que hissa l'espiga, esperes les collites del futur.

0: Figueres dona el tret de sortida a les festes de Sant Pere amb 4 dies plens d'activitats per a tots els públics. La ciutat viurà 4 dies intensos amb concerts, espectacles, cultura popular, activitats familiars, visites patrimonials i jornades de portes obertes per celebrar una de les festivitats més arrelades del calendari figuerenc.
1: Més informació a figueres.cat. Actualitat, festes de Sant Pere.
2: Cada diumenge...
3: A poc i bona lletra.
2: Sensacions diverses de tota mena i per a tots els públics.
4: Des de la sintonia de la Municipal de Vila-sacra, gaudint dels millors anys de la nostra vida.
5: Ei, truqueu.
6: Agafa el telèfon i truca.
7: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
8: Tu saps triar el camí. El de l'entreteniment de qualitat. Tu ja saps on sentir el que vols i on fer-te escoltar.
9: Hola, Xavier. Una abraçada a tu i a tots els que fan el programa. Que fem entre tots. Mira, jo crec que ara, pensant en la data que estem, amb la castanyada, la celebració de Tots Sants, que jo feia unes aixafates de panellets fabuloses, vull dir, no tenien res que envejar, no em vull posar cap medalla, de veritat ho dic humilment, ara ja no ho puc fer, però ni de pastisseria, vull dir, ens ho passàvem molt bé. Per una altra banda, per altres circumstàncies, penso que veient tota la situació econòmica i política actual, em sembla que seria aquelles coses que a vegades es diu, aquest si es despertés es tornaria a morir. Em sembla que poret bé passaria. Que no critiquis a una persona o no diguis jo faria això o jo faria allò si no et trobes en el lloc d'ell. Sempre moltes gràcies a vosaltres, Xavier.
10: Ràdio Vila-sacra.
11: Si lo teu és la tele a totes hores, doncs, la tele.
12: I tant.
13: Si lo teu és llegir llibres, felicitats.
12: I tant.
14: Si lo teu és videojocs a totes hores, doncs, videojocs a totes hores.
12: I tant.
13: Si lo teu és xarxes socials amunt i avall, doncs, res, xarxes socials amunt i avall.
12: I tant.
15: Si lo teu és menjades de coco amb problemes a totes hores, doncs, problemes a totes hores.
12: I tant.
16: Si lo teu és música sense solta ni volta, ni ordre ni coordinació, doncs cadascú al seu ritme.
12: I tant.
17: Si lo teu és el silenci.
18: Ara bé, si vols les millors sensacions del món seleccionades per horaris, dies i el seu punt, doncs...
19: Ràdio
20: Vila-sacra.
21: Ràdio
22: Vila-sacra.
23: Ràdio
22: Vila-sacra. Ràdio Vila-sacra.
24: Tot sovint ens passen coses bones. Només hem de parar-hi atenció, saber valorar-les. A Montcorp fem pernil cuit des de fa més de 100 anys, fidels a la idea que, per menjar bé, hem de menjar bo. Arrelats a Sils, seguim l'ofici de l'alta xarcuteria des de 1913. Montcorp, el gust de les coses bones.
25: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
26: El Festival Figueres es mou celebrarà la seva 13a edició del 2 al 5 de juliol amb una vintena de propostes de dansa contemporània i arts del moviment repartides per diferents espais de la ciutat. Enguany el certament posarà el focus en el pas del temps, la bellesa i la vida contemporània a través d'espectacles de companyies locals, estatals i internacionals. Entre les propostes destacades hi ha Salida d'emergència, interpretada per artistes d'entre 60 i 80 anys, i l'estrena d'Aleta, de Marc Fernández, amb la participació de la Colla Castellera de Figueres. El festival també recupera el Parc de les Aigües com a escenari principal.

0: Sabies que la innovació defineix una empresa competitiva? Eurecat és un accelerador tecnològic que innova amb empreses de totes les mides i sectors per millorar els seus productes, serveis, processos i models de negoci i marcar la diferència. Descobreix-ho a www.eurecat.org i suma't a la revolució digital i sostenible.
1: L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda-te la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.

0: Vine a les rebaixes de l'Espai Gironès i guanya entrades per l'Aquarium Oníria.
1: Aquestes rebaixes, gaudeix dels millors descomptes a l'Espai Gironès i participa amb els teus tiquets de compra al punt d'informació. Sortegem 5 packs d'entrades Oníria cada setmana fins l'11 de juliol. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.
2: I passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
3: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupón extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
4: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
5: El temps.
6: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
7: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
8: Un petit descens de les temperatures en alguns sectors de l'interior, no passa tot arreu, i de fet de valors tòrrids ja només n'han registrat cap al barcelonès, al centre de la ciutat de Barcelona, al barri del Raval, amb aquests 26 graus. Els valors més alts, 24 a Mataró, 23 a Tarragona, per exemple, encara en alguns indrets de l'interior, valors tropicals, Lleida 20, Castellserà o a Camarasa, 21-20, i també doncs valors pròxims als 18-17 graus en moltes poblacions. Ambient més fresc al Pirineu, temperatures poc per sobre dels 10 en general, amb aquests 11 al Pont de Suert, 14 a la Seu d'Urgell, o aquests 9 a Das com a xifra més baixa. Peu i esperem que el sol continuï dominant arreu, amb una jornada plàcida, estiuenca, amb valors de temperatura més de finals de juliol potser, o de canícula d'estiu que no pas de finals de juny, i per tant temperatures per sobre dels 30 en general, de fet a l'interior entre els 33, 34, 36, i en alguns sectors on encara el termòmetre Déu-n'hi-do pot arribar a acostar-se als 38 graus interior de les comarques de Girona o també cap al Pla de Lleida. Marinades una mica actives cap a l'Empordà, de sud, aixecant una mica d'onatge, i alguns núvols baixos a la façana litoral amb un ambient una mica més humit. També algun núvol de tarda al Pirineu inofensiu. Però a la tarda sí que ja notarem alguns canvis. Núvolades i ruixats al Pirineu i Prepirineu, avançada a la tarda sobretot, també un augment de núvols al terç oest del país, i en aquestes àrees sí que les temperatures començaran a recular de manera una mica més evident. A la resta no, no hi haurà canvis. Serà un diumenge de sol, calor, com a molt un cel una mica entrenyat, o alguns núvols baixos a la façana litoral. La setmana que ve la temperatura anirà a la baixa, però bàsicament per acostar-se a la normalitat a partir de dimecres amb l'arribada de juliol, i en general amb la possibilitat d'alguns ruixats i algunes tempestes al nord i al nord-est del país, sobretot entre dilluns i dimarts.
9: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
10: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa.
11: Bon preu i esclat.
12: Ei, com estàs?
13: Amb Ràdio Vilasacra, sempre perfecte.
14: Benvinguts a la ràdio.
15: Ja sabeu que no fem cap pregunta concreta.
13: Contestador 972-51-1268.
15: Què pots dir el que vulguis?
13: WhatsApp i missatge de veu 656-19-70-62.
15: Què pots dir aquelles coses que t'inquieten?
13: Contestador 972-51-1268.
15: Pots dir el que realment et dongui la gana.
13: WhatsApp i missatge de veu 656-19-70-62.
16: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
17: Et volem escoltar.
18: Només el poble salva el poble. Posa de manifest el desencís popular cap a la classe política. Assenyala amb encert la distància que sovint separa la ciutadania dels seus governants, sobretot quan la resposta institucional és inexistent o insuficient davant de crisis greus. I sobretot amb l'aparició de voltors de l'extrema dreta que busquen capitalitzar la desgràcia. Però aquesta afirmació, tot i la seva contundència i noblesa, mereix una reflexió més profunda. Si acceptem que només el poble salva el poble, També cal preguntar-nos què passa quan aquest mateix poble, mitjançant el seu dret de vot, tria lideratges que des d'una perspectiva progressista o fins i tot democràtica poden semblar lesius o perillosos. Aquí rau la paradoxa de la democràcia. Un exemple clar és la victòria de Donald Trump als Estats Units. L'electorat nord-americà ha decidit legítimament donar suport a un lideratge ultra i populista que va acabar desafiant moltes de les normes establertes per la mateixa democràcia. La pregunta, doncs, és inevitable. Si el poble és sobirà, ho és també quan, i entre cometes, vota malament?
5: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
11: Truca!
5: Repetiràs.

0: Sentim la comunicació local.
1: I parlant d'emocions.
0: 22. A punt per...

0: No escoltar aquesta emissora si saps massa de música. Al quedar enganxat sentint sensacions, podries aprendre que no sabies tant de la bona música.
1: Atenció!
2: Des del nostre oasi particular.
3: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà. Així de clar.

0: Totes les trobades solen ser interessants, sobretot si és trobades d'amics. Si és trobades d'amics de la ràdio, què voleu que us digui? Bé, potser no, que no ho digui jo, que ho diguin elles i ells. Comencem per aquí. De què coneixes tu Ràdio Vila-sacra?
1: Jo conec a través d'una amiga meva que s'aixeca molt matinera.
0: Sí.
1: Però només per la propaganda que ella ha fet de lo que realment ha viscut, perquè és pionera des de que va començar, m'ha contagiat tot l'entusiasme i he vingut a aquest dinar per ella.
0: Ja. Yeah.
1: Aleshores, és com si ho hagués viscut. Tinc aquesta satisfacció d'haver-ho realment comprovat perquè m'ho ha transmès. No tingueu la millor dubte que la constància sempre té premi amb tots els factors de la vida, amb tots. Si tu tens constància i tens fortalesa, ho superaràs tot. L'amor ho pot tot. T'ho dic de cor. Em dirigeixo als directors de ràdio que els hi desitjo el millor, de tot cor. Però és que també tinc la certesa que el millor no ho trobaran.
0: Ah, per què?
1: Perquè el millor ja ho han tingut.
0: Ah.
2: Mira, ha significat, en principi, un plaer poder escoltar aquests locutors tan fantàstics, i no és cova, i ha significat, al final, una colla d'amics i un molt bon rotllo, que no sé si ho hagués trobat en un altre puesto. Ha sido muy importante para un momento malo que tuve y bueno, me ha ayudado a pasar estos días, que un par de años llevo escuchando.
3: Una salutació a tots els oients del programa.
4: No, mijo, así que ya sabes.
5: Jo em vaig multiplicar per la Elisabet, perquè jo estava passant una crisi molt dolenta, va morir el meu marit, i em va dir, nena, escolta aquesta ràdio. I llavors, des de llavors, que us he escoltat. M'ho he passat molt bé, o sigui que te tinc en les meves oracions, vale?
6: Jo, des de l'ego amb vosaltres, m'ho he passat bomba, bomba. I ho he passat a la meva filla.
7: Han estat anys diferents a la nostra vida. Ha sigut un abans i un després. Jo crec que no podré trobar mai més una expressió popular com aquesta. Ni intentaré tampoc, perquè ha sigut un motiu d'alegria.
8: A mi també m'ha sigut la meva vida, m'ha tret d'una angoixa terrible. He sigut molt feliç i en aquests moments també ho soc, que estic revivint moltes coses.
9: Què et diré jo? Una il·lusió, un bàlsam. Ens heu donat vida, ens heu donat esperança, ens heu donat de tot. Heu sigut, no vull dir la paraula, collonuts.
10: Si algú té sentiments, hi hauríem d'estar avui aquí per veure el que sentim.
11: Pues jo, per mi, ha sigut una companyia molt bona, perquè amb les meves hores de no dormir era una gran satisfacció poder escoltar cada dia les vostres veus, que per mi, sobretot la teva, em dona un plaer molt especial per la bona dicció que tens, i a més li he dit que per mi sereu uns amics que mai podré oblidar.
12: Ha estat una cosa molt important a la meva vida, perquè m'ha permès conèixer persones molt importants, m'ha ensenyat a estimar la ràdio, que ja no era forofa de la ràdio. Un petonet.
13: Doncs molt bé, uns records molt macos i una gran família.
14: Pues mira, una alegria molt gran escoltar de la ràdio, diguéssim, i ha sigut pues, un descans per mi, en la qual molts moments en la vida que has passat, ja que has tingut tristeses o coses, pues, m'ha donat com una alegria i com una satisfacció i una, no sé, un moment bo que he tingut, m'entens? Durant aquests anys,
15: Jo, pues, també, ha sigut una part molt important, perquè al moment que vaig començar a sentir, pues, tenia a casa una persona molt malalta i això me va ajudar, me donava molta al·licient i molta conformitat a passar tot el que he passat. Vull dir que ha sigut perfecte.
16: Bueno, doncs pues mira, a mi pues, has de pensar una cosa, que quan vaig, un dia vaig per casualitat, vaig aixecar, em vaig despertar i vaig posar la ràdio, vaig quedar completament enganxada de lo que em va agradar, de lo divertit que era, de lo bé que m'ho passava, dels farts de riure que em feia, cada loco con su tema i la gran conya, perquè mira, només veient aquest dinar d'avui es veu la quantitat de gent.
17: Aviam, jo vull deixar clar que he vingut aquí perquè sabia que donaven dinar, és el que m'han dit. He vist aquí una gentada que pel que es veu mengen bé. Estan molt contents, tots. Me quedo sorprès de que hi hagi 300 persones, com a mínim, perquè crec que són més, no? Bueno, no vull parlar ni vull dir res del que penso realment, perquè sortiria molta gent malparada. Senyor... Vale.
18: Hi ha una cosa que l'heu de tenir molt clara, la gent que feu ràdio. Per mi, quan el vaig descobrir, no n'hi ha hagut cap més, en diferents emissores, perquè la relació social i de convivència que s'ha aconseguit no es aconsegueix en qualsevol programa. I a la vista està que a cap emissora hi ha propostes socials, i això em sap molt de greu dir-ho, perquè el poder, sigui quin sigui, el que fa és tallar les ales a qui vol obrir la relació social i la convivència social. O sigui que no és qüestió d'entendre, sinó que és qüestió de que sapigueu que al final la relació social guanyarà a tot, a qualsevol interès.
19: Jo el que vaig començar va ser a raó de que m'havien operat de càncer. De llavors ençà, durant cada dia, sempre que s'ha fet, per mi era, com en diem, que una panacea, doncs m'ha ajudat molt. I com a mi ha ajudat a molta gent, per molta de la gent que som aquí i que no hi som.
20: Per mi ha significat coneixences, amistats, estimacions, i significa una part molt important de les persones, lliçons de vida, ajudar moltes solituds, fer moltes companyies.
21: Per mi ha sigut un reconeixement amb molta qualitat de persones, no totes, aprecio a molta gent, però estimo a unes concretes. Sobretot ha sigut per un moment molt, molt malament que jo estava passant, veu aparèixer vosaltres, me van donar el xic que em faltava per sobreviure. Una qualitat d'humanitat, d'acompanyarisme, de, diguéssim, de gent que està sola i que aquest programa ha fet molt per ells. Vale?
22: Et diré una cosa, sempre que tinc al meu costat tremolo.
0: I per què, dona? Si sóc el Xavier de Ràdio Vilasacra.
22: No sé què em passa, tu.
23: Mira.
22: És lo que tiene, no?
0: Doncs sí, sí, és lo que tiene.
24: El vaig descobrir que cuidava la meva neta i posava la ràdio a un quart de sis del dematí. I em veu emocionar. He rigut, he plorat, però he passat molt bé amb vosaltres.
25: Doncs mira, per mi, com un miracle en la societat i en els moments que estem vivint. Per mi, l'amistat, la humanitat, l'amor, el record, vaja, no, coses negatives no en tinc cap que dir. I vaja, i una font d'esperança de saber que les persones tenim un contingut en el qual ens podem fer feliços els uns als altres.
26: Hola, han sigut una cosa molt especial per tots nosaltres. Amb la màgia d'aquests bons conductors que ens han dut, doncs, dies d'alegria, perquè ens han dut molt d'amor i molt de companyia.
27: Bé, per mi veu arribar en un moment molt difícil de la meva vida, m'heu ajudat a tirar endavant, m'ajudàveu a aixecar-me cada dia d'una altra manera i espero conservar-la.
28: Estic d'acord amb la Montse, per mi sou fantàstics, una gran família, uns grans amics que he descobert aquests últims anys i m'han omplert de moltes qualitats que no tenia i espero, el que diem, pues, tornar a tenir-vos a la prop i poder connectar altra vegada com sempre fins ara.
0: A veure, Laura, digue'm alguna cosa, tu que formes part de l'equip.
29: Jo no em pensava que tindria tanta gent maca al voltant, tampoc m'esperava que entrés tant a casa de tothom i que hagués arribat a caure tan bé. Amb uns més, amb uns altres menys, però això ha de continuar. Perquè som tota una família, hem fet molta companyia a casa de tothom i jo què sé, i que res, que us estimo moltíssim i que us estimo a tots molt i que estic molt contenta d'haver-vos conegut.
1: Home, jo sóc un treballador de ràdio i tota la vida he treballat amb la ràdio de fondo. I trobar-vos, doncs, ha sigut, així perquè soni una mica cucu, una finestra d'aire fresc, una família.
22: Programes com el vostre, tots els psicòlegs haurien de plegar. Molta sort.
2: Quan la vas descobrir, perquè sempre escoltava música, me va semblar una mica raret, no? Però com no sé, passaven els dies, vas veure de que era molt humà, i la veritat, a la meva dona l'ha fet també un còmplice.
3: Bueno, doncs a mi m'ha semblat molt bé. L'escolto des del primer dia, per casualitat, i m'ha agradat molt, molt, molt, molt, molt. I no sé què més dic, que estic molt contenta d'haver-lo trobat.
4: A veure, em va servir per molt i per mi ha sigut una vàlvula d'escape. M'ha ajudat amb molt. És que estic molt emocionada, és que no sé què dius-ho. És que no sé què dius-ho.
5: Jo fa molts anys que escolto la ràdio, molts, però mai n'havia trobat que em passés això, que em donés aquest, no sé, aquest fili. Hi ha gent que quasi no coneixes, però que tinguis una pressa i un efecte que durant cada el dia hi penses, no?, molt sovint, i una cosa molt especial. I m'he aquí vist programes i programes, però jo que tancava la ràdio i feia la meva vida. Però aquest no, aquest tanco la ràdio i encara m'he donat per pensar, no? És una cosa molt especial, no sé.
6: Vaig trobar un locutor que em va agradar, un pilot de gent que tenia molts sentiments i em va enganxar per escoltar-se. Això no ho havia passat mai. Vull dir que una cosa és escoltar la ràdio, estar desperta, i altra cosa és voler escoltar la ràdio perquè t'agrada el que escoltes. Us estimo molt a tots.
7: Us vaig descobrir i l'he estat escoltant i dono moltes gràcies a tots vosaltres i els oïdors, els parladors, tan macos, que no tinc paraules. Us ho dic de debò. Milions de gràcies.
8: I una altra cosa. Les coses no es valoren fins que s'han perdut. Quien tenga oídos que lo oiga.
9: Sentim la comunicació local.

0: La concentració de gasos d'efecte hivernacle continua pujant i torna a batre rècords malgrat els compromisos firmats per la comunitat internacional per reduir-los. Un informe de l'Organització Meteorològica Mundial alerta que la pujada de temperatures es mantindrà a Montse Poblet durant dècades, fins i tot en el cas improbable que frenessin radicalment les emissions.
1: L'informe constata que els nivells de diòxid de carboni, responsable d'un 64% de l'escalfament global, continuen pujant i ja han augmentat un 11,4% en les últimes dues dècades. Oksana Tarasova, una de les autores de l'informe, ens posa en context.
2: Mai havíem vist uns nivells de CO2 com aquests a la història de la humanitat. De fet, caldria remuntar-se entre 3 i 5 milions d'anys, quan la temperatura a la Terra era entre 2 i 3 graus més càlida i el nivell del mar estava entre 10 i 20 centímetres per sobre de l'actual.
1: El 2023 també es van batre rècords d'emissions per incendis forestals i van continuar pujant les emissions del metà i l'òxid de nitrogen. Anna Pérez Català, investigadora especialitzada en canvi climàtic de l'Institut IDRI, reflexiona sobre les conseqüències que tot això tindrà per nosaltres.
3: Els gasos no desapareixen de l'atmosfera així ràpidament. Es queden acumulats i, per tant, això ens condemna que hi hagi aquesta acumulació durant anys i, per tant, l'increment de temperatura que hem viscut avui seguirà sent-hi i anirà augmentant durant els propers anys.
1: Malgrat la gravetat del problema, els plans de reducció d'emissions que els governs de tot el món han presentat a Nacions Unides estan molt per sota del que necessitem. Amb el que ara hi ha sobre la taula, ens situem inevitablement en un increment de temperatures d'entre 2,6 i 3 graus a finals de segle. L'acord de París recomanava no superar el grau i mig d'escalfament i alertava que de cap manera hauríem d'arribar als 2 graus.
4: Ara ens toca pensar si des de que es va fer pública aquesta notícia el món ha millorat en aquest sentit o no. Què en penses tu? Pensa.

caigut, intoxicada, deprimit, amputat, estressada, sufocat, cremada. A Catalunya cada dia es produeixen centenars d'accidents de treball i encara hi ha persones que moren a la feina. Molts d'aquests accidents es poden prevenir. Contra la sinistralitat laboral, preparades, previngudes, segures. A la feina, cap risc. Generalitat de Catalunya, sempre.

0: Bonpreu i Esclat us ofereix aquest espai.
1: Quina raó mou el teu món? Hi ha tant de bo i tant del millor per arreu que nosaltres, a Ràdio Vila-sacra, només tenim sensacions. Que vols fer-hi? Hi ha d'haver de tot a la vinya del Senyor.
2: Home, sí,

0: Escriure bon dia al grup de la família ja és parlar més amb ells. Que fàcil és complir propòsits, oi?
1: Omplim la copa, mirem-nos als ulls, brindem i celebrem la vida, perquè som terra de vins. Nutrició amb Laura Crosas.
2: No facis més dietes. Quan s'apropa l'estiu, es comença a patir per l'aspecte físic que es lluirà aquest any a la platja, per si el banyador de la temporada anterior seguirà quedant igual de bé o per si s'aconseguirà baixar de talla. El principal problema és que aquests objectius estan basats exclusivament en l'aspecte físic i no en l'àmbit de la salut. Això provoca que per assolir-los es segueixin dietes miracle, restrictives, amb prohibicions alimentàries i es desencadenin sentiments de frustració, falta d'autoestima, angoixa i obsessions. Et proposo que si estàs motivat o tens ganes de realitzar algun canvi, et plantegis modificacions d'hàbits que et permetin mantenir un estil de vida més saludable i sentir-te millor amb tu mateix. Primer de tot, cal evitar els tòpics com «m'he portat malament», «no em puc controlar», «he pecat», «avui no sopo per compensar» o «això no m'ho mereixo». Has de gaudir del que menges en plena consciència i evitar que l'alimentació sigui un o tot o res. Pots començar fent petits canvis com modificar el rebost de casa i comprar productes més frescos, augmentar el consum de verdura, hortalissa i fruita o reduir el de processats amb molt de sucre o sal, canviar els cereals refinats per integrals o reduir la velocitat a la que menges. També pots optar per introduir alguna activitat física o bé d'assegurar-te una correcta hidratació al llarg del dia o un bon descans. El que cal tenir en compte és que per mantenir una alimentació saludable no has ni de passar gana ni de patir. Del que es tracta és d'evitar patrons alimentaris que no podràs mantenir amb el temps i que et provocaran un efecte rebot.

0: aquest estiu, marca't objectius que t'apropin a cuidar-te més, estimar-te i alimentar-te de manera més saludable.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: Figueres dona el tret de sortida a les festes de Sant Pere amb 4 dies plens d'activitats per a tots els públics. La ciutat viurà 4 dies intensos amb concerts, espectacles, cultura popular, activitats familiars, visites patrimonials i jornades de portes obertes per celebrar una de les festivitats més arrelades del calendari figuerenc.
1: Més informació a figueres.cat. Actualitat, festes de Sant Pere.
2: Mentre altres fa anys que fan, nosaltres continuem compartint sensacions.
3: És història.
0: Senzillament.

0: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
0: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil. L'alimentació és un procés que ens acompanya al llarg de la vida. Per això, ha de ser saludable per mantenir un bon estat de salut. Els aliments contenen nutrients com els hidrats de carboni, proteïnes, greixos, vitamines, minerals i l'aigua. S'ha de procurar menjar variat, amb moderació i de manera equilibrada, perquè cap aliment conté tots els nutrients. La piràmide de l'alimentació saludable aconsella sobre les proporcions dels diferents aliments que cal incloure a diari. És convenient que n'hi hagi de tots els grups, cereals i fècules, com el pa, l'arròs, la pasta o la patata, fruites i verdures, llet i derivats, carn, ous, peixos, llegums, oli i fruita seca, i aigua per beure. Les carns grasses, les begudes ensucrades, els dolços i les llaminadures s'han de consumir amb moderació i de manera ocasional. També és important com i quan es mengen aquests aliments. Cal evitar els excessos, fer tres àpats principals al dia i menjar quelcom lleuger a mig matí i a mitja tarda. Cal menjar a poc, acompanyar els àpats amb aigua i mantenir una certa regularitat en els horaris, així com no saltar-se'n cap. És important fer un bon esmorzar per començar el dia amb energia i aquest àpat és aconsellable que inclogui làctics, cereals i fruita. Utilitzeu oli d'oliva per cuinar i sistemes de cocció més senzills, com la planxa, el vapor, el bullit o la papillota. A part de l'alimentació equilibrada, és molt important l'activitat física. Cadascú ha de realitzar aquesta activitat física que més s'adapti a les seves necessitats. Per a algunes persones, serà realitzant algun esport i d'altres sumant diverses activitats de la vida diària. Recordeu adaptar la vostra alimentació a la qualitat d'exercici que realitzeu. I sobretot recordeu que el sedentarisme augmenta el risc de patir diverses malalties. Per millorar la nostra salut, doncs, és bàsic menjar saludable i moure'ns.

0: Vine a les rebaixes de l'Espai Gironès i guanya entrades per l'Aquarium Oníria.
1: Aquestes rebaixes, gaudeix dels millors descomptes a l'Espai Gironès i participa amb els teus tiquets de compra al punt d'informació. Sortegem 5 packs d'entrades Oníria cada setmana fins l'11 de juliol. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.
2: Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vila-sacra.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Bon dia. Pots consultar números premiats a juegos11.es. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.

0: la notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Les operadores de telefonia mòbil hauran de garantir almenys 4 hores de cobertura al gruix de la població. En cas de pagar del govern espanyol, està preparant una normativa per garantir que si falla el subministrament, els mòbils no deixin de funcionar de seguida a un 75% dels ciutadans. Ho ha anunciat el ministre per a la transformació digital, Óscar López.
2: España está inundada de decenas de miles de antenas de telefonía. Y desde luego vamos a aumentar la resiliencia de nuestro sistema de telecomunicaciones. Y por eso estamos ultimando un Real Decreto de Seguridad y Resiliencia de las redes y servicios de telecomunicaciones electrónicas y determinadas infraestructuras digitales. Como digo, el objetivo es que haya una autonomía al menos de 4 horas en caso de apagón para esa cobertura de telefonía.
1: La intenció, diu López, és aprovar aquesta normativa abans que acabi l'any perquè les companyies vagin instal·lant gradualment bateries a les antenes de telefonia o sistemes alternatius de subministrament elèctric als seus centres.
3: Ràdio Vila-sacra Empordà, 107 FM.
4: I passem a la informació meteorològica perquè es confirma que ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11. Cosa que aportarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
5: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupón extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
6: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
7: El temps.
8: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
9: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
10: Un petit descens de les temperatures en alguns sectors de l'interior no passa a tot arreu i, de fet, de valors tòrrids ja només n'han registrat cap al barcelonès, al centre de la ciutat de Barcelona, al barri del Raval, amb aquests 26 graus. Els valors més alts, 24 a Mataró, 23 a Tarragona, per exemple, encara en alguns indrets de l'interior, valors tropicals, Lleida 20, Castellserà o a Camarasa, 21-20, i també, doncs, valors pròxims als 18-17 graus en moltes poblacions, ambient més fresc al Pirineu, temperatures poc per sobre dels 10 en general, amb aquests 11 al Pont de Suert, 14 a la Seu d'Urgell, o aquests 9 a Das com a xifra més baixa. Veu i esperem que el sol continuï dominant arreu, amb una jornada plàcida, estiuenca, amb valors de temperatura més de finals de juliol potser o de canícula d'estiu que no pas de finals de juny, i per tant temperatures per sobre dels 30, en general, de fet a l'interior entre els 33, 34, 36, i amb alguns sectors on encara el termòmetre déu-n'hi-do pot arribar a acostar-se als 38 graus interior de les comarques de Girona o també cap al Pla de Lleida. Marinades una mica actives cap a l'Empordà, de sud, aixecant una mica d'onatge, i alguns núvols baixos a la façana litoral amb un ambient una mica més humit. També algun núvol de tarda al Pirineu inofensiu. Però a la tarda sí que ja notarem alguns canvis. Núvolades i ruixats al Pirineu i Prepirineu, avançada a la tarda sobretot, també un augment de núvols al terç oest del país, i en aquestes àrees sí que les temperatures començaran a recular de manera una mica més evident. A la resta no hi haurà canvis, seran diumenge de sol, calor, com a molt un cel una mica entrenyat, o alguns núvols baixos a la façana litoral. La setmana que ve la temperatura anirà a la baixa, però bàsicament per acostar-se a la normalitat a partir de dimecres amb l'arribada de juliol, i en general amb la possibilitat d'alguns ruixats i algunes tempestes al nord i al nord-est del país, sobretot entre dilluns i dimarts.
11: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
12: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa.
13: Bon preu i esclat.
14: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
15: Amb la col·laboració de la Denominació d'Origen Catalunya.
16: Complejant. Complejant. Amb Caral Pedemonte.
17: Sorgeix una nova colla de joves sardanistes a Sant Hilari. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa en Coblejant, ja ho sabeu. Tota l'actualitat sobre sardanes i música per a coble. Sorgeix una nova colla de joves sardanistes des de Sant Hilari Sacalm després dels cursos de sardanes a les escoles que ha organitzat el grup sardanista Sant Hilari. Parlem amb ells. Aquest és del programa 493 i tenim més titulars. Qui és Magí Capdevila, nou director de l'UMAC Orquestra? Ho descobrim. Responsable d'activitats de Som Sardana, Víctor Sallés, rep el guardó Rosa d'Or de Floricel, d'anglès. I aquest cap de setmana arriba l'Aplec de Gramunt. L'agrupació sardanista de Calella organitza un nou curs de sardanes coincidint amb les ballades del cicle d'estiu. I mor Assumpta Roura, presidenta de l'agrupació sardanista de Sant Joan de les Abadeses. Abad torna a estrenar aquesta setmana i Marc Timón ho farà pels 100 anys del concurs de Vic aquest juliol. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. Comencem el Coblejant.
7: Coblejant, edició especial i exclusiva per a Ràdio Vila-sacra.
17: El que ha passat al món immens de la sardana i la cobla aquesta setmana passa per Sant Hilari, i així us ho expliquem.
13: Notícies. Societat.
17: El cor de les Guilleries, allà on hi va fer estrall Serrallonga, més concretament a Sant Hilari, s'ha creat una colla de sardanes de gent de quart d'ESO per iniciativa pròpia. Això ho vam descobrir la setmana passada coincidint amb el final de curs de les escoles, ja que els alumnes dels 5 cursos de les escoles de primària de Sant Hilari Sacalm van ballar sardanes a plaça. En aquesta celebració també es va estrenar la colla Lliroll, una colla formada per joves hilariencs amb moltes ganes de fer créixer, diuen, la sardana entre la gent jove i de portar-la cap a noves generacions. Així ho explica Carme Timoneda, que és vocal del grup sardanista de Sant Hilari, en declaracions al Coblejant, que són qui han organitzat aquests cursos de sardanes a les escoles.
18: Fa 3 cursos que hem portat a terme tallers a les diferents escoles del poble. La motivació, doncs, és que la jovenalla conegui la sardana i motivar-los també per ballar sardanes i que la sardana no es perdi. Llavors, arrel de tots els joves que han anat participant, joves i no tan joves, els nens també, doncs han passat aquests 3 anys i han sorgit aquest grup. Aquest grup són adolescents que ja han passat per aquests tallers de sardanes i els hi varen proposar, ells hi varen estar d'acord, provar de ballar una sardana en punts lliures. Han anat assajant tot aquest any, des del gener, que van fer un curs general, i després ells, doncs, ara hem anat assajant, i al final, doncs, ells han aconseguit treure aquesta sardana, i la mostra i l'estrena va ser el 17 de juny, que fem la cloenda dels tallers de sardanes. Són 5 components que han sortit d'aquests tallers, i un noi que ha vingut d'una escola de fora, però que també està molt relacionat amb Sant Hilari. Intentarem que tirin endavant i que arribin, doncs, allà on ells vulguin. Ara, en principi, doncs, perfeccionar la tècnica, ballar més sardanes de punts lliures, i si ells volen, doncs, participar a concursos més endavant, doncs esperem que sí.
19: El que està molt bé és que, per exemple, aquest any, doncs, quan van ells a ballar, hi van haver-hi altres jovent com ells, que es van preocupar a veure com ho feien, aquesta manera de ballar sardanes. O sigui, no era solament puntejar, i sinó que podien fer altres maneres de ballar una sardana diferent.
17: Aquestes han estat les paraules del grup sardanista de Sant Hilari Sacalm, aquesta parella de sardanistes que els agraïm des d'aquí. Aquesta nova colla es va estrenar oficialment ballant Cap de Creus de punts lliures. Ara ens ho explicaven, dissenyats pel grup sardanista de Sant Hilari. Cadascun dels 5 cursos que han rebut el taller a l'escola van ballar la seva sardana, mostrant tot el que han anat aprenent durant el curs. Per acabar, van ballar 2 sardanes, tots junts, grans i petits, per tancar la festa com cal. I ara tots els nens a descansar, perquè s'ha acabat el curs, però seguim ballant sardanes.
20: Ràdio Vila-sacra.
13: Coblejant. Amb Caral Pedemonte.
17: I si parlem de Sant Hilari i les Guilleries, cal recordar que aquestes muntanyes van ser l'escenari d'aventures del bandoler més famós de Catalunya, Joan de Serrallonga. En realitat es deia Joan Sala i Ferrer, però va adoptar el nom de Serrallonga en casar-se amb la pobilla del mas de Serrallonga de Carós, a Sant Hilari. A partir de 1622, convertit en fugitiu, es va dedicar als robatoris i segrestos amb la seva banda, i gràcies al coneixement dels boscos de les Guilleries, va esquivar durant anys les autoritats. Capturat el 1633, 11 anys més tard, fou executat a Barcelona l'any següent. La llegenda el va transformar després en un heroi romàntic i justicier, però el personatge real era, sobretot, un bandoler que va deixar una empremta profunda en la història i en l'imaginari de Catalunya, i sobretot en aquesta part de Catalunya, les Guilleries. Anem a escoltar el ball d'en Serrallonga, compost a través de 5 apartats. Aquest ball té l'entrada i la sortida, la tornada, l'entrada d'en Serrallonga i la Joana, també l'entrada dels bandolers i el ball d'en Serrallonga, la part final. És una instrumentació per a cobla de Marcel Sabater, i la podem escoltar a càrrec de la cobla ja desapareguda Cadaqués, i la podem trobar en el disc Danses i entremesos de la Garrotxa, volum 2, Cercle de Cultura Tradicional i Popular Marboleny. L'escoltem.

0: Això era el ball d'en Serrallonga. Notícies. I no marxem de les Guilleries perquè aquest diumenge s'ha celebrat l'Aplec d'Anglès i l'agrupació sardanista i cultural Floricel ha entregat a Víctor Sallés, membre de la Junta i responsable de l'àrea d'activitats de Som Sardana, el guardó Rosa d'Or de Floricel en reconeixement a la seva trajectòria sardanista. L'entrega es va dur a terme durant la 72a edició d'aquest Aplec d'Anglès en la sessió de tarda i ha estat estretament lligada al món de la sardana en diverses formes, tant en la dansa, sent capdanser i president de la Colla Roura de l'agrupació sardanista Roura, com també sent autor d'una quarantena de sardanes revesses per a concursos o col·laborant en l'organització de l'Aplec de l'Escala, la seva vila natal, o també a la capitalitat de la sardana, o també membre de l'obra del ballet popular. Des de 1974 ha estat més de 40 anys a la Junta de les Colles Sardanistes de Barcelona i col·labora cada any en el concurs de colles de la Mercè, entre moltes altres distincions dins del món de la sardana. El guardó Rosa d'Or de Floricel, atorgat per l'agrupació sardanista i cultural Floricel d'Anglès, es va iniciar el 1967 i té per objectiu premiar i retre homenatge a la tasca abnegada d'un sardanista que, per la seva vocació al servei i al foment de la sardana, diuen les bases, mereixi ser proclamat o proclamada sardanista exemplar. Déu-n'hi-do. I sortim de les Guilleries perquè toquen les connexions al territori.
1: Connexions al territori.
0: I comencem per l'acte central del Dia Universal de la Sardana, que s'ha celebrat aquest dissabte al matí al Parc del Tibidabo de Barcelona. Som Sardana ha convidat a colles i sardanistes a la ballada de la Copla Berga Jove i han ballat la sardana Petita Ofrena de Francesc Marrós, la sardana escollida com a unitària per aquesta celebració. Paral·lelament, aquests dies el país s'ha omplert de ballades per celebrar el Dia Universal de la Sardana, que repassem. És el cas, per exemple, de Llinars del Vallès, que aquest diumenge al vespre ha fet una ballada organitzada per l'agrupació sardanista de Llinars, amb la copla La Principal del Llobregat. Trobareu imatges d'aquestes ballades a les nostres xarxes socials i aquest dissabte l'agrupació sardanista de Campdevànol va organitzar el 27è Aplec de la Sardana de Campdevànol amb sopar popular a la plaça de l'Ajuntament amb les coples Ciutat de Girona, Bisbal Jove i La Principal d'Olot. I finalment, aquest diumenge, també l'entitat Sabadell Sardanista va celebrar la 63a edició de l'Aplec de Sabadell a la Font de Can Rull. L'entitat va comptar amb les coples Mediterrània, Montgrins i Juvenívola de Sabadell i es van interpretar sardanes com Somni, La Font de les Ànimes o altres. Nosaltres escoltem ara Or per Sabadell, una sardana que Joan Jordi Beumala, sabadellenc, va escriure pel 50è Aplec de Sabadell, fa 13 edicions l'any 2012, i que escoltem ara a càrrec de la Principal del Llobregat. És Or per Sabadell de Joan Jordi Montmala i tanquem les connexions al territori.

0: Això era Or per Sabadell de Joan Jordi Beumala.
1: Obrim el taló.
2: info@radiovilasacra.cat
0: El nou director de l'UMAC Orquestra, l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya, és Magí Capdevila i serà ell qui dirigirà el nou projecte de l'UMAC que s'estrena aquesta tardor i que versa sobre la figura de Pau Casals, escrit per Dani López Prades. Capdevila ha estat escollit per l'orquestra després que s'hagin presentat fins a 38 candidatures. Ho anunciava l'orquestra mateixa a les seves xarxes socials ara fa uns dies, on deien que han estat setmanes de converses, escolta i reflexió per trobar la persona que ha d'acompanyar l'orquestra en aquesta nova producció. I ja la presenten. És Magí Capdevila, que comença un nou capítol amb noves mirades, noves preguntes i les mateixes ganes de continuar fent créixer el projecte col·lectiu de l'UMAC, diu l'orquestra a les seves xarxes socials. Però qui és Magí Capdevila? Doncs és natural de Tarragona, naixí el 2001, és compositor, productor musical i multiinstrumentista català. Arranjador, ha produït discos destacant projectes com el Festival Rítmics i col·laboracions amb formacions com la ja coneguda UMAC Juvenil. Coneix la composició dels instruments de la cobla i també per a cobla. De fet, té una sardana escrita. És Azalea, que es va estrenar a Tarragona el 2019, dedicada als amics de Tarragona Dansa en motiu del seu 40è aniversari i l'estrenava la cobla Reu Jove. La podem escoltar, aquesta primera i única sardana de Magí Capdevila, nou director de l'UMAC Orquestra, Azalea, a càrrec de la cobla Reu Jove. L'escoltem.

alimenta el teu cervell amb el contingut que desitgis. Això sí, si el resultat de la teva vida no és el que esperaves, després no et queixis. Fes-nos aquest favor. Gràcies. Aquí, les idees superclares. I el cervell, feliç i sanament alimentat.

Roses ja ho té tot a punt per celebrar la seva tradicional festa de Sant Pere. Una festivitat amb un fort arrelament que enguany arrencarà dimecres 1 de juliol amb una clara mirada al passat mariner de la vila. El Teatre Municipal acollirà el tret de sortida amb la projecció del documental Aigua, Llum, Lamparó. Es tracta d'un curtmetratge que repassa la història de l'última teranyina de Roses. Una embarcació d'encerclament cobrirà pas a una taula rodona posterior. El plat fort arribarà divendres 3 de juliol, quan l'activitat es traslladi al pàrquing del Moll Comercial. La jornada començarà a ritme de cantada d'havaneres i continuarà amb una de les cites més esperades pels amants de la gastronomia local. Parlem de

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: L'Hospital Trueta estrena una nova àrea de quiròfans equipada per fer operacions d'alta complexitat situada en un edifici annex. Dels 11 quiròfans actuals es passarà als 16. Fèlix Martín.
2: El Trueta té data de caducitat amb el projecte del nou hospital i campus de salut de Girona més enllà del 2030, però això no impedeix que el recinte vell s'hi vagin fent millores. Destaca aquest nou edifici annex de 3 plantes de 4.000 metres quadrats, que a la part baixa va estrenar fa pocs dies una nova àrea oncològica. Aquí mateix també hi haurà l'ampliació de cures intensives, però ara s'hi ha afegit aquest nou bloc quirúrgic amb 6 quiròfans nous a la segona planta, que ha destacat el coordinador de l'àrea quirúrgica, Nicolau Carrasco.
3: A part del nombre de l'increment de nombre de quiròfans, s'aprofita per dissenyar-los a les necessitats actuals. I és que són quiròfans molt dimensionats, són quiròfans molt grans. D'aquests 6, concretament, un el tenim amb una superfície molt gran perquè és un quiròfan que l'anomenem quiròfan híbrid. Híbrid significa que podem barrejar cirurgia convencional amb cirurgia amb proves d'imatge.
2: És un salt endavant, sobretot en qualitat, que no es farà de cop, ha concretat també la directora mèdica de l'Hospital Trueta de Girona, Helena Álvarez.
4: Aquest és un projecte que és molt ambiciós i realment comporta no només aquest increment de quiròfans, sinó la renovació dels ja existents. Llavors, per fases, anirem tancant part dels quiròfans que tenim ara a la nostra disposició per poder reformar-los.
2: El 2025 es van fer 10.400 intervencions quirúrgiques a l'Hospital Trueta de Girona.
5: Recull informatiu Ràdio Vila-sacra.
6: Adeu, Andreu! Tòcul 2! Fins demà, bacallà! Adéu-siau!
7: Hi ha moltes maneres de sortir de casa, però només una de comportar-nos a fora, amb civisme.
8: Adéu, adéu!
9: Gent Ràdio Vila-sacra, gent amb civisme total.
10: Adéu.
9: Ser cívic és tenir servei.

0: hem d'agafar el toro per les banyes. Cada expressió mencionada té uns quants equivalents en català que també funcionen la mar de bé. Quan volem expressar que hem fet tard o que hem fet les coses a destemps, sovint ens hi referim amb l'expressió a toro passat, per influència castellana. En català som més de passar la pilota i dir a pilota passada. Segur que alguna vegada no heu pogut entregar un treball en un termini determinat, oi? Quan ens passa això, no ens pilla el toro. Som més de dir que passa el temps volant, que fem curt, que el temps s'acaba o que el més calent és a l'aigüera. Finalment, quan actuem amb valor i fermesa davant una situació difícil, sí que podem dir que agafem el bou per les banyes, però sempre és millor fer servir expressions més actuals com plantar cara, fer-se fort, ensenyar les dents, tenir ovaris o tenir collons. I vosaltres, amb quina expressió us quedeu?
1: Coplejant, el magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla.
2: I anem amb l'agenda.
3: Ràdio Vila-sacra.
1: L'agenda.
2: Vinga, Déu-n'hi-do, amb agenda de finals de juny. Comencem a dimarts 30 perquè a 9:45 sardanes de la Fresca a Viladamat amb la principal de Porqueres. Ja veieu que comencen les ballades tots els dies de la setmana, com passa normalment a l'estiu, i dimecres 1 de juliol hi ha ballada a la riba, al costat de la platja i a la plaça de la Sardana de l'Escala amb la Copla Montgrins. Dijous 2 de juliol a la 1, festivitat de la Mare de Déu dels Socors a Tossa de Mar amb el Passen a córrer de la Flama de Farners. I també dijous que ve a les 7, Festa Major de Vic, amb una ballada amb la Copla Vila d'Olesa. També dijous que ve a les 7, festivitat de Festa Major de Tossa. Seguim amb una altra ballada amb la Flama de Farners. I també a Barcelona Ciutat Vella dijous que ve, doncs hi ha sardanes amb la principal de Llobregat. També a 9:50 de dijous que ve, dia 2 de juliol, Castellà del Vallès té ballada amb la principal de la Bisbal, i divendres 3 de juliol a 9:00 del vespre a Terrassa hi haurà doble ballada de Festa Major amb la ciutat de Terrassa i la principal de Terrassa. Divendres que ve també a la

emplacem a dissabte 4 de juliol a Santa Pau, ballada de sardanes amb els Rossinyolets i també 51è aplec de la sardana de Montblanc amb les cobles Maricel i Bellpuig a les 6 i a les 10 de la nit. I a 2 de 7 també de dissabte que ve a Ripoll hi ha ballada de festa del barri del Ninot amb la cobla Canigó. Dissabte que ve, 45è aplec de la sardana de la Torre de l'Espanyol a 2 de 7 i a les 10 de la nit en la principal de Tarragona i també a 2 de 7 hi ha aplec a Rosselló de Segrià, 31è edició amb la cobla Juvenívola d'Agramunt. També dissabte que ve a les 8 a Caldes de Malavella, Diada del Soci amb la principal de Caçà i a les 8 també a Andorra la Vella, Ballada amb la ciutat de Solsona. Dissabte que ve també, déu-n'hi-do, eh? A les 9, comença el 49è aplec de la sardana de Sant Andreu de Llavaneres, al Maresme, amb la principal de Llobregat, la Juvenívola de Sabadell i la Copla Xaloc. I també dissabte que ve a les 9, 54è aplec de la sardana d'Artés, amb les coples Mediterrània, Marinada i Ciutat de Girona. També a les 10 de dissabte que ve, sardanes amb la principal de la Bisbal a Lloret de Mar i a les 10 també a Roses i a Ballada amb la Bisbal Jove. I passem a diumenge 5 de juliol perquè a les 11 a Os de Balaguer hi ha la trobada sardanista de les Terres d'Urgell amb una ballada amb la Copla Marinada i també a les 6 festa del Roser d'Ordino amb la Copla Ciutat de Manresa. A 2 de 7 a Besalú ballada amb la Ciutat de Girona i a les 7 a Polinyà una ballada de festa major amb la Sabadell. També a les 7 de diumenge 5 de juliol hi ha cicle d'estiu a Molins de Rei amb la Copla Maricel i a les 7 al Vendrell hi haurà la principal de Tarragona. També a les 7 a Mollà la Lluïsos Copla i a 2 de 8 a Malgrat de Mar hi ha la Copla la principal de Banyoles. A 2 de 8 també a la Seu d'Urgell, la juvenil Ciutat de Solsona i a 2 de 8 també a Cervera i a Ballada amb la Reu Jove. També a la mateixa hora a la Vila d'Olesa serà a Blanes i a Pineda de Mar hi ha la Bisbal Jove. A 2 de 8 de diumenge que ve també hi ha sardanes a Castelldefels amb la ciutat de Cornellà i a Terrassa hi ha ballada de festa major amb la ciutat de Terrassa. També 2 de 8 a Calella hi ha el cicle Toca Sardanes la Copla amb una ballada amb la Copla Montgrins. I dilluns 6 de juliol tanquem l'agenda amb la segona Bienal de Jesús Ventura, que a partir de les 4 de la tarda hi haurà un concert amb la Copla Sant Jordi Ciutat de Barcelona a l'ESMUC, a l'Eixample de Barcelona. Us el recomanem des d'aquí. I aquesta setmana destaquem. Doncs el 74è aplec de la sardana de Banyoles, que arriba dissabte que ve a dia 4 de juliol a les 5 i a les 9 de la nit, amb sardanes amb la principal de Banyoles, la principal de Porqueres i la Sol de Banyuls. Mentre l'esperem, aquest aplec que serà a la Pesquera de Santa Rosa, tot just al costat de l'Estany, escoltem Banyoles sardanista de Rossend Palmà, d'una sardana de 1981 dedicada a les colles de Banyoles. L'esperem i escoltem aquesta sardana.

0: Això era Banyoles Sardanista, de Rosent Balmada.
1: Coplejant. Notícies. Internacional.
0: Bé, doncs aquesta setmana passada Adi Folk ja va presentar el programa oficial de l'Aplec Internacional d'aquest any, que se celebrarà del 13 al 16 d'agost a Estocolm, i nosaltres avui el repassem. L'Aplec Internacional aquest any se celebra a la capital de Suècia, una ciutat que està situada sobre 14 illes connectades per ponts entre el llac Mälaren i el mar Bàltic, fet que li dona un paisatge molt aquàtic. Combina història i modernitat. El nucli antic Galmastan conserva carrers medievals i el Palau Reial, mentre que la resta de la ciutat destaca pel disseny, la innovació i la sostenibilitat. Doncs bé, la cultura popular catalana hi arribarà dijous 13 d'agost i es presentarà oficialment aquest 38è Aplec Internacional amb un esdeveniment obert a la premsa a partir de les 5 de la tarda. I ja passarem a divendres 14 d'agost. I el festival pròpiament començarà amb una ballada de sardanes a càrrec de la Lluís Uscoble a partir de les 6 de la tarda, i a les 9 hi haurà l'espectacle inaugural amb la participació de tots els grups de l'Aplec Internacional, que anirà seguit d'una cantada de veneres amb degustació de rom cremat. Dissabte 15 d'agost hi haurà, a part de la fotografia oficial de tots els participants al 38è Aplec al matí, també hi haurà un assaig de les corals catalanes i una mostra de jocs tradicionals i tallers de cultura popular. A partir de les 12 hi haurà plantada dels elements festius i grups participants, i a 1:15 hi haurà la gran cercavila de l'Aplec amb tirabol final dels grups a la plaça Slotsbacken. A 1:15, l'hora del vermut amb rap ràdio, degustació del vermut de Falset i concert de taverna. I el dissabte 15 d'agost seguirà a 4:00 amb una mostra de falcons, una mostra de danses i balls de seguici i una mostra de ball de bastons. A la nit, a 9:00, hi haurà l'espectacle de la Festa Major a Catalunya amb tots els grups de l'Aplec, i després de l'espectacle d'aquesta Festa Major hi haurà una cercavila amb tabals que es dirigirà cap a l'espai on tindrà lloc la Nit del Foc amb diferents elements d'imatgeria festiva. Diumenge 16 de la tarda també hi haurà una altra ballada de sardanes, recordem que amb la Lluís Uscoble. Recordem-ho també, les colles sardanistes participants són la colla sardanista Somnis del Pla de Mollerussa, l'agrupació folklòrica Municrits de Terrassa, els dansaires del Pi del Picat, la colla Dolç Infern del grup sardanista Montserrat de Lleida i la Tarragona Dansa. I també aquest any hi participen els capgrossos músics de cobla dels gegants de Casa de la Selva. Per tant, ja anirem fent boca d'aquest Aplec Internacional, i ara escoltem una sardana que Dani Gasulla va estrenar el 2025, ara fa un any, per l'Aplec Internacional de l'any passat. Es titula Adi Folk pel món, i l'escoltem a càrrec de la Cobla Reus Jove.

0: Estàs escoltant El Coplejant, l'únic magazín d'actualitat sardanista dels Països Catalans.
1: Ràdio Vila-sacra.
0: Coplejant, recomanacions sardanístiques.
2: I aquesta setmana hem d'explicar que arriba l'Aplec de Gramunt aquest dissabte 27 de juny. Com a novetat destacada enguany, el grup sardanista Estol organitza una exhibició de danses tradicionals prèvia a l'Aplec, en col·laboració amb el grup basc Corosti Danza Taldea. Aquesta activitat tindrà lloc al Casal Agramuntí i enriqueix encara més la jornada, que comença a 2:00 de 6:00 de la tarda d'aquest dissabte i culmina amb la celebració de l'Aplec a la plaça del Mercadal, organitzat per l'agrupació sardanista Barretina. Aquest ple comptarà amb les coples Joanívola de Gramunt, Vents de Riella i la principal de Llobregat. Hi haurà sopar popular també, sardanes de lluïment i obligades i concurs de colles improvisades i sortejos de productes locals i de proximitat, així com també un lot de vins gentilesa del celler Mas Blanc i Jové. El programa sardanista combinarà obres de compositors clàssics i contemporanis i, per exemple, una de les sardanes que interpretarà la copla Vents de Riella és Per això t'ho dic, d'Enric Urti, que nosaltres escoltem ara, és del 2011 i està dedicada a Martí Trilla de Catalunya Ràdio. Guanyava, quedava finalista al Premi La Sardana de l'any, ja desaparegut. L'escoltem a càrrec de la copla Sant Jordi Ciutat de Barcelona, dirigida per Tomàs Frau, i la podem trobar en el disc Enric Urti, Sardanes.

0: i tenim més notícies destacades. Mora Assumpta Roura, presidenta de l'agrupació sardanista de Sant Joan de les Abadesses. Les xarxes socials han omplert de mostres de condol cap a Roura i a l'agrupació de Sant Joan, com per exemple la Copla Sabadell, que s'uneix al condol de tots els sardanistes per la pèrdua d'Assumpta Roura, presidenta i ànima de l'associació sardanista de Sant Joan de les Abadesses. Tot un referent de la sardana al Ripollès, de bon fer, diu la Copla, i de tracte afable i exquisit amb tothom i amb la Copla Sabadell també. Hola, Copla Montgrins, que han volgut expressar el seu sentit condol per la mort de la presidenta. La seva dedicació, compromís i estima per la sardana i la cultura popular han estat un exemple per a moltes persones i han contribuït de manera decisiva a mantenir viu el patrimoni cultural també a Sant Joan de les Abadesses. Aquesta notícia obre el bloc de breus d'aquesta setmana. I l'agrupació sardanista de Calella organitza per primera vegada un nou curset de sardanes coincidint amb les ballades del cicle d'estiu. L'entitat reconeix que són moltes les persones que s'han adreçat a elles per doncs, aprendre a ballar sardanes i ara ho faran coincidint amb les ballades d'estiu que van des del 28 de juny aquesta setmana fins al 13 de setembre. Cada setmana, diumenge, a partir de 7:45 del vespre, hi haurà curset de sardanes amb coples en directe perquè seran al mateix temps que les ballades. Si us voleu apuntar, podeu enviar un correu a l'entitat a calellasardanista@gmail.com. Apuntant-vos, la inscripció és gratuïta. I en els propers dies tindrem estrenes d'atenció d'en Nevat i Marc Timón. La Tarragonina estrena aquest dissabte a Vistabella una sardana per encerclar l'església a càrrec de la Copla Maricel i hi posarà la música. La proposta va sortir de l'Ajuntament i ha captat la participació del Casal Tarragoní, així com d'altres participants. La sardana es titularà Vistabella. I en el marc del concurs de Vic, el proper 11 de juliol, la sardana de Germanoi, que tancarà l'acte, serà Un mateix afany, estrena del compositor Marc Timón, dedicada a la voluntat col·lectiva d'entitats i persones que han fet possible arribar als 100 anys del concurs de Vic, a les 100 edicions. N'estarem pendents aquí al Coblejant.
1: Coblejant.
2: Coblejant.
3: Coblejant.
1: Amb Caral Pedemonte.
0: Bé, nosaltres tanquem aquesta edició que tanca el mes de juny i per això escoltem Tarda de juny a la Gavarra, una sardana de Montserrat Pujolà, estrenada el 1992 i que és una sardana de lluïment de tenor. Ara ho veureu, dedicada a l'agrupació sardanista de la Gavarra. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Mentrestant, coblegeu força.

0: per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!
1: Figueres dona el tret de sortida a les festes de Sant Pere amb 4 dies plens d'activitats per a tots els públics. La ciutat viurà 4 dies intensos amb concerts, espectacles, cultura popular, activitats familiars, visites patrimonials i jornades de portes obertes per celebrar una de les festivitats més arrelades del calendari figuerenc.
2: Més informació a figueres.cat. Actualitat, festes de Sant Pere.
3: Vine a les rebaixes de l'Espai Gironès i guanya entrades per l'Aquarium Oníria.
4: Aquestes rebaixes, gaudeix dels millors descomptes a l'Espai Gironès i participa amb els teus tiquets de compra al punt d'informació. Sortegem 5 packs d'entrades Oníria cada setmana fins l'11 de juliol. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.
5: Aquí, experiments radiofònics sensacionals.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El Comitè Municipal d'Emergències de Martorelles, al Vallès Oriental, segueix les actuacions que es fan per restablir la salubritat després d'una plaga de mosques. Dimarts l'Ajuntament va activar la prealerta per risc sanitari. Les mosques provenen d'una empresa de reciclatge, la mateixa que va generar una plaga d'aquest insecte a Hostalric. Martorelles, Marta Vallès.
2: El focus de la plaga a una empresa ubicada al polígon industrial del municipi afecta també el barri de Carrancà. Des de dimarts, quan es va detectar la gran presència de mosques, l'Ajuntament va decretar la prealerta i va requerir a l'empresa que retirés el material de plàstic acumulat a l'exterior d'on surten els insectes. Encara quedava material acumulat fora la nau de l'empresa, que ha instal·lat també trampes de feromones i ha fumigat la zona afectada per acabar amb els insectes. Es tracta de la mateixa empresa que es dedica al reciclatge de plàstics i que també està situada a Hostalric. Allà, a principis de setmana, es va detectar un focus de mosques que afecta aquest municipi de la comarca de la Selva.
0: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra.
3: Ser a prop vol dir veure les coses més bé.
4: A la teva ràdio.
5: Y ya yo me enteré, se nota cuando me ve. Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré.
6: No, hija, no. No, hija, no.
7: Ràdio Vila-sacra és una altra història.
8: Te lo digo o te lo cuento.

0: Hola a tothom. La paraula app, escrit amb dues P's, és una abreviació de la paraula application, aplicació. El nom d'una de les aplicacions que pràcticament tothom fa servir té implícita aquesta paraula. WhatsApp. Aquest nom ve de l'expressió WhatsApp, que en anglès vol dir com va. Però en lloc d'escriure app, escriuen app, que sonen igual. I en català podem dir app? Sí, podem, però tenint en compte que tenim la paraula aplicació, que és catalana, potser podem evitar parlar tot el sant dia de les apps. Els anglicismes estan bé, però tampoc cal que substituïm totes les nostres paraules per anglicismes. No trobeu?
1: I parlant d'emocions...
2: 63.
3: Des de la sintonia de la Municipal de Vila-sacra, gaudint dels millors anys de la nostra vida,

0: obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
1: Ai, ai.
2: I ara?
1: De pensament.
3: Des de l'Alt Empordà al món, avui Fortià.
4: Fortià de la Reina. Amb Dosrius per escorta, arrapat per la gleba, que et dona el camp i l'horta. Encarat a la mar, que t'envia l'anades del golf amic de roses, que endalla les onades. Sents com bleixa la terra, com creixen les userdes, que són altres onades innúmeres i verdes. Com el ramat pastura, com s'esberla la rega, com granen les espigues i Demèter la sega. Vila-sacra et festeja i Castelló et vigila, amb més amor que en temps de la reina Sibila. El Puig del Far et mira, riu mort se t'agermana, Fortianell s'apropa en l'última vessana. I junts viviu de l'agra, segurs que mai no s'erra el qui es manté fidel al signe.

0: Agenda sardanista. On anem de plec?
1: Són moltes les ballades que hi ha al país. Si les voleu consultar, totes les teniu al portal sardanista.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: La falta d'habitatge ja està afectant el creixement econòmic de Catalunya, la mobilitat laboral i també l'atracció de talent. La memòria econòmica de Catalunya del 2025, que han elaborat les cambres de comerç catalanes, remarca com l'habitatge ja és el principal element de pressió també per les famílies. Ja ningú amaga que l'habitatge afecta la competitivitat del país, malgrat que els indicadors principals diuen que l'economia va bé. A la llarga, que no puguis canviar de feina pels preus de l'habitatge o que professionals qualificats de fora no puguin venir a treballar a una empresa perquè no troben on viure pot tenir conseqüències importants. A nivell social és on, segons aquest informe, els problemes ja són greus ara mateix, amb una de cada quatre famílies amb fills que té una situació econòmica fràgil i els salaris fa 5 anys que creixen exactament igual que la inflació. Carme Poveda és directora de la Memòria.
2: Sí que podem observar que hi ha un 25% de persones que cobren menys de 19.000 euros. I són precisament aquestes persones les que més els impacta l'increment dels productes bàsics d'alimentació, que són una part important en la seva cistella de la compra.
3: Recull informatiu Ràdio Vila-sacra.
4: Ja se sap que qui canta els seus mals espanta.
5: Déu-n'hi-do.

0: 3.
1: Cavity Seed.
2: Perquè vivim un canvi d'època que capgira de dalt a baix com hem pensat el món fins ara. Perquè el nostre és un temps carregat de reptes nous que hem d'abordar col·lectivament.
3: Un viatge en el temps.
0: Comença a haver-hi nivells.

0: recull de notícies destacades de les comarques gironines.
1: El manifest als Jardins Juli Garreta i la marxa pel centre de la ciutat han marcat la jornada reivindicativa de Sant Feliu de Guíxols. Amb motiu del Dia de l'Orgull, des del SAI LGTBIQ+ del Consell Comarcal del Baix Empordà i el SAI LGTBIQ+ de la ciutat d'Anxona han organitzat diverses activitats. L'ABS de l'Escala ha incorporat un nou sistema per al control de la glucosa adreçat a les persones amb diabetis del tipus 2, que consisteix en un sensor col·locat al braç i una aplicació mòbil que monitora els nivells de sucre. Els pacients poden consultar les dades a temps real, inclús disposen de previsions per a les pròximes hores i eviten les punxades rutinàries als dits. L'Ajuntament de les Planes segueix apostant per la regulació dels gols pel tal d'anar guanyant any rere any més consciència i respecte al medi natural. Asseguren que cada cop tenen un públic més familiar i planificat. Durant tot l'estiu, tothom qui vulgui accedir a l'espai haurà de fer reserva prèvia i pagar una taxa. Enguany la regulació s'allarga una hora més. L'Espai Gironès avança les rebaixes d'estiu. Ho fan perquè, si no, no poden competir amb la venda en línia i volen incentivar la compra física altra vegada. Unes rebaixes que continuen atraient descomptes especials, tot i quedar bastant diluïdes en els darrers anys. L'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses ha iniciat una campanya d'enquestes domiciliàries per completar la documentació de la candidatura a la segona convocatòria del Pla de Barris. L'estudi, que permetrà obtenir una radiografia socioeconòmica més precisa del municipi, busca reforçar les opcions d'accedir a uns ajuts que farien possible impulsar projectes de transformació urbana i social de gran abast. Una de les últimes actuacions finançades pels fons Next Generation a Banyoles ha estat la instal·lació de 3 mòduls amb aparcaments tancats i segurs per una trentena de bicicletes i 2 mòduls més per a una desena

0: La ciutat viurà 4 dies intensos amb concerts, espectacles, cultura popular, activitats familiars, visites patrimonials i jornades de portes obertes per celebrar una de les festivitats més arrelades del calendari figuerenc.
1: Més informació a figueres.cat. Actualitat, festes de Sant Pere.
2: Ara, Dimen, samarretes bàsiques per dona i per home, 2 per 6 euros. També samarretes de tirants per dona, 2 per 6 euros. Dimen, tan senzill com això.
3: A Figueres, carrer Sant Llàtzer 60 i avinguda de Vilallonga 59.
4: Estàs nerviós, irritable o desanimat? Calma.
5: Ja has trobat Ràdio Vilasacre i sentiràs la millora.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Figueres dona el tret de sortida a les festes de Sant Pere amb 4 dies plens d'activitats per a tots els públics.

darreres pluges registrades arreu de les comarques gironines han fet activar l'alerta per a una possible emergència de mosquit tigre els propers dies. Des del programa de seguiment i vigilància del mosquit tigre s'adverteix que en els punts d'aigua acumulada poden convertir-se ràpidament en espais de cria d'aquests insectes, provocant un augment important de la seva presència i molèsties per a la població. Els experts recorden que la prevenció és la millor eina per controlar-ne la proliferació. Per aquest motiu, es recomana revisar tots aquells recipients que puguin acumular aigua de pluja i buidar-los o capgirar-los per evitar que es comparteixin en punts de cria. Entre els objectes que poden acumular aigua hi ha galledes, carretons, bidons, lones de plàstic o qualsevol altre recipient exposat a l'exterior. També es demana extremar les precaucions en habitatges que disposin del sistema de recollida d'aigües pluvials, que s'han de tapar hermèticament o protegir amb tela mosquitera. El grup general del mosquit tigre recorda que petites acumulacions d'aigua poden ser suficients perquè aquest insecte reprodueixi, motiu pel qual insisteix en la importància de la col·laboració ciutadana per evitar una proliferació massiva en els propers dies.

0: Ràdio Vila-sacra.
1: 100% Empordà.
2: Trucar.
3: Hauré trucat. No, no.
2: Truqueu. No, ells truquen.
4: Trucaré.
5: Trucaran?
6: Hauran trucat?
7: Hauran trucat. Va.

0: T'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
3: Amb el patrocini de l'Aman, productes gourmet i...

0: Això és La Taverna, una cita setmanal amb el món del Camp de Tavern i el mar per a totes les amigues i amics que us agraden les havaneres, la cançó de taverna i el mar.
1: Bon dia, senyores i senyors. Tot l'equip de La Taverna us donem la nostra cordial benvinguda. Comencem escoltant havaneres, en aquest cas la Paloma del mestre Sebastián Iradier. L'escoltem la versió que feien ja fa uns anys les veus dels pescadors.

0: Els diumenges al matí, la taverna, escoltem.
1: Molt bé, i ara en el racó de la sardana us porto una de les que m'agraden més. Amb tots vosaltres, escoltem la sardana Cap de Creus, cantada per el grup Porvo.

I ara, després d'aquesta cançó, seguirem amb el racó de la cançó popular. Escoltarem una que ja vam escoltar, que a mi també m'agrada molt, d'en John Denver, que els grup Falsterbo 3 cantaven aquí a Catalunya, traduïda. Amb tots vosaltres, Camí Ral.

0: Bé, doncs ara continuem a la taverna. La barca abandonada és d'en Salvador de Bau, que en aquest cas
1: molt maca, per cert,
0: ens la canta el grup de fa molts anys, Porvó, de fa molts anys, amb un recopilatori que van editar l'any 99, que era 66, des del 66 al 99.

0: Bé, llegiré textualment el que en el costumari, ara hem escoltat aquesta sintonia d'aquest racó del costumari, el que ens ha escrit la Roser Ferrer, que és la guionista i la que fa la recerca, no? Ella en diu així: bon dia, oients. Segur que els meus companys ja us han comentat que marxem uns dies de vacances, i en una edició tan especial com és la d'avui, voldria repassar una mica tot el que hem descobert junts al llarg de quasi un any. Durant tot aquest temps he intentat buscar dites, tradicions, cançons, onomàstiques que formen part de la nostra cultura i que per moltes raons les tenim oblidades o guardades dins del petit calaix que només s'obre quan les tornem a recordar. Sovint, la meva font ha estat el costumari català, d'en Joan Amades, nom que pren aquesta secció del programa La Taverna, però també de moltes altres fonts, llibres, contes, llegendes, cançoners d'arreu de Catalunya. Així recordem una mica.
1: Vàrem començar el mes d'octubre parlant de la pesca dels corallers. Una de les cançons que es cantaven els corallers a les seves llargues estades en la mar era una trista cançó de remar, recollida per l'autor de Vilassar de Mar. La recordem? Adéu, Don Sallet.

0: Arribar al mes de novembre, vàrem parlar de vaixells fantasmes, de fred, de boires, i recitàvem el poema Boira, de Maria Mercè Font Soler, escrit el gener del 2014. Recordem-ne un trosset.
1: Camino a poc entre la boira, per on es filtra un gran raig de sol. És la sort de tenir uns amics, una família, que valen més que tot l'or d'aquest món.
2: També vàrem parlar de l'estiuet de Sant Martí i d'una llegenda referida a Sant Martí, on la protagonista era una porquerola del poble de Capdemànol, el marit de la qual hagué d'anar a la guerra, i la seva sogra, en comptes de contemplar-la com li havia encarregat el cavaller, va fer-li guardar la porcada. Escoltem la cançó, és interpretada per Mare Aranda.

0: El costumari ens parla del vent, dels vents, vents fortíssims, i és per això que els vells mariners mai no demanaven vent, perquè no sap com pot acabar, ja que
1: poc vent i massa vent fan un viatge dolent.
2: Una manera que ens parlava d'aquests vents, alguns cops desitjats i altres cops temuts, era la manera que la podem trobar sota el títol Quan jo tenia pocs anys, o bé La calma de la mar. L'escoltem interpretada per el duet La taverna.

0: i va arribar Nadal. I per Nadal, mariners fora la mar. El mes de gener hem recordat a les bruixes, a la lluna, als gats, a les mimbes del mar. Pel gener, generet, mimba el mar i puja el fred.
1: També de les seves festes, la setmana dels barbuts, les festes de Sant Sebastià i el pelegrí de Tossa i les patacades de Cadaqués. Durant el febrer hem citat els pescadors que aprofitaven el mal temps per fer xarxes noves dels pagesos de Marina i de la Candelera. Resulta remarcable que els nostres avis, i més encara les nostres àvies, no sabien fer xarxes sense cantar. Recordem la cançó de la voreta del mar, interpretada per Ariadna Savall.

0: i vàrem arribar així a la primavera i al mes d'abril, on us recitàvem un poema escrit per en Miquel, Martí i Pol, que té per nom Abril, i començava així.
1: Per l'abril, si cada gota en val 1.000, cada rosa en val 10.000 i cada llibre 100.000.
2: L'arribada del mes de maig representava el retorn de la pesca. Els peixaters s'escampaven terra endins de la costa a vendre peix pels pobles en mercats ambulants i varen acabar per explicar la pesca de la llagosta durant els mesos de juny i juliol.

Escoltarem un balset per al grup Peix Fregit. L'autor és Pasqual Joan i música d'en Josep Bastons. Sirena de Begur.

0: Els diumenges al matí, la taverna, escoltem.
1: I amics oients, aquí ho deixem. Espero que us hagi agradat i sigueu molt feliços. Fins aviat.

0: Bon dia. Pots consultar números premiats a Juegos 11 Punes. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
1: Roses ja ho té tot a punt per celebrar la seva tradicional festa de Sant Pere. Una festivitat amb un fort arrelament que enguany arrencarà dimecres 1 de juliol amb una clara mirada al passat mariner de la vila. El Teatre Municipal acollirà el tret de sortida amb la projecció del documental Aiguallum Lamparó. Es tracta d'un curtmetratge que repassa la història de l'última teranyina de Roses. Una embarcació d'encerclament cobrirà pas a una taula rodona posterior. El plat fort arribarà divendres 3 de juliol, quan l'activitat es traslladi al pàrquing del Moll Comercial. La jornada començarà a ritme de cantada de veneres i continuarà amb una de les cites més esperades pels amants de la gastronomia local. Parlem del tradicional tast de suquet de peix preparat directament per la cofradia de pescadors de Roses. Els tiquets es podran adquirir el mateix matí per un preu de 5 euros. La festa clourà la nit a partir de les 10 amb un espectacle lumínic i el gran ball.

0: On et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estranys.
2: Hola, Sílvia.
3: Què fas aquest cap de setmana?
2: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.

0: tothom. Mec! En català tenim moltes maneres de dir que ens sembla bé una cosa. Podem dir d'acord, entesos, molt bé, genial, perfecte. Tot i així, no ens traiem de la boca ni el vale, ni el val, ni l'anglicisme, ok. I la gent es passeja per la vida dient-ho a tota hora, sense tindre gaire idea de què cordons volen dir la O i la K. Realment, hi ha diverses teories sobre l'origen de l'ok. Ni els mateixos anglesos ho tenen gaire clar. Nosaltres us explicarem una de les teories més acceptades, que diu que l'ok és un capgirament del K-O. Cao. Algú que està cao és algú que està desfet, destruït, esgotat. En boxeig, deixar algú fora de combat era deixar algú knocked out, la qual cosa s'abrevia amb la sigla cao. Per contra, la inversió d'aquestes lletres, ok, volia dir que estava tot bé. Si cao és estar malament, ok és estar bé.
1: L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda't a la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
2: Sigues intel·ligent.
3: Fer volar la imaginació.
4: Sí.
5: Eternament.
2: Ai.
1: L'opció dels que en saben.
6: I parlant d'emocions.
1: 11.
7: Dilluns a les 5 de la tarda i 8 del vespre.
8: En joc. Només aquí, a la teva ràdio local. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo. En joc.
7: Dilluns a les 5 de la tarda i 8 del vespre.

El món gira de pressa, molt de pressa. Cada cop estàs més lluny de la realitat. Cada cop estàs més desconnectat del cicle de la vida. És hora d'aturar-se. És hora de tornar a menjar real. De menjar un tomàquet amb sabor a tomàquet. De menjar el que toca quan toca. Per tot això, abans d'omplir la cistella de la compra, atura't. Reflexiona, pregunta't. D'on neixen els nutrients que menges? Torna a recuperar els sabors de la natura. Torna a l'origen. Quan mengis, toca de peus a terra. Amb el lleu origen, tocar de peus a terra és tornar al que és real.

0: les ciberestafes, les estafes per internet i també les que comencen amb una trucada o missatge de text, solen estar darrere d'organitzacions criminals més o menys nombroses. Aquests grups actuen amb una lògica molt clara. Adapten les campanyes segons l'època de l'any, el tipus d'estafa, l'excusa que fan servir i el col·lectiu a qui volen arribar.
1: Per això, tal com ens explica aquest caporal de la Unitat d'Investigació del Vendrell dels Mossos d'Esquadra, les estafes online a la gent gran tenen repunts. De modalitats n'hi ha moltes, el phishing, el phishing, trucades falses, on es fan passar pel banc o per serveis de teleassistència per demanar dades bancàries o fer un pagament urgent.
2: En el cas d'algun usuari que m'ha explicat que li havien robat diners amb aquelles trucades o missatges dels fils...
1: Eva González, responsable de la Casa del Mar, espai per a la gent gran a Tarragona.
2: Truca el del banc al mateix temps, a hores també, amb el factor sorpresa.
3: Cuénteme, porque usted antes me ha parecido que había recibido una de esas llamadas sospechosas de un banco. ¿Y por qué no cayó?
4: Porque me di cuenta que soy muy torpe y necesito ayuda, con lo cual recurrí a hacer una llamada. Mi sobrino trabaja en el banco donde yo tengo mi cuenta, la única cuenta que tengo, y le dije, enganito, me ha salido, ni caso, tía, ni caso, no sé qué, no sé cuánto, ya hablaremos. Entonces otro día, tomando café, me explicó un poco el tema.
5: I jo passat per la caixa de pensions, m'han trobat, però dona la casualitat de que a la caixa de pensions no tinc res. Vull dir-te, llavors, fora, penjar, ja està.
0: En el cas de la suplantació bancària, hi ha un element clau. Els missatges fraudulents poden arribar a la mateixa bústia que els missatges reals del banc de la víctima. I això els dona una aparença de credibilitat molt alta. Si, a més, just després arriba una trucada d'algú que es fa passar per treballador del banc i que disposa d'algunes dades personals, les sospites inicials acostumen a baixar i a reduir-se. Per exemple, hi ha casos en què comencen amb un missatge i una trucada de falsos treballadors del banc, però que després van encara més enllà. Es presenten personalment al domicili de la víctima per recollir-li la targeta bancària i amb l'excusa de donar-la de baixa per evitar càrrecs fraudulents i prometre una targeta nova, després són ells mateixos qui retenen diners dels caixers o compren targetes i vals regal.
1: Les del banc i la dels falsos whatsapps de fills amb problemes són les més denunciades.
3: En quins aspectes veus tu que potser van més perduts?
6: Potser en el tema de la confiança, no?
1: Laura Soler, periodista que imparteix cursos a gent gran.
6: I sobretot amb les persones que no tenen aquesta xarxa de referència, que no poden recórrer a un fill, que no poden recórrer a una altra persona que els doni confiança. Saber que tenen algú quan a qui recórrer.
3: Les presses els fan sospitar o no?
6: D'entrada no, perquè normalment quan t'arriben informacions falses, et volen estafar, et volen enganyar, sempre són empreses, i quan hi caus és perquè t'agafa en un moment que tu ja estàs atabarat, potser per una altra cosa. Llavors, a més, t'arriba aquest missatge i dius, ai, i a més coincideix que potser el teu fill està fora i pots pensar que té un problema, t'atabales.
0: En el cas del missatge de WhatsApp d'un suposat fill o filla, continua funcionant. Normalment, expliquen que se'ls ha espatllat el telèfon, que han canviat de línia, que només poden escriure i que necessiten una transferència urgent. Això té èxit sobretot per dos motius. El primer és el volum immens de missatges que envien, que multiplica el nombre de possibles víctimes. El segon és l'urgència, pressionen la víctima perquè faci un ingrés o una transferència.
1: I la llista continua, fins i tot falses cartes, enviaments per correu ordinari suplantant, per exemple, la Seguretat Social, on s'exigeix enviar fotos del DNI i extractes bancaris per no perdre suposades prestacions.
7: A mi em va passar de correus, que em van enviar un perquè anés a buscar i a pagar no sé què, que venien a casa, que me'l portaven i que pagué, que era de correus, i que sí, que ja ho veuria, que no sé què, me'n van dir. I el que vaig fer va ser anar-me'n a correus amb el DNI i preguntar si m'havien... Em van dir no, i que no em fes cas i això.
1: O, per exemple, l'ús de famosos.
8: Moltes coses no les sé ni les entenc, que sóc una persona gran.
9: M'ho sembla que tots som els reis i moltes vegades que t'enreden amb coses així. I el millor és si no estàs prou segur, el que diu ella. Senta't, pensa i ho pregunteu a la família o el que sigui.
7: Saps què passa? Que tinc els fills que més o menys ja ens diuen no donguis el número del banc.
3: Eva, parlàvem que és important per ells tenir una xarxa de referència familiars, fills, amics. Quan no hi és, què et trobes?
2: Doncs que per por a la família, segons com, no les expliquen. i igual ho expliquen, ho comenten davant d'algun veí o aquí al nostre centre també.
1: Busquen suport i l'han de trobar sobretot aquells que es mantenen més analògics. Diuen els Mossos que la informació per a prevenir ha de passar també pels mitjans de comunicació més convencionals, que són els que mira i escolta la gent gran.

0: pot ser part del canvi.
1: Vine a les rebaixes de l'Espai Gironès i guanya entrades per l'Aquarium Oníria.
2: Aquestes rebaixes, gaudeix dels millors descomptes a l'Espai Gironès i participa amb els teus tiquets de compra al punt d'informació. Sortegem 5 packs d'entrades Oníria cada setmana fins l'11 de juliol. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.
3: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
4: Festa, Festa és un programa patrocinat per la Federació d'Ateneus de Catalunya i per l'Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya.
5: Benvinguts i benvingudes al Festa, Festa, el programa de cultura popular i associacionisme que s'encomana a través de la xarxa i la ràdio. I encarem un cap de setmana ja de molta calor i sobretot de molta festa major, Laia, perquè estem en plena efervescència de Sant Pere.
6: I tant, i el mapa del país bull d'activitat. Aquests dies tenim cites a Callús, a la Gornal, a Montmeló i, evidentment, totes les festes de Sant Pere. A Sant Pere Pescador, a Sant Pere de Vilamajor i la gran festa major de Sant Pere de Ribes. Ningú té excusa per quedar-se a casa.
5: Pel que fa al contingut d'avui, posarem el focus en el registre de bones pràctiques de cultura popular.
6: Tenim 55 minuts per endavant carregats de tradició i actualitat. Comencem?
5: Doncs som-hi, perquè ara comença el Festa, Festa.
4: Festa, Festa. Cultura popular i associacionisme a la ràdio i a internet.
5: Tindrem les notícies del Tornaveu, el baròmetre casteller, a les nostres seccions habituals, que són dites i refranys, contes i mentides, una sopa de cançons i unes històries de gegants.
6: Però ara anem per feina. El nostre reportatge ens endinsa en el registre de bones pràctiques de cultura popular.
4: Festa, Festa!
7: Amb Laia Camproví
4: i Amadeu Carbó.
8: Ràdio Vilasacra.
9: El teixit de l'associacionisme cultural i la cultura popular a Catalunya es troba en un procés constant de transformació per adaptar-se als valors i a les exigències de la societat contemporània. En aquest context, la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural de la Generalitat ha impulsat un nou espai institucional per fer valdre, reconèixer i difondre aquelles experiències que enforteixen la participació comunitària. El registre de bones pràctiques neix amb la voluntat de convertir-se en un motor d'inspiració col·lectiva, fixant la mirada en aquelles propostes que ens fan avançar cap a una cultura molt més participativa, equitativa i sostenible. Amb aquesta iniciativa, la Generalitat vol certificar i potenciar aquelles iniciatives que porten un valor realment transformador, a través del feminisme, l'antiracisme, la cohesió social, l'accessibilitat i la sostenibilitat ambiental i econòmica. La cultura popular, per tant, evoluciona sobre una base sòlida per fer del carrer un espai absolutament inclusiu i obert a tothom. Amb el desplegament d'aquest nou registre ja en marxa, hem volgut saber com s'ha gestat aquest projecte i què suposarà per al sector, de quina manera es delimita i se selecciona una bona pràctica, quin acompanyament reben les entitats distingides amb el segell de qualitat i com es potenciarà que aquest coneixement es repliqui a tot el territori a través de les jornades de trobada. És per això que hem parlat amb Georgina García, del Servei de Promoció i Dinamització de la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme, que ens ha donat les claus per entendre l'abast d'aquesta iniciativa i els reptes de futur d'una proposta que assegura i consolida l'excel·lència de la nostra cultura popular. Per entendre l'abast d'aquesta iniciativa, primer cal delimitar de què parlem exactament quan ens referim a aquest espai institucional. Lluny de ser un simple llistat burocràtic, aquest registre neix amb una clara voluntat transformadora i de servei públic per al teixit associatiu català.
10: Doncs el Registre de Bones Pràctiques en Cultura Popular és una iniciativa que ha impulsat la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural de la Generalitat. Neix amb l'objectiu de reconèixer, posar en valor i difondre experiències d'entitats, ens locals i altres agents culturals del territori que contribueixen a fer una cultura popular més participativa, entenem que més inclusiva, equitativa i sostenible. Vol ser una eina tant per entitats com per institucions que propici l'intercanvi de coneixement i que faci possible la replicabilitat de projectes innovadors arreu del territori, adaptant-los a cada context.
9: El concepte de bona pràctica pot semblar abstracte, però la Generalitat ha fixat uns indicadors molt concrets per aterrar-lo a la realitat de les colles i de les entitats.
10: Entenem per bona pràctica una iniciativa o un projecte cultural que genera un impacte transformador en el territori i la comunitat i que promou a la vegada els drets culturals, que impulsi valors que considerem essencials per l'evolució de la cultura popular, com poden ser la participació cultural, la cohesió social, la sostenibilitat, l'accés, l'accessibilitat de tothom a la cultura, la perspectiva antiracista i feminista, i que experiències i iniciatives en fi que contribueixin a fer de la cultura un entorn més inclusiu i igualitari. La selecció de pràctiques destacades s'ha realitzat mitjançant un consell avaluador format per persones expertes designades per la Direcció General i que són especialistes en diversos àmbits relacionats amb els drets culturals i amb l'accés a la cultura.
9: Un reconeixement en forma de segell o de diploma és honorífic, però les entitats necessiten eines tangibles per seguir creixent. Per això el projecte va un pas més enllà i ofereix un retorn pràctic per la gestió del dia a dia.
10: De les iniciatives seleccionades aquest any, se n'han reconegut dues que rebran suport en forma d'assessorament i seguiment tècnic, per tal que puguin consolidar els seus projectes, donar-los continuïtat en el temps. Aquest acompanyament el durà a terme l'Associació de Professionals de la Gestió Cultural. Es tracta en primer lloc del projecte Cultura Popular per a Tothom cap a una accessibilitat universal de l'Ajuntament de Mataró. Aquesta iniciativa promou que la Festa de les Santes sigui accessible a tothom, a tota la ciutadania. Es parteix de la idea que un acte accessible no ha de ser un acte diferenciat de la festa, sinó una versió enriquida de la festa, amb recursos que permetin la participació de totes les persones en condicions d'igualtat i amb confort i seguretat. En segon lloc, tenim la iniciativa Festes que ens uneixen, de l'entitat Diàlegs de Dona del barri del Raval de Barcelona. Aquest projecte té com a objectius principals promoure la participació cultural de les dones migrades, és a dir, donar-los eines com a ciutadanes actives també per a la participació cultural, posar en valor la diversitat cultural del barri, que ha de ser una riquesa i una oportunitat, i fomentar el diàleg intercultural i interreligiós, i en definitiva fer de la cultura popular una eina de convivència veïnal i cohesió social.
9: Per evitar que el coneixement quedi tancat en un calaix digital, la Generalitat aposta per espais de trobada presencials on neixen sinergies reals entre colles de realitats molt diferents.
10: Precisament un dels objectius del projecte de Bones Pràctiques és transferir coneixement i crear xarxa entre les entitats. Es tracta de promoure que les iniciatives reconegudes puguin servir, com dèiem, de model per ser replicades i adaptades a diferents contextos, de la mà de diferents entitats i en diferents territoris. Les bones pràctiques es documenten, es difonen a través d'una plataforma allotjada al web de la Direcció General, que permet això a la ciutadania i altres entitats conèixer la metodologia, els aprenentatges i els resultats obtinguts. Les jornades de bones pràctiques aquest any es van celebrar el 18 de juny i són espais de trobada on les entitats comparteixen aquestes experiències, debaten sobre dificultats i oportunitats amb què se n'han anat trobant. I és això, transferir coneixement i crear xarxa entre promotors de projectes de cultura popular i associacionisme cultural.
9: L'associacionisme cultural no viu aïllat de la societat, ni molt menys, i s'enfronta constantment a debats complexes, des de la inclusió de gènere fins a la reducció de la petjada ecològica. El COMI, per assolir l'excel·lència en la gestió cultural, planteja avui grans reptes.
10: Doncs pensem que els reptes principals tenen a veure amb l'adaptació de la tradició i també de l'organització interna de les entitats a una societat complexa i canviant. Es vol promoure una cultura popular que treballi per l'accés a la cultura i la participació de tothom, amb l'acompanyament, esclar, de les institucions. De fet, el programa de Bones Pràctiques neix per donar resposta a aquests reptes, identificant això, experiències que les entitats ja estan duent a terme i afavorint que es consolidin i esdevinguin referents útils per al conjunt de l'associacionisme cultural. Els àmbits de treball en què ens centrem, entre d'altres, serien garantir la participació real de col·lectius diversos, també aquells tradicionalment infrarepresentats, incorporar la perspectiva antiracista a les activitats i en les estructures organitzatives de les entitats, millorar l'accessibilitat, sigui física, sensorial o cognitiva, a les activitats i a la festa, avançar cap a una major igualtat i diversitat de gènere, així com en la prevenció de les violències masclistes, treballar per unes activitats sostenibles, reduint l'impacte ambiental de festes i esdeveniments, i finalment facilitar el relleu generacional i la incorporació de perfils diversos i noves mirades a les entitats que això comporta.
9: Moltes gràcies, Georgina García, del Servei de Promoció i Dinamització de la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme, per atendre els micròfons del Festa Festa. Ara nosaltres seguim amb el programa.
11: Festa Festa!
6: Després d'aquest reportatge tan interessant, posem música. I quina música? Escoltarem ara una col·laboració de luxe. Roger Mas, Marina Rossell i la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona interpreten Quan tothom viurà d'amor.

0: però potser no ho podrem veure.
1: Quina delícia de versió, un autèntic regal per la Uira. Moltes gràcies a, doncs, al Roger Mas, a la Marina Rossell, a la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, per aquest gavadal de talent i fer-nos vibrar d'aquesta manera.
2: I del plaer musical passem a la informació, i és que ara connectem amb la redacció del Tornaveu per saber què passa al món associatiu. Emma Robres, benvinguda una setmana més.
3: Festa, festa!
4: Les notícies del Tornaveu.
5: Ara fa gairebé dues dècades, diverses colles de bestiari de foc van adonar-se que, si bé formaven part de les festes de cultura popular, rara vegada n'eren els màxims protagonistes. Per intentar canviar-ho, va néixer el Festival d'Enceses de Bestiari de Catalunya, que aquest 4 de juliol arriba a la 17a edició. Artesa de Segre és l'escenari on cada any el bestiari de foc pot lluir-se i exhibir les millors i més potents enceses en un concurs que, lluny de la típica competició, busca proposar nous reptes a les colles. Ens ho explica Josep Maria Carrera, el coordinador del festival.
6: Aquest concurs no crea la competitivitat. Aquí l'única competitivitat és la colla amb la seva bèstia. Així són capaços d'encendre-la com cal i que s'apagui quan ells creguin que han d'apagar-se, de passar la música. És tot un conjunt de coses que no és competitivitat entre uns i els altres, sinó és que és el demostren la seva habilitat del domini de la bèstia seua.
5: A la 17a edició podrem veure el drac de la Múnia, el drac Espurna de Calafell, el drac Narbon de Can Boada, de Terrassa, la Farnaca de Cambrils i el Mamut de la Canonja. En la valoració de les enceses, el jurat tindrà en compte l'efecte estètic, el ball de protocol i l'escenificació, els colors, el tipus de pirotècnia emprada i la durada. A part del concurs, tindrà lloc també la 19a trobada de bestiari de foc, on les bèsties locals i les convidades al concurs s'ajunten per mostrar els seus balls, per crear germanor i obtenir el protagonisme que sempre han merescut. Adifolk ja ha donat a conèixer el programa d'actes oficial de la 38a edició de la Plec Internacional, que se celebrarà a Estocolm, la capital de Suècia, els pròxims 14, 15 i 16 d'agost. Es tracta d'una edició especial pel que fa als participants. Ens ho revela Joan Fuentes, el director de la Plec.
7: Es va presentar la programació del que serà el 38è Plec Internacional. És una plec de rècords, amb 42 grups i 1.200 actuants.
5: Durant els 3 dies d'agost, els espectadors podran gaudir de diverses mostres de cultura popular, des de falcons o balls de bastons a jocs tradicionals o cant coral. En destaca especialment, però, l'espectacle inaugural, on per primera vegada es reuniran tots els grups participants i permetrà als assistents fer-se una idea de la diversitat de la nostra cultura popular. La nit de dissabte, al punt àlgid de la plec, l'espectacle La Festa Major Catalunya serà l'esdeveniment central on s'ensenyarà al públic els elements més representatius de les celebracions del país. També cal destacar la Diada Castellera, que comptarà amb els castellers d'Estocolm, la colla anfitriona. Tot a punt, i com diu Joan Fuentes...
7: I esperar, doncs, el moment que d'anar-nos tots junts cap a Suècia i que la plec sigui un èxit.
1: Gràcies, Emma Robres, per tota aquesta actualitat. Ens retrobem la setmana vinent. I ara, Laia, anem a veure com tenim l'actualitat castellera. Com va el baròmetre casteller?
8: Festa, festa.
3: Baròmetre casteller, amb Carles Esteve.
8: Estrenes d'abans de Sant Joan.
9: Hola, companys, tornem a ser aquí per relatar les novetats del baròmetre Estrella, ara del cap de setmana passat, anterior a Sant Joan. En la gama de 8, els moixenguers d'Igualada han posat de sostre el 5 de 8. L'any passat va ser el seu segon millor registre. Per la seva banda, els castellers de Barcelona han completat el 2 de 8 que tenien només carregat. L'any passat el van descarregar després de la Mercè. Els segals d'Osona han completat el 3 de 8 que tenien a mitges i també han sumat el 2 de 7. Els xicots de Vilafranca han estrenat el 4 de 8. L'any passat va ser el seu millor castell del curs, i els vermells també han presentat el 7 de 7. En la gama de 7, els bous de la Bisbal han posat de sostre el 3 de 7, igualant ja els seus millors sostres històrics. Per últim, dues estrenes de 6 que arriben des de l'exterior. Els Geperuts de París han estrenat el 4 de 6 amb l'agulla, i els Maneques de Brussel·les han obert el caseller amb el 3 de 6. La setmana vinent actualitzarem el baròmetre amb tot el que hagi passat per Sant Joan. I això és tot per avui. Recordeu que podeu consultar el llistat sencer en línia al nostre web barometrecasteller.cat.
2: Moltes gràcies, ens retrobem la setmana que ve.
3: Festa, festa!
2: Ara canviem de terç i ens posem una mica més gamberros amb els amics del Poni Pissador. Ens porten el seu ritme trepidant amb el tema Xup Xup. Si vols

Energia pura la del Poni Pissador, com sempre. I ara ens visita el nostre expert en paremiologia, en Víctor Pàmies. Quin refrany ens deu portar avui? Són les dites i refranys d'en Víctor Pàmies.

0: amb Víctor Pàmies.
1: Per molt que bufi el vent, no s'apaguen les estrelles. Tot sovint, els crits i renous, si no ens espanten, no són més que foc d'encenalls. Molt soroll de boixets i poques puntes. O també diem que molta fressa i poca endreça. O que és més el soroll que les nous, amb el sentit que alguna cosa té menys importància que no sembla. Aquesta dita també ens diu que no ens hem de deixar impressionar per amenaces sense fons, que no poden afectar una actuació decidida i ben fonamentada. Diu el refranyer que caca borda no mossega, i en el sentit de fer servir els mitjans adequats a una situació, ens adverteix que no es poden matar mosques a canonades.
2: Una reflexió preciosa. Víctor, moltes gràcies per ser-hi una setmana més.
3: I aquesta setmana toca un festa-festa Gran Reserva.
2: A veure què ha trobat Josep Maria d'ell aquest cop.
4: Festa-festa Gran Reserva.
5: Avui he trobat un record del futur. Dit així pot semblar surrealista i de ciència-ficció, però no ho és tant. L'arxiu sonor del Festa Festa conté, a dia d'avui, hores d'ara, 4.212 àudios entre seccions, entrevistes i programes emesos des del 2010, any en què va començar l'etapa digital, però també conté alguns espais i programes que encara no han vist la llum. És el cas del concert del Memorial Joaquim Serra 2025 que es va celebrar el passat mes de novembre a l'Aliança del Poble Nou de Barcelona. Tot aquest material es troba al nostre web, festafesta.cat. Aquest concert formarà part de la programació estiuenca del Festa Festa amb dos especials del mes d'agost, que podrem sentir el mes d'agost. Ara us oferim un tastet per obrir boca, recordant que al Festa Festa ens fem ressò cada any del memorial i els seus objectius. Jordi Saura, presentador de l'acte, ens introdueix en la primera sardana del concert Flor de Neu, de Juli Garreta, amb la Cobla Sant Jordi, ciutat de Barcelona, dirigida per Bernat Castillejo.
6: Garreta coneix la gran música europea a través de les partitures que arriben a Sant Feliu i que ell interpreta en cercles de la població. Garreta viatja a París, viatja a Bayreuth i es relaciona amb el món cultural català del moment, com ens explica la primera sardana que escoltarem, Flor de Neu, entroncada amb els corrents modernistes i que, juntament amb Griselda, ens remet a l'obra Canigó de mossèn Cinto Verdaguer.

Flor de Neu, sardana escrita per Juli Garreta l'any 1902, interpretada en aquest cas en directe per la Cobla Sant Jordi, ciutat de Barcelona, el mes de novembre, dins de la programació del Memorial Joaquim Serra, Cobla Sant Jordi, dirigida per Bernat Castillejo. A l'agost programarem tot el concert aquí, al Festa Festa.

0: Hem escoltat a l'Esfaneca, amb un so captivador.
1: Festa, festa!
0: I ara el món de l'imaginari pren el protagonisme. Obrim la porta al món de l'oralitat amb l'Albert Estengre i els seus contes i mentides.
2: Festa, festa!
3: Contes i mentides.
2: Amb la col·laboració de VilaWeb.
3: Amb Albert Estengre.
4: Una vegada jo passejava per Girona i anava mirant la catedral. Mira que n'és de maca. Mira que hi ha unes escales que pugen i ens no hi arribes, i arribes cansat, perquè hi ha 100 i... a la vora de 100 graons, què sé jo, em vaig descomptar. Doncs bé, jo anava passejant per dalt de l'escala. Pel damunt anava pujant i anava mirant de passar d'aquell campanar i totes aquelles coses, i hi havia tota una sèrie d'animalons que sobresortien de la paret. De pedra eren. Coi, què és tot això? Vaig pensar. I mira, sabeu a qui em vaig trobar? A tres amics. Tres, bé, una amiga i dos amics, tres germanets. Em vaig trobar en en Jofre, en en Bernat i en la Neus. Allà mateix me'ls vaig trobar. Ei, què hi feu aquí? I mira, els hi vaig explicar que havia anat a fer un vol a Girona. I em varen ensenyar tota la catedral per fora. I em varen dir que aquelles coses, aquells animalons que sobresortien de la paret, eren les gàrgores, i que servien per deixar anar avall l'aigua que caien a la teulada quan plovia. I que tot eren animalons menys una de gàrgora. Que n'hi ha una, i me la varen ensenyar, que no és una bèstia. Aquella gàrgora és una bruixa, una bruixa. La bruixa de la catedral de Girona. Diuen i expliquen, i així m'ho varen dir la Neus, en Jofre i en Bernat, eh? Vet aquí que em varen dir que aquella gàrgora, aquella bruixa que estan allà amb la boca oberta... Ara, per aquella boca només hi surt l'aigua clara de la pluja quan cau, però que quan aquella dona era bruixa, perquè havia estat una bruixa, es veu que vivia a Girona, no gaire lluny de la catedral, i cada vegada que la gent entrava i sortia de la catedral o passava alguna processó, ella sortia, treia el nas de casa seva i renegava, vull dir que deia paraules lletges i es queixava i cridava: i què feu, que sortiu d'aquí, no aneu a missa, que aquí, que allà, que tomba, que gira. Era, havia de ser bruixa per força, perquè és que parlava sempre del dimoni. Ella deia que n'era amiga del dimoni, i això, amistats amb el dimoni, només els hi tenen les bruixes. Diuen i expliquen que aquesta bruixa, a més d'insultar a tothom, vet aquí que també llançava pedres a les processons, a la gent, als carruatges, a tothom qui s'acostava al catedral, ell els hi llançava pedres. Aneu, a botavant, que sí. Totes aquestes coses, deia, era ben bé una bruixa, m'explicaven ells. I es veu que un dia... una tarda cap al vespre, que ja començava no sé de dia, doncs vet aquí que una vegada va passar que entremig d'aquells insults i de les llançades de pedres, de no se sap on, em va sortir una veu molt gruixuda que va venir just després de sentir-se un tro. La gent va quedar esparverada. Aquella veu va dir: ai, pedres llences, pedres llençaràs, i en pedra et convertiràs. Tothom va quedar parat, esturat. Què ha passat, això? Qui ho ha dit? Ella, la bruixa, també. Què ha passat aquí? Qui ha parlat? I ella no va parlar mai més. Perquè, tal com va dir allò, no se sap com ni de quina manera, ella va començar a surar, a enlairar-se, a tirar amunt. Tota sorpresa, anava mirant a la gent. Tenia por. Ella era bruixa, però aquesta màgia ella no la feia. Es veu que va anar pujant, i va quedar enganxada en aquella paret de la catedral. Amb la boca oberta, en allà va quedar de pedra. De pedra. I amb la boca oberta, ja us ho he dit, d'aquella boca, ara no en surt cap insult, ni d'aquelles mans cap pedra, d'aquella boca. Només en cau l'aigua clara quan a sobre de la catedral de Girona hi plou. En a mi m'ho van dir aquests amics meus de Girona. Que sigui neu, que us ho expliquin, perquè en saben molt. La Neus, en Bernat i en Jofre.
1: Moltes gràcies, Albert, per fer-nos viatjar amb les teves històries.
2: Festa, festa.
1: I del conte passarem a la cançó, perquè arriba Noé Ribas amb la seva sopa de cançons. Avui ens porta un clàssic del mestre Toni Jiménez, El monstre de Banyoles.
2: Fes ta festa.
3: Sopa de cançons.
5: Un espai escrit i presentat per Noé Ribas.
6: Toni Jiménez va començar a cantar per la mainada l'any 1977 i és també cantautor folk, escriptor de contes i narracions i professor de guitarra i banjo. És un músic prolífic i incansable. Ha publicat 137 discos, 57 llibres i cançoners. Ha col·laborat amb 20 enregistraments més d'altres cantants i grups com a músic o com a cantant, i el seu repertori de cançons és molt i molt extens. Les cançons de Toni es treballen sovint com a recursos didàctics tant a les escoles com a centres de lleure. Toni Jiménez va ser també un dels participants del col·lectiu de cantants animadors infantils Cinc dits d'una mà, juntament amb en Xesco Boix, l'Àngel Davant, en Lluís Maria Panyella i en Noé Ribas, i van funcionar entre els anys 1980-1985. L'any 2009 van rebre el guardó de reconeixement a la seva aportació individual i col·lectiva en benefici dels infants del nostre país, atorgat per la Conselleria d'Acció Social i Ciutadania de la Generalitat en el 20è aniversari de la Convenció dels Drets dels Infants. Ha estat també un estudiós de la cançó, amb els seus mètodes de cançosofia i cançoteràpia, i va crear i dirigir l'Escola de Cançó dels anys 1988 al 2003. És mestre i doctor en pedagogia, i això es manifesta en tot el seu repertori musical. Ell mateix defineix clarament els seus objectius: ajudar a créixer la mainada de forma positiva perquè esdevinguin persones nobles i honrades, desvetllar el plaer dels infants per la vida i per tot el que és noble i bo, fer servir les cançons com a recurs didàctic i la música com a mitjà educatiu integral i globalitzador. Ben segur que una de les cançons més conegudes i popularitzades d'en Toni és la que ara escoltarem, El monstre de Banyoles.

0: hem escoltat Toni Jiménez i el seu clàssic El monstre de Banyoles.
1: Gràcies, Noé Ribas, per aquest bany de nostàlgia i alegria. El monstre Banyoles. I tancarem les nostres col·laboracions d'avui amb la planta noble de les figures de la festa. Arriben les històries de gegants, una secció amb guió del Nico Alonso i la veu de la Berta Miró. Avui ens n'anem cap al Baix Camp.
2: Festa, festa.
3: Històries de gegants. Amb guió de Nico Alonso i la veu de Berta Miró.
4: Els gegants del carrer de Vall de Montbrió del Camp tenen una història ben peculiar, i és que procedeixen d'una subhasta realitzada a Poblet a finals del segle XIX, a la qual totes les famílies del carrer hi van aportar un ral per tal de poder-los comprar. Per aquest motiu, se suposa que deuen ser anteriors i segurament devien de ser d'alguna població de la vora o de Poblet mateix. Segons Joan Amades, eren d'una parròquia de Reus. També, segons el mateix autor, el gegant del barri de Vall patí una caiguda a principis de segle, per la qual cosa se li hagué de fer una testa nova. Són fets de fusta massissa tallada i tenen un important valor. Potser el que més valor els dona és que siguin tan simples i tinguin unes línies tan ben marcades, fet que els atribueix una elegància natural. L'any 1981 participen en el rodatge de la pel·lícula La plaça del Diamant, on apareixen amb els noms de Pinxo i Pinxa, que és com se'ls anomena actualment. Aquests noms volen explicar-nos com són, eixerits i bona gent. Els gegants del carrer de Vall no són molt viatgers i és que surten poc del seu poble. Com que no són de propietat municipal, els seus geganters són els que tenen la darrera paraula. Cal destacar que Montbrió ha estat anomenada moltes vegades com la població amb més gegants per càpita, ja que el seu nombre ronda la desena, quatre dels quals són centenaris, els del barri de Vall i els del barri Major. Els del barri de Sant Antoni tenen una parella extreta del popular taller, l'Ingenio, que fa uns anys va tenir descendència. I també hi ha els gegants del grup de colònies de Montbrió, Vinyols, els més joves de la població.
5: Moltes gràcies, Nico i Berta, per acostar-nos als gegants de Montbrió.

0: així gairebé sense adonar-nos-en, aquest Festa Festa 2640 arriba al seu final.
1: Volem agrair la feina imprescindible de tots els que han passat avui pels nostres micròfons, l'Emma Robres, la Sara Soriol, en Víctor Pàmies, l'Albert Estengre, en Noé Ribas, en Nico Alonso, la Berta Miró.
0: I és clar, evidentment, l'agraïment a tot l'equip que hi ha darrere el Festa Festa, la Núria Pasqual, l'Helena Mayor, la Marta Ibáñez, en Joan Serra, en Josep Maria Dell, i sempre al peu del canó, qui us parla, l'Amadeu Carbó
1: i la Laia Camprui. Recordeu, gaudiu de les festes de Sant Pere amb seny i molta alegria. Ens acomiadem amb música de la bona, la sardana Arran d'onada, de Jordi Molina, del seu treball Palíndrom, interpretada per la principal del Llobregat.
0: La setmana vinent tornarem amb més cultura popular. Fins llavors, sigueu feliços.
1: Adeu!

0: Quina raó mou el teu món?
1: Hi ha tant de bo i tant del millor per arreu que nosaltres, a Ràdio Vila-sacra, només tenim sensacions. Què vols fer-hi? Hi ha d'haver de tot a la vinya del Senyor.
2: Home, sí.
3: On et ve de gust que anem a dinar avui?
4: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
3: I això?
4: Cal saber triar en temps estranys.
5: Figueres dona el tret de sortida a les festes de Sant Pere amb 4 dies plens d'activitats per a tots els públics. La ciutat viurà 4 dies intensos amb concerts, espectacles, cultura popular, activitats familiars, visites patrimonials i jornades de portes obertes per celebrar una de les festivitats més arrelades del calendari figuerenc.
6: Més informació a figueres.cat. Actualitat, festes de Sant Pere.
7: Ara, els clàssics.
8: Ara, tota la música clàssica i derivats.
9: Digue'm.
10: Hola, sóc la butaca Strandmon i trucava per dir-li que ho tinc tot a punt perquè faci la migdiada després de dinar.
9: Dispensem? Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
11: Ara obrim nova carpeta de sensacions, segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Es dispara el nombre de persones que formen part de xarxes criminals perilloses. En només dos anys han passat de 80.000 a més de 400.000. L'agència Europol ho vincula amb el creixement dels delictes a internet i amb el reclutament de molta gent per cometre estafes. Brussel·les, Bruno Fortiamires.
2: L'Europol diu que l'esfera digital permet delinquir en un entorn més segur perquè els membres de les xarxes criminals assumeixen menys riscos que la vida real. Tot i que el negoci més suculent continua sent el tràfic de drogues, creixen amb força les bandes dedicades al frau i a les estafes en línia. En general, cau el nombre de grups criminals, però els que existeixen cada cop són més grans, amb més gent i de més nacionalitats diferents. Ho advertia el comissari europeu de l'Interior, Magnus Brunner.
3: These are not street gangs.
4: Això no són bandes de carrer. Aquí ja hi ha cooperació criminal a escala multinacional. I tal com passa amb les empreses multinacionals, les xarxes criminals també busquen els mercats més rendibles.
2: Profitable markets. I dona una altra dada. El 85% de tots els grups criminals perillosos tenen empreses legals que utilitzen per blanquejar diners o com una disfressa per cometre altres delictes. L'hostaleria, bars, restaurants, però també les empreses de transport, logística i construcció són els terrenys més proclius que troben les xarxes criminals per infiltrar-se a l'economia.
0: Ràdio Vila-sacra selecciona notícies per a tu.
5: Ràdio Vila-sacra.
6: On les cançons lliguen amb la història.
7: Hi ha persones amb energia pròpia que il·luminen el món. Les coneixes perquè transmeten optimisme als que els envolten. I això les fa més felices i el planeta també. Uneix-te a les persones i empreses amb energia pròpia. Ara és més fàcil.
8: Gent Ràdio Vila-sacra.
6: Simplement brutal.

0: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
1: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Us podeu imaginar què fa un cuc dins d'una poma? Aquest poema diu que potser viu dins i molt tranquil. Què penseu? L'escoltem?
2: Hola, sóc el Nil Gómez Serrano. El poema que he escollit es diu Un cuc en una poma i ho ha escrit Richard Edwards Miquel Desclot. He escollit aquest poema perquè m'agrada la poma. A un cuc en una poma, ell és tranquil com un nadó dins del bressol arreblidet, i jo em sap greu, he destrobat la dolça pau del teu indret. La culpa és tota de la gana que m'empenia a esbatanar les portes del teu santuari sense pensar on tan sols truca. Un dubte em queda que em fa angúnia. Abans no et llenci al carretó? D'això em vols dir si per aventura tenies cap germà bessó? Richard Edwards Miquel Desclot.
1: La poesia és meravellosa. A mi ja podem imaginar coses com un cuc llegint dins d'una poma. Moltíssimes gràcies, Nil, per recitar aquest poema tan divertit. Fins al proper Embaladits. Adeu.
2: Adeu, Embaladits.

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: Quan una societat creu en la cultura, creix en ella. Això és creure en la cultura. Això és créixer en la cultura.

Les primeres referències documentals sobre Vila-sacra és documentada el 974 en una butlla de Benet VI a l'abat Ildasi, on es confirmen les propietats del cenobi a Villar-Sacari. El 1017 hi tenia possessions al monestir de Camprodon, segons una butlla de Benet VIII, en la que cita en llatí «Atindia comitatu patralatansi ipsus masus de Villar-Sacà». Ja en un document del 1169, el lloc ja és esmentat amb el nom de Vila-sacra. El 1222, Armassanda de Paratallada tenia el delme de Vila-sacra per l'església de Girona. El 1249, Sant Pere de Rodes amplia notablement els seus dominis a l'indret. L'abat comprà Gilabert de Cruïlles al castell i lloc de Vila-sacra amb les seves jurisdiccions. El 1308, el monestir va obtenir la jurisdicció civil total dels castells de Vila-sacra, el Far d'Empordà i Marzà. A la fi del segle XVIII, a causa dels desastres de la Guerra Gran i la pobresa a què havia arribat el monestir, els monjos demanaren al rei autorització per a traslladar-se al seu castell de Vila-sacra. Es varen desplaçar el 10 de desembre de 1798.

0: pocs anys després, el 1805, Carles IV els concedí el trasllat a Figueres, però no hi anaren fins al 1818, quan s'hi establiren fins a la definitiva extinció de la comunitat el 1835. Amb les lleis de desamortització, el castell de Vila-sacra va ser venut a Ignasi Salleres en pública subhasta el 1843. Als afores del poble es va bastir un convent de monges clarisses, format per la unió de la comunitat de l'antic convent de Santa Clara de Castelló d'Empúries amb les clarisses de la Divina Providència de Figueres.
1: La crisi vinícola va tenir poca incidència en l'evolució demogràfica i l'augment de població va ser constant durant els segles XVIII i XIX. Hi hagué una regressió als primers decennis del segle XX a causa de l'atracció de les zones industrials i un nou augment, degut a la immigració, a partir del 1950, a causa de l'aparició del turisme al litoral. A partir de la dècada del 1990 s'inicià un nou descens, superat a inicis del segle XXI.
2: Que bo!
3: Comparteix la música en família.

0: obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
1: Ai.
2: Ai.
1: I ara...

0: obrint esperances. Som aquí, buscant les paraules exactes per dir-te, però trobant emocions indescriptibles. Som aquí, i ets tu qui ens hi ha portat, el teu esforç, paciència i solidaritat infinites. Mai deixarem de donar-te les gràcies.
1: Gràcies.
2: Gràcies.
1: Gràcies.
2: Gràcies.
3: Moltes gràcies.
1: Gràcies.
4: Gràcies.
5: Gràcies.
2: Gràcies.
1: Moltes gràcies. Gràcies.
2: Gràcies.
1: Gràcies.
5: Gràcies.
1: Gràcies.
4: Gràcies.
2: Moltes gràcies.
0: Radio Vila Sacra, senzillament.
6: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
7: Bon Preu i Esclat.
8: Apoja el volum.

Roses ja ho té tot a punt per celebrar la seva tradicional festa de Sant Pere. Una festivitat amb un fort arrelament que enguany arrencarà dimecres 1 de juliol amb una clara mirada al passat mariner de la vila. El Teatre Municipal acollirà el tret de sortida amb la projecció del documental Aigua, Llum, Lamparó. Es tracta d'un curtmetratge que repassa la història de l'última teranyina de Roses. Una embarcació d'encerclament cobrirà pas a una taula rodona posterior. El plat fort arribarà divendres 3 de juliol, quan l'activitat es traslladi al pàrquing del Moll Comercial. La jornada començarà a ritme de cantada d'havaneres i continuarà amb una de les cites més esperades pels amants de la gastronomia local. Parlem del tradicional tast de suquet de peix preparat directament per la cofradia de pescadors de Roses. Els tiquets es podran adquirir el mateix matí per un preu de 5 euros. La festa clourà la nit a partir de les 10, amb un espectacle lumínic i el gran

0: Tota comunitat necessita un cor.
1: Un cor? Per què?
0: Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
1: I reforçar la identitat?
0: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
1: Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.

0: recull de notícies destacades de les comarques gironines.
1: El manifest als Jardins Juli Garreta i la marxa pel centre de la ciutat han marcat la jornada reivindicativa de Sant Feliu de Guíxols. Amb motiu del Dia de l'Orgull, des del SAI LGTBIQ+ del Consell Comarcal del Baix Empordà i el SAI LGTBIQ+ de la ciutat d'Anxona han organitzat diverses activitats. L'ABS de l'Escala ha incorporat un nou sistema per al control de la glucosa adreçat a les persones amb diabetis del tipus 2, que consisteix en un sensor col·locat al braç i una aplicació mòbil que monitora els nivells de sucre. Els pacients poden consultar les dades a temps real, inclús disposen de previsions per a les pròximes hores i eviten les punxades rutinàries als dits. L'Ajuntament de les Planes segueix apostant per la regulació dels gols pel tal d'anar guanyant any rere any més consciència i respecte al medi natural. Asseguren que cada cop tenen un públic més familiar i planificat. Durant tot l'estiu, tothom qui vulgui accedir a l'espai haurà de fer reserva prèvia i pagar una taxa. Enguany la regulació s'allarga una hora més. L'Espai Gironès avança les rebaixes d'estiu. Ho fan perquè, si no, no poden competir amb la venda en línia i volen incentivar la compra física altra vegada. Unes rebaixes que continuen atraient descomptes especials, tot i quedar bastant diluïdes en els darrers anys. L'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses ha iniciat una campanya d'enquestes domiciliàries per completar la documentació de la candidatura a la segona convocatòria del Pla de Barris. L'estudi, que permetrà obtenir una radiografia socioeconòmica més precisa del municipi, busca reforçar les opcions d'accedir a uns ajuts que farien possible impulsar projectes de transformació urbana i social de gran abast. Una de les últimes actuacions finançades pels fons Next Generation a Banyoles ha estat la instal·lació de 3 mòduls amb aparcaments tancats i segurs per una trentena de bicicletes i 2 mòduls més per a una desena de patinets. Amb un cost d'uns 140.000 euros s'han ubicat en 3 punts estratègics de la ciutat. I la piscina municipal al Cau de Castelló d'Empúries ha inaugurat la temporada d'estiu amb un acte festiu que ha reunit veïns, famílies i usuaris dels equipaments de la Fundació Hospital de Santa Llúcia. L'equipament, obert fins al 6 de setembre, ofereix un espai de lleure, salut i convivència amb la voluntat de convertir-se un any més en un punt de trobada durant els mesos d'estiu.
2: On et ve de gust que anem a dinar avui?
3: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
2: I això?
3: Cal saber triar en temps estranys.
4: A punt per dir sí?

0: informació, música, entreteniment.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: El Congrés Mundial d'Arquitectura, que comença diumenge a Barcelona, ha presentat la seva gran exposició central a l'edifici de les Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs. Una dotzena d'equips hi presenten els seus projectes de recerca arquitectònica. Anem cap allà, Òscar Callau.
3: L'exposició Becoming, arquitectures per un planeta en transició, s'ubica a la sala de turbines de l'antiga central elèctrica de Sant Adrià. 12 equips internacionals hi presenten projectes desenvolupats durant l'últim any a través de prototips i instal·lacions conceptuals concebudes específicament per al Congrés. La mostra també recull 200 de treballs dels ponents del Congrés i dissenys d'estudiants internacionals. L'espai serà també l'escenari d'esdeveniments i trobades d'arquitectes per debatre sobre el sector. Sentim Carmen Torres, comissària del Congrés Mundial d'Arquitectura i d'aquesta exposició central.
4: Durant tot aquest any s'han realitzat activitats a la capitalitat que es dona a la ciutat que té el Congrés. Llavors hi ha hagut com aquest escalfament previ amb moltíssimes activitats i ara hi ha activitats dins del Congrés mateix, hi ha també activitats a les Tres Xemeneies, cada vespre hi haurà xerrades obertes al públic, tallers, seminaris, festes.
3: El Congrés Mundial d'Arquitectura portarà a Barcelona més de 10.000 participants i 250 ponents d'arreu del món. Mentre duri el Congrés fins dijous 2 de juliol, l'exposició estarà restringida als arquitectes acreditats. Després es podrà visitar fins al 19 de juliol amb accés lliure.
5: Ràdio Vila-sacra Empordà, 107 FM.
6: Hola, Joan.
7: Hola, Sílvia.
6: Què fas aquest cap de setmana?
7: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
8: Torna a connectar amb la vida.

0: Digue'm.
1: Hola, sóc la butaca Estranmon i trucava per dir-li que ho tinc tot a punt perquè faci la migdiada després de dinar.
0: Dispensem? Uala! Déu-n'hi-do. Un dubte que ens arriba sovint és la paraula mar. És masculina o femenina? El mar o la mar? En castellà és masculina, el mar. En català pot ser femenina i pot ser masculina, el mar i la mar. Si consultes l'Enciclopèdia Catalana, trobaràs que sempre es fa servir la mar. Això és perquè quan es va crear l'Enciclopèdia Catalana s'havia generat una tendència de diferenciar-se del castellà. Una curiositat dialectal és que se sol dir en femení als pobles que tenen un vincle amb el mar i se sol dir en masculí en els llocs en què no hi tenen cap relació. A les Illes Balears, que són unes illes enmig del mar, diuen la mà, en femení. Al Serrallo, al barri de pescadors de Tarragona, també diuen la mar. Però a Sabadell o a Terrassa, que són ciutats sense platja, diuen el mar, en masculí. No us sembla la mar d'interessant?

0: teva vida és una gran història. Pàgina a pàgina, per tots els gustos, perquè sabem que són per una ocasió especial, dels esdeveniments de les pàgines més importants de la teva vida.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Hola. Les lleis estan molt lais, eh? Molt lais, eh? I la policia se les està veient de tots colors amb moltíssima gent que no fa les coses com té que fer. És així. És perquè és que cada dia sents un assassinat, eh? És raro a la setmana que no hi hagin dos o tres, eh? És una pena, eh? Entre els que els marits maten les dones i els altres que maten els altres, o van a robar, o és que és un... És això, amb un arribat, estem a l'oeste ja, eh? Per favor. És que jo, vamos, jo no havia sentit mai tants morts com ara se senten. No ho entenc, o és que abans no hi havia tanta informació. No ho sé, però vaja, jo crec que no, eh? Vinga.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
4: Repetiràs. Per la màgia del moment.

0: En el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: La llanterna màgica, amb Jordi Terrades.
3: Al cinema dijous a mitjanit.
4: Des que el món és món, la terra, l'aigua, els boscos, les plantes, els animals i les persones, hem sabut conviure en un equilibri perfecte, un equilibri natural tan savi com fràgil, que ens diu que els oblits, els focs, els motors i els actes incívics no hi caben. Descobreix l'equilibri entre gaudir i protegir a espaisnaturals.cat. Generalitat de Catalunya.

0: 100% Empordà.
1: Algun cop has fet campana? Segurament sí. I t'has preguntat per què ni deies fer campana? Què tenen a veure les campanes amb una classe? Doncs per saber-ho hem de tirar enrere en el temps. Resulta que a les escoles de capellans un dels càstigs oficials, si no et presentaves a classe, era haver de tocar les campanes. Evidentment, tocar les campanes no era fer dringar una campaneta, no? Era una cosa que costava molt, perquè les campanes eren uns bitxos enormes que pesaven una quantitat de quilos abismal. Per aquest motiu, quan els alumnes se saltaven classe, ja sabien que el dia que tornessin haurien d'enfrontar-se a un campanot. La forma del càstig és el que va donar nom a l'expressió. Tots els que heu fet campana les últimes dècades us heu lliurat d'una bona.

0: Mira que hi ha canals i canals i canals.
1: I al final,
0: canals,
1: allò que vaig mirant la televisió a la carta, TV3 a la carta, perquè allò que fan en directe després de sopar no hi ha res que em convenci, o no tinc l'habilitat. A veure si algú pot explicar com es pot fer per trobar l'habilitat de saber trobar un programa que t'agradi, no? I perquè jo vaig fotent voltes a tots els canals.
0: Ai, Déu meu. Quan has acabat la volta han passat 15 minuts.

energia pròpia que il·luminen el món. Les coneixes perquè transmeten optimisme als que els envolten. I això les fa més felices i el planeta també. Uneix-te a les persones i empreses amb energia pròpia. Ara és més fàcil. Gent Ràdio i la Sapra.

0: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: Han detingut al Canal Montsià un home de 26 anys per assetjament sexual a menors a través de les xarxes socials. Els seus ordinadors tenia més de 3.000 arxius de contingut pedòfil. Tarragona, Manel Sastre.
3: La Policia Nacional li atribueix delictes d'assetjament sexual a menors, exhibicionisme, sextorsió i pornografia infantil. La investigació es va iniciar després que una nena d'11 anys de Fuerteventura denunciés haver estat víctima d'assetjament sexual a través de les xarxes socials. El detingut es feia passar per un adolescent de 16 anys i feia servir fotografies d'altres menors per guanyar-se la confiança de les víctimes. I contactava amb xats de videojocs i plataformes com TikTok, Instagram, Telegram i WhatsApp. Va intentar contactar amb prop de 200 menors i en va acabar assetjant 21, que tenien entre 9 i 17 anys. Feia servir tècniques de manipulació psicològica per obtenir imatges íntimes que després usava per exigir continguts cada cop més explícits, amenaçant les víctimes de difondre el material entre familiars i amistats. Els agents van detenir el noi a casa dels seus pares i han localitzat gairebé 3.200 arxius de contingut pedòfil als seus dispositius.
4: Y es que hay cerebros que no tienen solución y...

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Figueres dona el tret de sortida a les festes de Sant Pere amb 4 dies plens d'activitats per a tots els públics. La ciutat viurà 4 dies intensos amb concerts, espectacles, cultura popular, activitats familiars, visites patrimonials i jornades de portes obertes per celebrar una de les festivitats més arrelades del calendari figuerenc.
2: Més informació a figueres.cat. Actualitat, festes de Sant Pere.
3: Programació especial centrada en el benestar físic i mental.
4: Però això què vol dir?
5: Com més siguem, més farem, per descomptat.
4: Carai.
6: Per evitar l'efecte tafaner.
7: És impossible fer-ho tot.
8: Ara!
9: Ara!
8: Ara!
9: Ara!
8: Ara!
10: Això és de riure. No.

0: sorprenentment nombroses. Aquests grups actuen amb una lògica molt clara. Adapten les campanyes segons l'època de l'any, el tipus d'estafa, l'excusa que fan servir i el col·lectiu a qui volen arribar.
1: Per això, tal com ens explica aquest caporal de la Unitat d'Investigació del Vendrell dels Mossos d'Esquadra, les estafes online a la gent gran tenen repunts. De modalitats n'hi ha moltes, el phishing, el phishing, trucades falses, on es fan passar pel banc o per serveis de teleassistència per demanar dades bancàries o fer un pagament urgent.
2: En el cas d'algun usuari que m'ha explicat que li havien robat diners amb aquelles trucades o missatges dels fills...
1: Eva González, responsable de la Casa del Mar, espai per a la gent gran a Tarragona.
2: Truca el del banc al mateix temps, a hores també, amb el factor sorpresa.
3: Cuénteme, porque usted antes me ha parecido que había recibido una de esas llamadas sospechosas de un banco. ¿Y por qué no cayó?
4: Porque me di cuenta que soy muy torpe y necesito ayuda, con lo cual recurrí a hacer una llamada. Mi sobrino trabaja en el banco donde yo tengo mi cuenta, la única cuenta que tengo, y le dije, enganito, me ha salido, ni caso tía, ni caso, no sé qué, no sé cuántos, ya hablaremos. Entonces otro día, tomando café, me explicó un poco el tema.
5: I jo passat per la caixa de pensions, van trobar, però dona la casualitat de que a la caixa de pensions no tinc res. Vull dir-te, llavors, fora, penjar, ja està.
0: En el cas de la suplantació bancària, hi ha un element clau. Els missatges fraudulents poden arribar a la mateixa bústia que els missatges reals del banc de la víctima. I això els dona una aparença de credibilitat molt alta. Si, a més, just després arriba una trucada d'algú que es fa passar per treballador del banc i que disposa d'algunes dades personals, les sospites inicials acostumen a baixar i a reduir-se. Per exemple, hi ha casos en què comencen amb un missatge i una trucada de falsos treballadors del banc, però que després van encara més enllà. Es presenten personalment al domicili de la víctima per recollir-li la targeta bancària i amb l'excusa de donar-la de baixa per evitar càrrecs fraudulents i prometre una targeta nova, després són ells mateixos qui retenen diners dels caixers o compren targetes i vals regal.
1: Les del banc i la dels falsos whatsapps de fills amb problemes són les més denunciades.
3: En quins aspectes veus tu que potser van més perduts?
6: Potser en el tema de la confiança. No?
1: Laura Soler, periodista que imparteix cursos a gent gran.
6: I sobretot amb les persones que no tenen aquesta xarxa de referència, que no poden recórrer a un fill, que no poden recórrer a una altra persona que els doni confiança. Saber que tenen algú quan a qui recórrer.
3: Les presses els fan sospitar o no?
6: D'entrada no, perquè normalment quan t'arriben informacions falses, et volen estafar, et volen enganyar, sempre són empreses, i quan hi caus és perquè t'agafa en un moment que tu ja estàs atabarat, potser per una altra cosa. Llavors, a més, t'arriba aquest missatge i dius, ai, i a més coincideix que potser el teu fill està fora i pots pensar que té un problema, t'atabales.
0: En el cas del missatge de WhatsApp d'un suposat fill o filla, continua funcionant. Normalment, expliquen que se'ls ha espatllat el telèfon, que han canviat de línia, que només poden escriure i que necessiten una transferència urgent. Això té èxit sobretot per dos motius. El primer és el volum immens de missatges que envien, que multiplica el nombre de possibles víctimes. El segon és l'urgència, pressionen la víctima perquè faci un ingrés o una transferència.
1: I la llista continua, fins i tot falses cartes, enviaments per correu ordinari suplantant, per exemple, la Seguretat Social, on s'exigeix enviar fotos del DNI i extractes bancaris per no perdre suposades prestacions.
7: A mi em va passar de correus, que em van enviar un perquè anés a buscar i a pagar no sé què, que venien a casa, que me'l portaven i que pagués, que era de correus, i que sí que ja ho veuria, que no sé què, me'n van dir. I el que vaig fer va ser anar-me'n a correus amb el DNI i preguntar si m'havien... I em van dir no, i que no em fes cas i això.
1: O, per exemple, l'ús de famosos.
8: Moltes coses no les sé ni les entenc, que sóc una persona gran.
9: M'ho sembla que tots som els reis i moltes vegades que t'enreden amb coses així. I el millor és si no estàs prou segur, el que diu ella. Senta't, pensa i ho pregunteu a la família o el que sigui.
7: Saps què passa? Que tinc els fills que més o menys ja ens diuen no donguis el número del banc.
3: Eva, parlàvem que és important per ells tenir una xarxa de referència. Familiars, fills, amics, quan no hi és, què et trobes?
2: Doncs que per por a la família, segons com, no les expliquen. I igual ho expliquen, ho comenten davant d'algun veí o aquí al nostre centre també.
3: Busquen suport i l'han de trobar sobretot aquells que es mantenen més analògics. Diuen els Mossos que la informació per a prevenir ha de passar també pels mitjans de comunicació més convencionals, que són els que mira i escolta la gent gran.
10: Pot ser part del canvi.

0: Et ve de gust un remenat d'escudella amb sardines en escabeig?
1: No.
0: I un parell d'ous dins un got de vi?
1: No.
0: Què tal uns canelons de carn trossejats en una sarsuela de marisc?
1: No.
0: Cada cosa alhora no?
1: I és clar.
0: Doncs amb la música passa igual. No et mengis qualsevol cosa, no sigui que t'indigís el cervell.
2: Què prendran els senyors?
1: Barreges musicals intel·ligents. Gràcies.
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Et volem escoltar.
5: Unes paraules de gratitud. Gratitud per la teva claredat, per la teva curiositat intel·lectual, pel teu to amable, i activar la capacitat interrogativa dels oients, realment excepcional i que tots hem gaudit molt. Desitjo que tinguis una molt llarga i fecunda vida professional. M'agradaria saber quin llibre de filosofia t'ha marcat més, t'ha deixat més ressonància, t'ha fet pensar més de tots els que has llegit en la teva vida. Gràcies i bon estiu.
6: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
7: Truca!
6: Repetiràs.

0: Memòria de Josep Carner. Els poemes d'un dels poetes catalans més destacats del segle XX.
1: Mercè Valero canta Cançó de la Mica Mica, acompanyada al piano per Daniel Blanc. La música és de Mercè Torrents.

0: Si no heu entès res, no és problema vostre.
1: Lletres d'or, amb Blanca Busquets.
2: Va fer l'amor en vers i la revolució.

0: El día de la luna, ríete de este torpe muchacho que te quiere.
1: Ricardo Eliezer va néixer a Parral, a Xile, el 12 de juliol del 1904, fill de pare obrer i de mare que va morir quan ell només tenia un mes. El seu pare no el deixava escriure, així que va presentar-se als seus primers jocs florals amb el pseudònim de Pablo Neruda, segurament inspirat en l'escriptor txec Jan Neruda. Es va pagar el primer llibre de poemes, Crepusculario, venent-s'ho tot. Es va fer diplomàtic i el van enviar de cònsol a llocs com Sri Lanka, Singapur, Buenos Aires, Barcelona, Madrid. A Buenos Aires, per cert, es va fer amic de Federico García Lorca. Després, quan va ser a Madrid, va esclatar la Guerra Civil Espanyola i va haver de fugir de la península. A més, l'assassinat de Lorca el va afectar profundament. Tot plegat el va portar a escriure España en el corazón. Un cop a Xile, va sol·licitar el nomenament de cònsol per la immigració espanyola. Tornava a ser el seu país.
2: De viajes y dolores, yo regresé, amor mío, a tu voz, a tu mano volando en la guitarra, al fuego que interrumpe con besos el otoño, a la circulación de la noche en el cielo.
1: Les dones, unes quantes, van dur-lo a escriure impagables i impecables poemes d'amor. Mentrestant, però, va continuar desenvolupant la seva activitat política i va ser senador a Xile fins que es va haver d'exiliar per haver protestat per la persecució contra els sindicats del president González Videla. Afiliat al Partit Comunista, el van voler fer president del partit a Xile, però ell hi va renunciar per donar suport a Salvador Allende. El 1971 va obtenir el Premi Nobel de Literatura, però ell, els guardons no el feien callar i no es va estar de denunciar el bloqueig nord-americà del seu país.

0: L'11 de setembre del 1973 es va perpetrar el cop d'estat contra el president Allende. Neruda no ho resistirà i morirà 12 dies més tard. Deixava conviccions sòlides, la seva autobiografia, Confieso que he vivido, i un munt d'articles punyents barrejats amb poemes d'amor exquisits. 100 sonetos de amor, per exemple, o 20 poemes de amor i una canción desesperada, la seva segurament.
1: Lletres d'or.

0: informació, música, entreteniment.
1: És passió, és color, és vida, és humor, és amor. És dolç, és salat, és inimitable. És ella, és avui, és demà, és ara, és ja, és propera.
2: Què dius?
1: És amable, és canyera, és social, és incomparable, és singular, és plural, és veritat, és realitat, és ficció.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: La inflació i els nous hàbits de consum fan que any rere any la despesa de les llars vagi en augment. S'ha incrementat un 25% en els últims 10 anys, segons l'enquesta de pressupostos familiars de l'Institut Nacional d'Estadística. L'any passat, la despesa anual mitjana de les llars catalanes va superar els 38.000 euros. La despesa més important en la immensa majoria de les llars és la que es dedica a pagar l'habitatge i les factures del subministrament. Ja suposa un terç del total, i les llars amb menys ingressos hi destinen la meitat dels recursos. Els canvis en la societat i en els hàbits de consum queden reflectits en les despeses de les llars. En l'última dècada s'ha incrementat la despesa en educació, sanitat, plataformes de streaming i en bitllets d'avió. En canvi, cauen les despeses en premsa, llibres, joieria, tabac i loteria.
0: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra. Ser a prop vol dir veure les coses més bé.
2: En el 107 de la FM.
3: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: Això és Ràdio Vila Sacra. Riu, riu.
1: Un espai per passar-ho bé, per escoltar mentre vas en el cotxe, fas les feines de casa, o fins i tot dones un passeig o surts una estona a fer exercici, sense masses pretensions i sense encotillar. T'hi animes? Si et sembla bé, a poc l'anirem construint plegats.
2: Torna a connectar amb la vida.
3: Pel camí dels cavallers.

0: Castell de Montsonís.
1: Avui parlem d'un castell habitat, motiu pel qual la bandera segueix onejant a la Torre de l'Homenatge i algunes de les habitacions són d'ús privat. De fet, es tracta del primer castell privat de tot Espanya que es va obrir al públic i forma part de la ruta Castells de Lleida, un viatge al passat. Al principi, la fortalesa formava part d'un recinte envoltat de muralles que s'estenia per tot el turó on està situat el poble de Montsonís, a la comarca de la Noguera. Segons els historiadors, es tractava d'una sola torre circular de dues plantes. A la primera, un estable, i a la planta de dalt, per motius de seguretat, hi havia l'habitatge. Durant el segle XIV van arribar les guerres contra Castella i la invasió de mercenaris francesos i el castell es va haver de reconstruir. Dos segles més tard, al XVI, es va iniciar un procés d'ampliació i remodelació a partir de la torre de l'antiga muralla. I a la segona meitat del segle XVII, la Guerra dels Segadors va tornar a danyar la fortalesa i es va haver de tornar a reconstruir. Durant la Guerra Civil es va descobrir el celler, un passadís secret que conduïa fins al monestir de Salgar, a 3 quilòmetres de distància, i que servia per escapar-se o per anar a buscar provisions en cas de setge.
2: La llegenda.
0: Edat mitjana. Eren temps de conquestes, de moros i cristians. A Montsonís es diu que el comte d'Urgell, Armengol II el Pelegrí, ordenà construir la fortalesa des d'on vigilar possibles invasions per protegir les terres que acabava de conquerir els musulmans i assegurar així la repoblació cristiana del territori. Al costat de la resta de les fortaleses construïdes a la zona per altres comtes, va defensar la frontera entre la Catalunya Vella i la Nova durant 125 anys, fins a la conquesta definitiva de Lleida l'any 1149.
1: Es recomana accedir-hi a peu pels carrers empedrats fins a arribar a la porta del castell. Destaca la magnífica façana exterior presidida per la torre d'homenatge, l'oratori privat, la cuina, el forn de pa, la sala d'armes o la sala dels escuts. I les rajoles, el menjador entre la col·lecció de ceràmiques d'arts i oficis i a les tres úniques peces originals de tot Catalunya que representen la figura de l'escultor. No deixeu de veure la presó, amb cadenes per als presoners, i l'habitació del fugitiu, amb finestra però sense porta. Als webs castelldemontsonís.com i castellsdelleida.com hi trobareu informació complementària sobre el règim de visites i festes i activitats tradicionals que s'hi celebren segons la temporada. Inclouen imatges i un vídeo del castell per dins i per fora.

0: Memòria de Josep Carner. Els poemes d'un dels poetes catalans més destacats del segle XX.
1: Aigües de la primavera, amb música i veus de Tourne Fisser.

0: Memòria de Josep Carner.
1: El veganisme és un principi ètic que refusa l'ús i explotació d'animals en totes les seves formes, alimentació, roba, cosmètica. A Espanya hi ha més de 200.000 persones veganes, però segons l'Associació Vegana de Catalunya, aquesta xifra augmentarà els propers anys, especialment gràcies a la població jove. L'Anna García és la seva cofundadora i vicepresidenta.
2: Crec que s'està expandint, que la població, sobretot jove, està sent més conscient, no tant a nivell animalista, però sí més ambiental, i crec que això està reforçant més que hi hagin més persones que estan en aquesta transició al veganisme.
1: Tot i els canvis dels darrers anys, el consum animal encara està molt arrelat a casa nostra, en especial entre les persones més grans. Això fa que encara hi hagi gent amb reticències per fer el canvi. La Yolanda fa 15 anys que és vegetariana i 2 que és vegana.
3: Ay, hija, pero tienes que comer huevos de vez en cuando. Tienes que comer... Es una cosa que le cuesta mucho, sobre todo a personas de otra generación, de otras generaciones, les cuesta mucho asumir, ¿no?, quitar de la dieta ciertas cosas porque está esa creencia de es bueno para ti, que luego hablas con un médico o con un endocrinólogo y te dicen, si tú eres una persona adulta que quieres llevar esta dieta, no te va a cambiar la salud, en realidad, a no ser que tengas una deficiencia de algo. Eso es otro tema.
1: La dieta vegana, asseguren, és totalment saludable, inclús pels infants. Això sí, insisteixen, cada persona és diferent i cal seguir els consells dels nutricionistes. L'Estela Ballarri fa 15 anys que és vegana i va ser mare ja sent-ho, ara que el seu fill ja és gairebé adolescent. Assegura que pot prendre les decisions lliurement i amb el suport de la família.
4: Però, per exemple, el nostre fill no ha menjat mai carn ni peix. En el nostre cas, doncs sí, el nostre fill, que ja és gran, gran vull dir que ja s'apropa a l'adolescència, quan ell vulgui, si és que vol, tastar productes animals, sap que és lliure de fer-ho. Però fins ara nosaltres hem tingut, doncs, nosaltres hem proporcionat l'alimentació que hem rebut correcta. I a més, ho hem fet molt, amb molta informació.
1: La informació contrastada, remarquen, és el més important per acabar amb els mites del veganisme. I recorden que mai és tard per fer el pas, per petit que sigui.
0: Ràdio Vila-sacra,

0: ja bé sabeu, els que formeu part d'aquesta gran família que és Ràdio Vila-sacra, des del 2019, que vam començar a crear un arxiu audiovisual de sensacions, tenim de tot. Tenim més de 50.000 arxius de música, poesia, humor, curiositats, records, cuina, en fi. Què us haig de dir jo a vosaltres que no hagueu comprovat ja personalment? D'aquí els motius que nosaltres continuem junts, fent col·lecció, junts fent camí, junts fent història. Avui m'he preguntat si seria possible, a més de tot el que ja tenim, fer un arxiu de notícies. Bé, no de totes les notícies, sinó d'aquelles notícies que dius, carai, tu, quina notícia. Bé, només m'ho he preguntat, eh? Esclar, només això. Només m'ho he preguntat.
1: Notícia del 4/7/2022.
2: Si busquem efemèrides, veurem que se celebra el Dia Mundial sense bosses de plàstic. Però del dit al fet, encara hi ha molta feina a fer si parlem de plàstic. Tot i això, el consum d'aquestes bosses de nanses d'un sol ús es va caure a prop del 70% entre l'any 2018 i el 2020, el resultat de l'entrada en vigor de l'any 2017 de la llei que fa pagar per aquest tipus de bosses.
3: Però aquest avenç en el reciclatge dels plàstics s'ha vist truncat per un altre producte, les safates d'un sol ús amb plàstic film. L'ús d'aquestes safates, segons l'Agència de Residus de Catalunya, s'ha disparat un 70% en només dos anys, de 238 milions l'any 2018 a més de 406 milions l'any 2020. Informa en Joan Ferrer des de la xarxa.
4: La Unió Europea vol que el 50% dels envasos de plàstic es reciclin, però quasi la meitat, el 42%, està fet de material anomenat film, un tipus d'envas flexible no reciclable. José López Aguilar és investigador de l'ISABA Research.
5: Ya partimos de que el 48% de envases que se están generando no es reciclable. Tenemos un 52% para actuar. Este 52% entraremos en las tasas de recogida que haya. La tasa de recogida que tenemos es muy baja, pero incluso suponiendo una tasa de recogida elevadísima, sería imposible igualmente alcanzar el 50% de reciclaje. Y es un problema de diseño.
4: Més enllà d'augmentar les tasses de reciclatge de plàstics, López Aguilar afirma que la clau passa per dissenyar nous materials i nous envasos molt més fàcils de reutilitzar que deixin de banda el film plàstic. En el cas de les ampolles, el plàstic utilitzat, anomenat PET, també hauria de ser diferent.
5: Tenemos una obligación que no estamos teniendo muy en cuenta y es que en los próximos años va a ser obligatorio utilizar al menos el 25% de esta botella deberá ser de plástico reciclado. Eso quiere decir que tiene que proceder el material de los residuos que estamos gestionando. Si no hemos diseñado correctamente el sistema, es imposible hacer esta nueva circulación. Por tanto, cómo atacamos este ámbito es armonizando el uso de plásticos para contacto alimentario y para no alimentario.
4: López Aguilar també posa en entredit les dades de reciclatge de plàstics facilitades per Ecoembes, que ho situa entre el 48 i el 70%. Segons un estudi de l'ISABA, aquest percentatge no arriba a l'11%.
2: Gràcies a Joan Ferrer per aquesta informació i de les bosses de plàstic als microplàstics, que es troben a llocs que ni pensem i que consumim de forma habitual, com són els mol·luscs. Un estudi del grup d'investigació del Centre de Tecnologia Ambiental Alimentària i Toxicologia de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona determina que la població adulta consumeix de mitjana a l'any 8.100 microplàstics anuals a través dels mol·luscs.
3: En l'estudi han detectat 1.460 microplàstics en 2.300 mol·luscs analitzats que han sigut recollits per productors de la costa catalana. Joaquim Rovira, investigador de Tecnoatos i dels responsables d'aquest estudi, explica com afecten a la nostra salut aquests microplàstics.
6: El més preocupant de tot és que no ho sabem. No sabem els efectes adversos que tenen aquest microplàstic sobre la salut. Comencen a aparèixer indicis de que aquests microplàstics irriten i inflamen l'intestí. Però, a més, aquests microplàstics tenen en el seu interior additius que, quan ens el mengem amb l'estómac, quan hi ha un canvi de pH, poden arribar a desprendre's, a migrar a fora, i poden ser absorbits pel nostre cos. cos. Aquests additius n'hi han de cancerígens, n'hi han de que són disruptors endocrins, és a dir, que s'assemblen molt a les nostres hormones i ens poden provocar, doncs, bueno, alteracions com que poden desencadenar obesitat i diabetis.
3: Ostres, musclos, escopinyes, tots els mol·luscs contenen la mateixa quantitat de microplàstics. En quins trobem són majors nivells?
6: Els organismes filtradors, els que filtren l'aigua, tenen més que no pas els organismes, els filtradors que estan en superfície, que els filtradors que estan enterrats o semienterrats als sediments, o els altres organismes, com poden ser els caragols, que es passegen per damunt de la superfície. Llavors, els filtradors de superfície si en tenen més, i a més, com més gran és l'organisme, musclos o ostres, tenen una capacitat de retenció d'aquestes fibres i de filtratge de capacitat del volum filtrat més elevat. Llavors, aquestes seran les espècies que retindran més microplàstics en el seu interior.
2: Segons Rovira, aquest no és un problema que afecti només la costa catalana, ja que la contaminació del mar està present a tot arreu, tot i que a casa nostra ho tenim més present.
6: Lamentablement, el mar està molt contaminat per aquest tipus de fibres, de fibres i de fragments plàstics. Llavors, nosaltres hem analitzat a nivell català, perquè bueno, el nostre àmbit territorial és el que és, però ara nosaltres haguéssim anat als productors de la costa gallega o haguéssim anat als productors de la costa de França i haguéssim trobat igual una contaminació, per dir-ho d'alguna manera, similar. Nivell amunt, nivell fibra amunt, fibra avall, haguéssim trobat que tots els animals, els organismes que es cultiven, no?, en aquestes costes tenen uns nivells de contaminació bastant elevats. Degut a que els nostres mars, tots, tant el Mediterrani com els oceans, estan molt contaminats d'aquest tipus de materials.
0: Ara ens toca pensar si des de que es va fer pública aquesta notícia el món ha millorat en aquest sentit o no. Què en penses tu? Pensa.

0: Figueres dona el tret de sortida a les festes de Sant Pere amb 4 dies plens d'activitats per a tots els públics. La ciutat viurà 4 dies intensos amb concerts, espectacles, cultura popular, activitats familiars, visites patrimonials i jornades de portes obertes per celebrar una de les festivitats més arrelades del calendari figuerenc.
1: Més informació a figueres.cat. Actualitat, festes de Sant Pere.

0: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà. I punt. Si vols qualsevol cosa, qualsevol cosa tries.
1: Ui.
0: Ara bé, si ets bon entenedor, Ràdio Vila Sacra i res millor. Tothom ja ho sap, després de tant de temps compartint sensacions.
2: Aquí actuar amb seny és la millor recepta.

0: Hola, Joan.
1: Hola, Sílvia.
0: Què fas aquest cap de setmana?
1: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
2: A la vida no es tracta d'arribar lluny, ni de tenir-ho tot. Es tracta de ser feliç i amb la millor companyia.
0: Comença a haver-hi nivell.
3: Avui us parlarem del suïcidi. És la primera causa de mort externa a tot el món. Externa vol dir que no és per causa d'una malaltia orgànica. Perquè us feu una idea, cada any moren al món 800.000 persones per suïcidi, que és més gent de la que mor per guerres i per homicidis sumada. Moren per suïcidi el doble de persones que moren per accidents de trànsit. No es coneixen aquestes dades perquè és un tema que encara és molt tabú. Com que és un tema del que no se'n parla, això genera que hi hagi creences que són errònies al voltant d'això. Per exemple, encara tenim la idea de que la gent que diu que se suïcidarà, que ho fa com una mena de crit d'atenció i que no ho farà. Pues és totalment al contrari. S'estima que el 80% de les persones que se suïcidan, que acaben suïcidant-se, ho han dit d'una manera o una altra abans. Vull dir que sempre hem de prendre seriosament una amenaça o un comentari de que la persona està pensant a fer-se mal. Una manera de jutjar el que fan aquestes persones és dir que un suïcidi és un acte covard, o que és un acte valent, o que és un acte egoista. Doncs no és res de tot això. Un suïcidi només és un acte de desesperació que fa una persona que està patint moltíssim i que no troba altra solució. I una altra creença errònia i que perjudica molt aquest tema és que parlar del suïcidi, per exemple, els mitjans de comunicació, és perillós perquè pot produir un efecte contagi. I això és rotundament fals. El que hem de fer és parlar adequadament d'aquest tema. I adequadament vol dir fugir del morbo i del sensacionalisme, donar informació fidedigna i no entrar en detalls escabrosos quan es produeix una mort per suïcidi. Si tenim alguna persona al nostre entorn que creiem que pot estar tenint idees de

0: tipus, com ens podríem adonar, no? Que és la gran pregunta. Coses que acostumen a fer les persones que tenen aquestes idees, a part de dir-ho, que ja ho hem dit, eh? Podem dir més clarament o més subtilment, pues, ens podem trobar que fan comentaris entorn a la mort, no a la seva mort, sinó a la mort, no? Que ens podem dir, i tu què penses de la mort? O què creus que hi ha quan ens morim? Que és un tema que els hi comença a interessar. També podem trobar que comencen a fer molts comentaris negatius sobre si mateixos, perquè s'estan sentint molt malament, o que comencen a acomiadar-se de gent, o a resoldre assumptes pendents que tenen, com a acabar de lligar assumptes inconclosos. Què podem fer si ens adonem que tot això està passant? Bueno, doncs el primer de tot i més important és escoltar aquesta persona, el que ens està dient, mirar d'empatitzar el màxim possible i no jutjar-la, perquè si no ens ho deixarà d'explicar si se sent jutjada. Farem que se senti culpable i no ens ho explicarà. Hem de deixar-li clar que estem allà per acompanyar-la, que no està sola aquesta persona, i evidentment buscar ajuda professional, dels professionals sanitaris, potser de l'ambulatori que tenim més a prop de casa, de si cal una urgència hospitalària també, vull dir, no cal tenir un psiquiatre al costat, eh? Simplement un professional sanitari ja ens ajudarà i ens orientarà a rebre l'atenció que aquesta persona pugui necessitar.
1: Sin set,

0: documents sonors que il·lustren Catalunya.
1: Hola, bona tarda. Soc l'Albert Aguilé Montseny. Avui us explicaré un haiku. Veig sobre el teu nas tots els sol.
2: Ràdio Vilasacra.
1: Veig estiu. Les teves fives.
3: Vine a les rebaixes de l'Espai Gironès i guanya entrades per l'Aquarium Oníria.
4: Aquestes rebaixes, gaudeix dels millors descomptes a l'Espai Gironès i participa amb els teus tiquets de compra al punt d'informació. Sortegem 5 packs d'entrades Oníria cada setmana fins l'11 de juliol. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.

0: K25.
1: Perquè vivim un canvi d'època que capgira de dalt a baix com hem pensat el món fins ara. Perquè el nostre és un temps carregat de reptes nous que hem d'abordar col·lectivament.
2: Psst, escolta.

0: Rondalles a peu d'escala. Històries de llegenda o reals que formen part de la nostra cultura popular. En Jaume Escala.
1: Rondalla de l'emmortallat de Junquers. Els pagesos de Camp d'Ora pujaven del pla a entrada de fosc amb les seves carretes ben plenes. Ja sabien que si passaven pel camí de Junquers havien de trobar el llum encantat dalt d'una pedra del cau de les Guilles. Quan ja havien passat, sentiren una veu d'home tota rogallosa que feia:
2: quan era viu, m'hi passejava, m'hi passejava. Quan era viu, m'hi passejava per aquests cims. Ara que en sóc mort, m'hi passejo, m'hi passejo. Ara que en sóc mort, m'hi passejo per aquests colors. Mira tu, de la Jonquera, qui segueixi el teu darrere.
1: Els que havien vist deien que anava abrigat amb un llençol blanc, un llibre i una candela encesa a la mà. Tot el poble estava preocupat i ningú gosava passar per allà, segons a quines hores. Un dia, però, un noi valent va passar per allí i l'ànima li digué:
2: feu el favor de cremar-me aquest llibre com més aviat millor.
1: Aquell emmortallat era un ànima en pena. El valent va portar el llibre al rector del poble, que el diumenge següent va cremar-lo davant de tots els filigresos. Del foc i del fum en sortiren un piló de mueques i llengots. Aquella ànima que tants mal de caps els havia donat no va tornar a sortir mai més pel camí de Junquers.
0: Rondalles a peu d'escala.

0: comença. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar.
1: Sí, Ràdio Vila-sacra, sí!
2: Com?
3: Uf! Què passaria si poguéssim crear un dia a dia millor per a les persones? Per a les parelles, per a les persones grans, per a nenes i nens, i per als que esperen tenir-ne. Què passaria si poguéssim crear energia inesgotable i inventar nous materials per salvar el planeta? I si poguéssim retornar la vista a qui l'ha perdut? Evitar les malalties a més de curar-les. I si la llum destruís tumors i els científics poguessin crear òrgans? Què tal si ho intentem? Una, dues vegades, les que calguin. Perquè si ningú ho intenta... I si unim els talents de 7 centres d'investigació excel·lents i trenquem els motlles? I si 2.300 persones treballem juntes per aconseguir-ho? Dones i homes, experts en biologia, astrofísica, enginyeria, química, mestres en ciència i tecnologia, líders en investigació. Decathlon. I si ho intentem?
4: Eo! Notícies, curiositats, música i sensació.

pistola i un Déu te perdó. S'ha fet fer una cova per temor del sol i a dintre

Eu já sou o mês de dois. Amb el picar que feu, ja sou més de dos per sota la porta, engega el trabuc gros.

0: Les millors botigues són les que tens més a prop. Productes de qualitat, varietat i gent de confiança. Entre tots i totes, fem consum local i responsable.
1: Memòria de Josep Carner. Els poemes d'un dels poetes catalans més destacats del segle XX.
2: Canticel, un dels poemes més coneguts de Carner, en la veu de Guillermina Mota.

0: memòria de Josep Carné. La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Austràlia doblarà les multes a les empreses tecnològiques que permetin als menors de 16 anys accedir a les xarxes socials. El govern del país ha mogut fitxa després de comprovar que enmig d'any d'aplicació de la llei que prohibeix l'accés dels menors a aquestes plataformes, molts se la salten. Asseguren que la mesura no ha tingut l'efecte esperat i culpa aquestes empreses de no fer prou per impedir-ho. Amb l'enduriment de la llei, les sancions podran arribar per damunt dels 60 milions d'euros. Ho defensa el primer ministre australià, Anthony Albanese.
2: Tot el que volem fer és assegurar-nos que la llei sigui tan forta com sigui possible i que podem fer front a qualsevol impugnació legal que es plantegi. No són mesures absents de controvèrsia.
1: Segons el regulador australià, que actualment investiga Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok i YouTube, hi ha un frau generalitzat per part de les companyies.
3: Agència Catalana de Notícies.
4: Per la màgia del moment.

0: Descobreixen cèl·lules mare.
1: Arrenc de 1997.
2: Arriba la intel·ligència artificial.
3: La societat avança i la publicitat amb ella. Per això Autocontrol, anunciants, agències i mitjans, portem més de 30 anys evolucionant per continuar tenint cura que la publicitat que rep sigui lleial, legal, honesta i veraç. Autocontrol, per una publicitat responsable.

0: La Generalitat de Catalunya ens informa.
1: Saps què és el SISCOM? És el Sistema de Comandament de Bombers de la Generalitat de Catalunya. Serveix per organitzar els recursos tècnics i humans i donar una resposta immediata davant de qualsevol emergència, ja sigui a petita o gran escala. Entre aquestes emergències hi ha, per exemple, els incendis. El SISCOM disposa d'una estructura jeràrquica i comuna que inclou i preveu tot el personal, els procediments, les instal·lacions i els equipaments del cos de bombers de la Generalitat de Catalunya. Quan es rep l'alerta, com que pot ser un incendi, es desplega el SISCOM, l'estructura del qual està dissenyada específicament per millorar la resposta del cos de bombers i de totes les agències i cossos implicats en la resolució de l'emergència. Si veus foc o fum, o per qualsevol emergència, truca al 112.
0: Generalitat de Catalunya. Compromesos amb tothom.

0: Vic, una de les poblacions d'Europa amb més llibreries per habitant, anuncia la creació d'un festival de llibre infantil i juvenil. Es dirà Canalla i es farà a la zona de les adoberies a la tardor. Hi haurà editorials, il·lustradors, professionals i entitats del foment de la lectura. Vic, Natia Dell.
1: Serà un espai de trobada del sector, però també per a les famílies, per atraure els més joves al món del llibre, ha explicat Bet Piella, regidora de Cultura i Llengua.
2: El món de l'edició, el món dels llibreters, però també té aquesta part més lúdica, més familiar, en una primera franja pels infants de 0 a 12 anys, però també hi ha una franja dedicada als adolescents i joves de 12 a 18 anys.
1: Pel comissari del festival, el llibreter Germán Machado, serà un festival arrelat al territori, però ambiciós.
3: Lo que es la promoció de la lectura a nivell de la infància sempre fa falta. Incluso en aquest moment en què la llengua necessita cada vegada més apropar la llengua a la població immigrant.
1: El festival, que es farà del 23 al 25 d'octubre, és una suma d'esforços de diverses entitats i equipaments de la ciutat amb l'Ajuntament.
4: Tu pots ser part del canvi.
5: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
6: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Us ha passat alguna vegada que no podeu dormir? El poema que ara sentirem explica com és una nit d'aquestes que no podem fer venir la son i donem voltes i voltes al llit. I bé, millor el sentim.
7: Hola, em dic Esther Areli. El poema que he escollit es diu La nit abans, de la Lola Casas. He escollit aquest poema perquè jo no puc dormir a vegades. Toquen les 12 i vull dormir. La son rebel es nega a venir. Els ulls com taronges, el temps fa molt lent. El cogí regiro a cada moment. Comptant ovelletes, he arribat a 100. De cop i de volta, la veu del pare. Vinga, lleva't, Berta, cal fer-ho ben d'hora. Quina dormilega, au la mandra fora. Ràpid m'aixeco, tant he dormit, d'una revolada he saltat al llit.
6: Un poema molt interessant, Esther. Gràcies per escollir-lo. I és que tots els embaladits hem tingut una nit sense dormir. A que sí? Fins al proper embaladits. Adeu.
7: Adeu, embaladits.

0: Ramon Giró, doctor en geriatria, bon dia.
1: Bon dia a vosaltres.
0: Lluís Bertrès, genetista pediàtric, molt bon dia també.
2: Molt bon dia.
0: A veure, per exemple, doctor Giró, què ens cal per arribar a complir 100 anys i ser una persona centenària?
1: Avui en dia el que ja se sap és que les persones centenàries arriben a aquesta edat perquè tenen el sistema immunitari molt fort, molt equilibrat. O sigui, una de les condicions fonamentals és que el sistema immunitari el tinguis amb òptimes condicions, perquè el sistema immunitari se sap ja avui en dia que no només s'encarrega de controlar les infeccions, les cèl·lules canceroses, sinó que estimulen la capacitat de regeneració de les persones, dels òrgans, no? Llavors, primera condició que ja se sap segur és que aquestes persones tenen un sistema immunitari òptim, en òptimes condicions.
0: I això és genètic o es treballa durant la vida?
1: No, això es treballa i molt, en el sentit que si nosaltres tenim mals hàbits, per exemple, fumem, bevem, vivim en ambients intoxicats de contaminació, ja se sap que el sistema immunitari envelleix més aviat. Per tant, si nosaltres portem una vida saludable, mengem correctament, dormim les hores necessàries, fem esport, no vivim en un entorn molt contaminat, viurem molt més i amb més qualitat. Evidentment que es pot promoure la salut.
0: Doctor Bertrès, catedràtic, genetista i pediàtric, vostè està d'acord?
2: Sí, totalment. L'arribada als 100 anys amb salut, perquè sempre estem en aquest context d'un benestar mental i físic ben marcat, depèn de molts factors, i un dels que recentment està veient que té més pes és el sistema immunitari.
0: Val.
2: Hi ha un cert component a l'atzar que ve marcat per la genètica, i després hi ha, evidentment, el component ambiental, que és el que ha indicat, no? Que si un està en un entorn favorable, per molt que la genètica li pesi cap a malament, pot arribar a recuperar-se, no? I viceversa, no?
0: Perquè l'herència genètica influeix o...?
2: Clar, el percentatge de l'herència que longevitat saludable és variable, i evidentment també és variable en dependència del sexe que es presenta, perquè freqüentment això ho veiem sovint, que són dones, perquè tenen una major protecció enfront a l'envelliment. Però val a dir, des d'un punt de vista de què és el que podem fer, que es poden prendre mesures per intentar conduir a optimitzar les possibilitats que tenim.
0: Perdoni, doctor, és que la línia telefònica no acaba de funcionar bé i no l'he entès bé. M'ha dit que les dones tenen més possibilitat d'arribar al 100?
2: Sí.
0: Ja. Jo tinc aquí unes dades que em sorprenen, que diu que som el país amb més possibilitats d'arribar al 100, després del Japó, el segon país del món.
1: Bueno, se sap que la dieta mediterrània influeix moltíssim. Se sap que la dieta mediterrània és molt saludable, i després hi ha un component que no es valora molt, però que és molt important, que és la felicitat, el saber viure.
0: Ah, carai!
1: Se sap que aquells ambients amb sol, les persones que surten, que passen...

0: plantegen que són més felices que les altres, viuen més, perquè el que és l'estrès emocional, sí, se sap que també és un component inflamatori. Les persones que viuen molt estressades viuran menys, poden tenir infarts, bueno, ja se sap això, no?, a nivell mèdic. Per tant, la dieta és fonamental i després l'àmbit social en el que és moment, en el que es movem, és molt important.
1: Imagino que l'angoixa i el que estem vivint amb la Covid també ens passarà factura, no?
2: És evident que sí que passarà factura a nivell poblacional, perquè ahir sortien les estadístiques i hi haurà un increment de la mortalitat a nivell poblacional. Tot sigui dit, també els individus o les persones que estiguin en més bon estat de salut, que tinguin aquesta combinació màgica, genètica i sobretot un bon estil de vida, aquestes persones no tenen per què ressentir-se'n, no? Perquè poden seguir fent activitat física, poden seguir tenint una bona dieta i de més. I s'ha de tindre en compte que moltes d'aquestes estadístiques que ens situen com un dels llocs amb més longevitat a nivell mundial,
1: sí,
2: es fan basades en població que, per exemple, ha viscut guerra.
1: Home, sí, ja.
2: La dieta hi fa molt, l'estil de vida hi fa molt, i un podria pensar que és el que ens sembla amb Japó aquí a nivell estatal, doncs realment hi ha uns components dietaris molt, molt importants que estan repartits també en altres indrets del Mediterrani amb alta longevitat, però la qüestió és intentar conèixer cada dia més com és possible arribar a aquesta salut.
1: Però amb l'actualitat que veiem els nanos, els jovenets, que ja quasi bé toquen els 2 metres d'alçada,
2: sí, sí, sí,
1: que veiem que moltes persones estan arribant ja als 80-90 anys, quina és la mitja que es creu que es pot arribar a viure avui en dia?
2: Si ens ho mirem com a espècie, l'espècie humana està preparada per viure. Avui en dia les expectatives màximes es situen al voltant dels 120, 124, 125 anys d'edat. La idea és intentar aprofitar al màxim aquestes característiques. En altres espècies animals la longevitat es pot allargar mitjançant el canvi de gens i determinades mesures ambientals. Però val a dir que com a espècie la idea és que la longevitat màxima sempre ha estat allí, no? La qüestió és com fem que la major part de la població arribi amb aquesta longevitat màxima, i aquesta és la missió, no?
1: També tinc aquí una dada que diu que a partir dels 30-35 el cos comença ja a envellir, no?
2: Depèn del sistema. Cada sistema del nostre organisme, el sistema immune, que envelleix a una velocitat.
1: Ja.
2: En línies generals se considera que entre aquests 25-35 anys tenim el punt màxim de salut del sistema, per exemple, del muscular,
1: sí,
2: i a partir d'aquí doncs ja anem fent un declivi. Però òbviament, si l'individu entrena, té un bon estil de vida, doncs això pot anar pal·liant.
1: Tinc entès, Lluís, que heu fet un estudi que el rovell de l'ou ajuda a no envellir tant, o com va això?
0: Sí, el que descobrim juntament amb Nutrien de Lleida,
1: sí,
0: és que el rovell ja se sabia que és molt ric en nutrients, en vitamines, això ja se sabia, però el que descobrim és que és molt més actiu que el que es pensava. O sigui, no estava descrita la riquesa molecular del rovell en el món fins que nosaltres agafem un ou fecundat, fem un procés que d'alguna manera imita les primeres fases de la incubació, i descobrem que el rovell es comporta com una autèntica màquina regeneradora o productora de molècules, no?
1: Carai.
0: I descobrim que aquestes molècules tenen una acció molt important en la protecció celular i en la seva regeneració, no? A partir d'aquí fem molts assajos i descobrim que l'envelliment està produït per un fenomen que es diu inflammaging, que és una inflamació crònica que apareix en els teixits a partir d'aquesta edat, 35 anys, i descobrim que aquestes molècules el que fan és bloquejar aquesta inflamació. Això ho descobrim en estudis amb ratolins, i a partir d'aquí s'obre un camp molt interessant i ens situem a l'avantguàrdia mundial del control de la inflamació crònica.
1: I això està confirmat?
0: Sí. Ja se sap, per exemple, que un esportista que pren el rovell tractat,
1: sí,
0: doncs la seva freqüència cardíaca amb màxim esforç disminueix 10 pulsacions, no? 10 batecs. Clar, això per un esportista de nivell és molt, però vol dir que augmenta el seu rendiment. Hi ha menys producció d'àcid làctic, menys sensació de fatiga, es converteixen en superatletes, per dir-ho així.
1: I això s'ha verificat amb ratolins?
0: Sí,
2: realment els ratolins, quan els tractes amb un tipus determinat o un altre d'extracte, ells no tenen aquest efecte conegut com a placebo i reaccionen des d'un punt de vista immunològic completament diferent.
1: Val, hem parlat de que això pot servir a un esportista i fer-lo superesportista, però a una persona gran també?
0: Sí. Pensem que l'esportista està sotmès a un estat inflamatori molt important, no? I aquest estat inflamatori és el que pateix una persona gran de manera natural. O sigui, l'esportista indueix una inflamació artificial degut a l'esforç físic i, per tant, veiem efectes molt similars en esportistes que en persones grans, eh? La protecció del sistema nerviós, la musculatura molt més resistent i molt més elàstica. Les persones grans es veuen realment molt millorades quan prenen aquest extracte i augmenta molt el que és la seva capacitat física i disminueix la fragilitat, que és un concepte que es pot calibrar l'envelliment, la fragilitat de l'organisme.
1: Bé, m'esteu dient que això ja és una cosa confirmada,
0: sí.
1: Que s'ha fet a prova a ratolins, que s'està estudiant amb els esportistes i que en el futur irà a persones grans.
0: Sí, això s'ha fet amb el Departament d'Histologia de la Facultat de Medicina,
1: sí.
0: I hem pogut veure que aquells ratolins que prenien l'extracte tenen el que és el cervell i el sistema nerviós molt més resistents a inflamacions. I s'ha fet també amb malalties com l'esclerosi múltiple i s'ha vist que els ratolins eren molt, molt més resistents a les malalties, no?
1: Doncs se m'ha acabat el temps, doctors, però molt agraït per aquesta lliçó i esperem que aquesta fórmula vagi endavant i que en breu, doncs, aquests 120 anys els puguem realment gaudir. Moltíssimes gràcies i bon dia.
2: A vosaltres, gràcies a vosaltres.
0: Moltes gràcies.

Recupera't amb Estenolit Recuperació 3 en 1. Un vial diari d'Estenolit amb vitamines, triptòfan i zinc et torna la vitalitat, l'ànim i les defenses en només 12 dies. I ara també Estenolit infantil. Estenolit, de Laboratori Zern.

0: Ràdio Vilasacra 107 FM.
1: Arrela, el programa que té la nostra realitat agrària local sabent llegir el que passa a la resta del món.
2: El programa dels diumenges a les 10 de la nit.

0: simplement brutal.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: La patronal catalana alerta que l'absentisme laboral s'ha convertit en una de les principals preocupacions de les empreses després que les baixes hagin assolit màxims històrics i freguin el 8% dels treballadors, Climent Sabater.
3: Des de la cimera econòmica Forbes, el president de Pimec, Antoni Cañete, ha alertat que Catalunya i Espanya són els territoris europeus amb més absentisme, només superats per Noruega, on la taxa d'atur és sensiblement inferior. Sense reduir les baixes laborals, serà impossible millorar salaris, alerta el president de les Pimes.
4: Por tanto, Houston, tenemos un problema. Por eso, cuando tenemos que acometer salarios o tiempo del trabajo, debemos de poner las cosas en orden, porque si no, nos estamos dando un tiro en el pie.
3: Des de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre denuncia que Espanya des de 2019 s'ha doblat el cost de l'absentisme, que ara supera els 35.000 milions per a empreses i administració.
5: Pero nosotros, en estos momentos, España es el líder indiscutible del absentismo en toda la Unión Europea. Es el primer país. En 7 anys ha duplicat el cost de l'absentisme.
3: El 2025 l'absentisme ha fregat el màxim històric del 8% a Catalunya i suposa un cost de 2.600 euros per treballador i any.
1: Ràdio Vila-sacra selecciona notícies per a tu.
6: L'alcalde de Barcelona vol reduir a zero el nombre de creueristes que fan escala a la ciutat. En una entrevista aquest dimecres a BTV ha afirmat que la massificació turística està posant en risc la qualitat de vida a Barcelona i que una de les qüestions que més el preocupen són els creuers, especialment els que només fan escala a la ciutat. Collboni ha anunciat que per reduir els creueristes que només passen unes hores a Barcelona, camí d'un altre destí, encarirà 3 euros la taxa turística municipal que abonen aquests turistes per tal que passi de 5 euros actuals a 8, el màxim que els pot imposar. També ha explicat que parlarà amb la Generalitat per poder-la pujar encara més i ho justifica d'aquesta manera.
7: Finançar amb aquests recursos de l'impost turístic que pagaran els creueristes els recursos que consumeixen a la ciutat i un altre que és anar desincentivant econòmicament a través de la fiscalitat també aquest tipus d'estades a la ciutat.
6: Segons les darreres dades que té publicades el Port de Barcelona, l'any 2023 van fer escala a la ciutat prop d'1.700.000 creueristes. És gairebé el mateix nombre d'habitants que té la ciutat.
1: Selecció informativa de Ràdio Vila-sacra.

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: Tanca els ulls.
1: Les matemàtiques acostumen a ser una de les assignatures més temudes pels estudiants d'arreu del món. Però, en realitat, si ens les prenem com un joc, poden arribar a ser d'allò més màgiques. I davant la incredulitat que potser us desperti aquesta afirmació, a Santa Cristina d'Aro s'han proposat demostrar-ho amb un original itinerari pel municipi, la Ruta Matemàgica. Aquest recorregut d'aproximadament hora i mitja de durada es basa en 8 jocs matemàtics que us obligaran a esmolar l'enginy de la manera més divertida. Començant des de l'oficina de turisme de la població empordanesa, a mida que resolguem els enigmes, anirem avançant per diferents punts d'interès de Santa Cristina d'Aro fins a acabar al Gran Museu de la Màgia. L'únic que necessitem és descarregar-nos el fulletó amb les instruccions i unes monedes per a un dels jocs, però a partir d'aquí podem fer la ruta quan vulguem. Es tracta d'una proposta de l'àrea d'ensenyament de Santa Cristina d'Aro que està pensada per a totes les edats a partir dels 10 anys. A més, a internet també trobarem disponibles explicacions més detallades del funcionament matemàtic de cadascun dels jocs, així com una guia d'aprofitament didàctic de tots ells. Ruta matemàgica per Santa Cristina d'Aro. Us la podeu descarregar de franc des del web municipal santacristina.cat.

Vilar, la cadena de botigues d'electrodomèstics amb més de 50 anys d'història, on trobaràs les millors marques, els millors productes amb entrega immediata i finançament a la teva mida. T'esperem a les botigues on sempre tindràs l'assessorament dels millors professionals. Vine a Vilar.

0: Llegó el momento. Ya podemos encontrarnos con vosotros en cualquier lugar. En clave sobre el ras y en la inclinación declinada versículo par, dispuestos a hacer uso del repertorio ambiental y bricolaje musical para tal vez deleitar al pasajero casual, al que acaba de llegar y al que está desde hace tiempo sentado en el sofá. Damas y caballeros, sean bienvenidos. Proyecto Voltaire les presenta Música de Mobiliario.
1: Roses ja ho té tot a punt per celebrar la seva tradicional festa de Sant Pere. Una festivitat amb un fort arrelament que enguany arrencarà dimecres 1 de juliol amb una clara mirada al passat mariner de la vila. El Teatre Municipal acollirà el tret de sortida amb la projecció del documental Aigua, Llum, Lamparó. Es tracta d'un curtmetratge que repassa la història de l'última teranyina de Roses. Una embarcació d'encerclament cobrirà pas a una taula rodona posterior. El plat fort arribarà divendres 3 de juliol quan l'activitat es traslladi al pàrquing del Moll Comercial. La jornada començarà a ritme de cantada d'havaneres i continuarà amb una de les cites més esperades pels amants de la gastronomia local. Parlem del tradicional tast de suquet de peix preparat directament per la cofradia de pescadors de Roses. Els tiquets es podran adquirir el mateix matí per un preu de 5 euros. La festa clourà la nit a partir de les 10 amb un espectacle lumínic i el gran

0: quan la realitat és trista i avorrida.
1: El millor és inventar-se una bona història.
2: A Ràdio Vila-sacra tenim les millors històries.
3: Convertides en sensacions.
4: El secret de l'amor.
5: No t'has trobat mai cap veí al tren?
6: Home, veïns no, però
5: jo
6: gent
5: sí.
6: Inversemblant.
5: Escala, sí. Home, sí, gent inversemblant, sí, però veïns
6: d'escala
5: també.
6: No, però coneguda, també. Vull dir, sí. Gent d'aquesta... No diríem mai que aquesta persona la trobés aquí. Però mira, ja.
5: Coses sí. Que passen.
6: Qui puja avui al tren, va?
5: Doncs mira, avui puja al tren una dona que es troba amb un home al vagó i quan es veuen sembla que el món s'acabi i s'omplen de petons i es diuen coses d'aquestes de l'estil amor meu, no puc viure sense tu, no saps quant t'he enyorat des d'ahir, no ho resistiré ni un dia més, etcètera.
6: Oh, escolta, quanta passió, no?
5: Ai, sí, molta, molta, molta. I és que la parella només té els viatges amb tren que fan cada dia per anar a treballar per mantenir relacions.
6: Oh.
5: Són 10 minuts d'estar asseguts i dir-se coses i fer-se petons i abraçades. Més no poden fer-ho, per d'acord, home, esclar, perquè tothom els mira, tot i que ells es posen sempre en un vagó.
6: Escolta, i perquè això de trobar-se ni que sigui 10 minuts no ho fan a casa o en un altre lloc?
5: Doncs perquè són amors il·lícits, filla. Tots dos estan feliçment casats, tenen criatures i així fa 2 anys que no s'acaben de decidir, tot i que algunes vegades sí que han quedat en un hotel en secret, però vaja, molt de tant en tant perquè els és molt difícil. El millor són aquests viatges en tren de cada dia. I mira, la vida és així, res no és perfecte i sempre es desitja el que no es té i tot és fantàstic.
6: Sí, esclar, mira, i posats a triar i millor compartir una estona de tren que res, no?
5: Bé, sí, sí.
6: I ja
5: sí.
6: Està. I sí, sí. Ja s'ha
5: acabat. No, dona. Avui la dona, que es diu Carme, s'ha girat un moment i de sobte ha vist uns ulls que la miraven fixament. I quan veu de qui són els ulls, es queda agarrativada perquè són de la veïna del replà.
6: Ai, doncs sí, perquè ara ja ha begut oli aquesta dona, eh?
5: Doncs sí, sí. El que passa és que no es queda quieta i reacciona. I se'n va cap a la veïna i li diu descaradament: no és el que sembla. I la veïna li contesta: ho sento, maca, no cola. Llavors la culpable, que se sent culpable, li diu: em faràs el favor de no dir res, sisplau? I la veïna contesta: el silenci té un preu, estimada. I l'altre, mentre pensa, carrepa, li diu: molt bé, quan vols. Però la veïna no va per aquí, simplement diu: jo també em vull. Ah. I assenyala la mana en qüestió. Sí, home, per aquí no passa, diu l'altre. Doncs tu mateixa fa la veïna amb aire desmenjat.
6: Caram, doncs això sí que és un xantatge força estrany, no?
5: Pues sí, sí, sí, però és que tu no ho saps tot. És que a la veïna l'acaba de deixar el nòvio. Tants anys fent de nòvios, a punt de casar-se, i ell la deixa per una altra. I ella portava una frustració terrible. I sobretot ara ja fa temps que no està amb homes i és d'aquestes que necessita imperiosament un home. Precisament per això la va deixar el nòvio, perquè el pobre no podia més. Cada vegada que es veien tocava posar-s'hi i quan acabaven de posar-s'hi ella no estava cansada i en volia més i més.
6: Caram,
5: i més.
6: Caram, tu, que insaciable, quina marxa, no, aquesta dona?
5: I tanta marxa! 1, 2, 3, go! Get up, get on up,
6: get up, get on up, stay on the scene, get on up. Va, va, vinga, continua explicant, perquè això s'està posant molt emocionant.
5: Sí, sí, s'està accelerant, eh? Doncs el nòvio venia de treballar i estava rebentat. I per això, ara, quan la dona ha vist això, ha tingut una enveja terrible, perquè la seva veïna en té dos, i ella cap, i ho troba una injustícia. I per això li diu el que li diu, i l'altra no sap què fer. Primer se'n torna cap al seu amant molt enfadada, però després comença a pensar-hi i acaba dient-se que potser la cosa no és tan greu. I torna amb la veïna i li demana: i exactament què voldries? I la veïna li contesta: a veure, no res, uns quants petons d'aquests que et fa tu el tren i un parell d'hores amb intimitat i prou, soc discreta, oi? La Carme pensa que, en fi, que realment podia ser pitjor. Mentrestant, l'home no entén res, és clar, ve a l'altre cantó, i quan la Carme torna, li demana què passa. Ella li diu que la veïna li demana favors d'ella a canvi de silenci, i ell llavors s'indigna i diu que ni parlar-ne. Aleshores la Carme s'esvera molt i li diu: sisplau, sisplau, ho has de fer, sisplau, sisplau. Però l'altre que no, que no, que no. I la Carme acaba suplicant: sisplau, sisplau, sisplau, sisplau, vés-te'n amb ella, sisplau.
6: A veure si ho entenc, perquè la cosa té un surrealisme que espanta. La Carme es baralla perquè el seu xicot se'n vagi amb un altre?
5: Perfectament, Maite, ho has entès molt bé. La vida ja les té aquestes coses i al final què passa, doncs, que l'home acaba cedint i anant a veure la veïna que l'espera amb candeletes i tots dos pacten un dia de tren i 2 hores en la intimitat. veritat. I mira, és a preu del silenci, que em sembla que és de les coses que es cotitzen més en aquest món.
4: Sí, sí, un preu altíssim, eh? Escolta'm, jo no, vaja, crec que no, hi ha, no donarien tant per moltes altres coses, eh? Quines coses?
5: No, sí, que sí.
4: No hi ha. Sorpreses de la vida.
5: Sorpreses del tren.
4: Compte amb els veïns que et trobis al tren.
5: Compte.
7: Aquí i amb tu.
8: I parlant d'emocions.
9: 54.

0: Figueres dona el tret de sortida a les festes de Sant Pere amb 4 dies plens d'activitats per a tots els públics. La ciutat viurà 4 dies intensos amb concerts, espectacles, cultura popular, activitats familiars, visites patrimonials i jornades de portes obertes per celebrar una de les festivitats més arrelades del calendari figuerenc.
1: Més informació a figueres.cat. Actualitat, festes de Sant Pere.
2: Però que maca, que maca, Ràdio Vila Sacra, la més guapa, tant pel dia com la nit.

residu és una decisió. Tot el que consumim té una conseqüència. El reciclatge comença a l'hora d'anar a comprar. Evitem generar residus innecessaris. Tenim l'oportunitat de triar en quin món volem viure. Participa-hi i assegura un present i un futur millor per a tothom. En un món finit i en un context d'emergència climàtica, els residus són la nostra responsabilitat. Tria bé. Reciclem millor. Generalitat de Catalunya. Amb la col·laboració d'Ecoembes i Covidrio.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El celler de Can Roca i el restaurant Disfrutar denuncien als Mossos d'Esquadra webs que els suplanten la identitat i que estafen els clients cobrant-los per avançat les reserves. Girona, Núria Peraire.
2: El celler de Can Roca alerta a les xarxes socials contra una web falsa que ofereix reserves demanant una transferència bancària. Demanen als clients que no donin cap dada ni facin cap pagament i el restaurant Disfrutar de Barcelona ja n'ha denunciat gairebé una desena. Els estafadors poden arribar a cobrar entre 100 i 300 euros per persona. Ho explica el xef del Disfrutar, Eduard Xatruc.
3: 8 o 9 les hem trobat, sí. Inclús recordo que fa uns 4 mesos, en qüestió d'una setmana, en van aparèixer 4. No?
2: Les víctimes se n'adonen un cop els cobren els diners perquè ho troben sospitós. Els restaurants recorden que no cobren per avançat. La Federació d'Hostaleria de les Comarques de Girona diu que cada cop més restaurants i hotels es troben amb ciberdelictes i que treballa conjuntament amb els Mossos en la prevenció.
4: Y hay cerebros que no tienen solución. Y qué marrón, chin chin pom, porom pom pom.
5: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
6: Ai,
7: ai.
6: I ara?

0: emissora que escolten les altres emissores. Guarda-te la casa i així conservaràs un record d'aquest dia. Yeah, yeah.
1: Els temps estan canviant. L'energia és cada dia un bé més preuat. Per això a Termor fabriquem sistemes de calefacció i d'aigua calenta per aerotèrmia més eficients i que consumeixen fins a un 70% menys. Perquè l'estalvi energètic ja no és una alternativa. És l'única alternativa. Termor. Creiem en el confort tèrmic.
2: Fem salut.
3: Benvingudes i benvinguts al programa Fem Salut.
4: El programa de les matinades dels dissabtes a la una.

0: Una mica de memòria.
1: Josep Pla.
2: Temps de febrer. Els ametllers.
3: No hi ha dos hiverns iguals. No hi ha, sobretot, dos hiverns iguals en aquest país de l'Empordà. Terra de meteorologia abrupta, marca de la desaforada lluita dels elements. N'hi ha en què el fred sembla tenir peresa. En altres, la seva procacitat és ofensiva. Si més no, si el fred bada i es descuida, si es descuida un sol moment, els ametllers floreixen. És per això que el moment de la florida dels ametllers és incert. No té dia fix. La florida és la conseqüència d'un descuit, d'un oblit momentani, d'un moment d'abandó. Si els miracles altra cosa no són que una parada de la naturalesa, el florir dels ametllers en ple hivern és el miracle més graciós i lleuger de la Terra. És un miracle més graciós com més arriscat es presenta, com més visible és l'extemporaneïtat, l'audàcia de la florida. És quan fa fred que els ametllers són una pura delícia. Quina elegant sorpresa. Ens trobem, doncs, en aquest moment de l'any tan delicat que en obrir una finestra i mirar a fora apareix la subtilesa d'un ametller rosat, extasiat, com un vaporós enlluernament. És en aquests instants com pot diferenciar els matisos. Hi ha flors d'ametller de color rosa, flors de color blanca, flors amb una vaga resplendós grogueïda de mantega fosa. Hi ha moltes classes d'ametllers. Les flors d'ametllers més donades al carmí no es poden confondre ni amb les flors de les pomeres ni amb la flor del presseguer. La flor del presseguer és realment fascinadora. El moment en què aquest arbre floreix, que és a la primavera, es cobreix d'unes minúscules flors d'un roig evaporat, pàl·lid, exangüe. Flors que segueixen les branques nues de l'arbre com petits cucs de cristall transparent, d'una puresa, de transparència realment fascinadora. Així tot, cap flor no pot igualar la vaporositat aèria de la flor de l'ametller. En aquest moment, totes les riberes del Mediterrani estan irisades pels ametllers en flor. Tots els ametllers són ja florits davant del mar brillant fins a Mallorca. En l'arbre, aquesta flor, tant si tendeix al blanc com al color rosa, té uns pistils minúsculs, com petites banyes de cargols, que vistos de 4 metres estan, semblen microscòpiques taques negres, brillants com caps d'agulla. La qualitat dels pètals, suau i carnosa al tacte, forma un teixit tan delicat d'un tacte tan lleuger que la seva fugacitat de tan visible té una cosa de tristesa. L'ombra que projecta la flor en el sol hivernal és tenuíssima. És l'ombra d'una ombra. La branca de l'ametller sobre la soca, arrugada i vella, per no dir decrèpita, agafa un aire alat i sembla com suspès en la llum extàtica del sol. La gran novetat és aquesta: posar-se d'esquena al gran foc de llenya, avançar cap a la porta, sentint en els pòmuls la duresa metàl·lica del fred i tenir la visió sobtada, instantània, dels ametllers florits. I com vingueren aquestes flors, ahir no hi eren. No hi havia més que un borrissol rosat d'una vaguetat sense pes. Nasqueren el conjur de la nit, potser el conjur de la calma de l'aire de la lluna plena. Tota forma és l'alliberació de la tensió que l'ha construïda. Un ametller amb flor sobre l'estúpida grandiositat del mar arriba a qualitats i delicadeses que no es poden descriure. És com una pàgina de Mozart, del trist, juvenívol, fugisser Mozart davant del descomunal bramul de la naturalesa. Preciosos ametllers que poseu sobre el món inhòspit i fred una il·lusió de temperatura plana, gairebé malaltissa. Què sou? Digueu-me, sou un somni, un desig, un batec, un anhel o una pura il·lusió de l'esperit? Jo crec que, en efecte, els ametllers són cosa de poesia, figuracions bellíssimes. Són cosa de tanta bellesa que quan en virtut de la fugacitat de les coses es produeix el desflorament, jo sento la mateixa buidor fonamental que vaig sentir el dia que Càller, a Cerdanya, em robaren la cartera. Josep Pla.
0: A la carta, els restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.

0: parlar té una part que no es pot explicar de forma racional. La inspiració, el to o les sensacions a transmetre provenen de la mateixa essència de l'autor, deixen la seva petjada. Una aportació que després complementa el lector amb les seves pròpies vivències, perquè la seva manera de sentir i d'entendre el món és la mateixa, perquè no els costa cap esforç entendre's i plegats poden reforçar el seu missatge. Ens acompanyeu en aquest viatge a la Lluna?
1: Memòria de Josep Carner. Els poemes d'un dels poetes catalans més destacats del segle XX.
2: Enmig de tu i de mi, per Guillermina Mota.

0: Memòria de
1: Òptica
0: Josep
1: i Audiologia Carles. Universitària us ofereix
2: Psicologia amb Helena Codina.
3: Xarxes socials i autoestima. En un estudi recent s'ha estudiat com afecta l'ús de les xarxes socials en l'autopercepció de la imatge corporal entre el jovent i la seva relació amb els trastorns alimentaris. Aquest estudi es basa en els vídeos de publicitat publicats en les xarxes socials, en què s'observa el marcat estereotip de bellesa que es promou sobretot en les dones. Els resultats demostren, per una part, que hi ha una connexió entre la baixa autoestima amb els desordres alimentaris degut al desig de canviar la imatge corporal mitjançant hàbits poc saludables. I també que hi ha una gran influència de les xarxes socials en aquests trastorns. Tot això significa que aquest tipus de publicitat suposa un factor de risc elevat de patir un trastorn alimentari. És a dir, sobretot en les dones, com més freqüència de connexió i temps d'exposició a les xarxes socials, hi ha més risc de tenir una mala autoimatge i de tenir baixa autoestima. Aquest fet és a causa de la imatge estereotipada de noies extremadament primes que es mostren a les xarxes socials, ja que, per desgràcia, la imatge desitjada de les dones s'apropa a aquests estereotips. En el cas dels homes, el que es busca no és estar prim, sinó musculós, però no els afecta tant la imatge desitjada. Per tot això, caldria una regulació de la imatge de la dona i estereotips de bellesa que es mostren en la publicitat de les xarxes socials. I també caldria realitzar programes educatius que fomentin una alimentació saludable i que reforcin l'autoestima, sobretot en les dones, per poder gaudir de les avantatges de les xarxes socials sense que suposin un factor de risc.
4: La comunicació és fonamental. Sempre hi som.
5: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà, a Ixi de Clar.
6: En el 107 de la FM.
7: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Un estudi de Plataforma per la Llengua certifica que bona part dels ateneus demostren responsabilitat i compromís amb el català i promouen la presència de la llengua. L'estudi indica que el 92% de les activitats als ateneus es fan en català, però que calen millores pel que fa a elements aliens, com serien els cartells fets per altres agents i la premsa i les revistes, que gairebé sempre són d'externs. També en els seus bars i restaurants, on alguns treballadors tenen dificultats per parlar en català. Per això aposten per oferir formacions en llengua catalana al personal d'atenció d'aquests establiments. Òscar Escudé és president de Plataforma per la Llengua.
2: Estem bé, però és important tenir sempre present la importància de la llengua, de manera que els punts que ja fem bé els continuem fent bé, i els que no fem prou bé els millorem, perquè a més, històricament els ateneus són entitats compromeses amb la llengua i la cultura catalanes, i aquesta és la seva voluntat.
1: L'informe és una prova pilot per fer una primera aproximació. S'han analitzat 15 ateneus dels 226 federats que existeixen.
3: Recull de notícies Ràdio Vila-sacra.

En català insultem de moltes maneres. Sembla que una de les nostres preferides és fer servir noms d'animals. Quants pobres animals s'han convertit en insults? Si resulta que ets un ximple, ets un ruc o un burro, o ets un tros d'asa. Si resulta que ets un lent, ets un cargol o una tortuga. Si ets un mandrós, ets un gos. Si ets un dormilega, ets una marmota. Si ets molt xerraire, ets una cotorra o un lloro. Si ets brut, ets un porc. Si ets poruc, ets una gallina. Si ets garrepa, ets un rata. I me n'estic deixant un munt. També hi ha animals per fotre's amb l'aspecte físic de la gent. Algú molt alt és una girafa. Algú molt esquifit és una puça. Algú gras és una foca o una vaca. Jo tinc un problema amb aquest últim insult. Vaca. A veure, ser un bou, que és el mascle de la vaca, vol dir estar molt fort. Per què bou, el mascle, és un elogi i vaca, la femella, és un insult? Això fa molt de tuf a masclisme.

0: El Patronat de Turisme Costa Brava Girona és la finestra de les comarques gironines al món. La seva missió principal és promocionar l'oferta turística de les marques Costa Brava i Pirineu de Girona. Treballa amb els agents turístics de la demarcació i aposta per un desenvolupament turístic sostenible i transversal al conjunt del territori. Patronat de Turisme Costa Brava Girona. Diputació de Girona.
1: Respiri, respiri fondo. Una altra vegada. Estiri els braços en l'aire. Se relaxarà més. Estiri els braços en l'aire, perfecte, així.
2: Em trobo més bé, em trobo més bé.

0: Tot i que la majoria d'éssers vius necessiten oxigen per viure, alguns animals han desenvolupat adaptacions sorprenents per sobreviure sense ell durant llargs períodes de temps. Un exemple és la tortuga d'aigua dolça, que pot passar mesos sota l'aigua durant l'hivern. Quan els llacs estan gelats i gairebé no hi ha oxigen disponible. Ho aconsegueix reduint el seu metabolisme al mínim i utilitzant reaccions químiques alternatives per produir energia. També hi ha peixos, com el peix daurat, capaços de transformar l'àcid làctic en alcohol per evitar danys cel·lulars quan no hi ha oxigen. Aquestes adaptacions són estudiades per científics perquè podrien tenir aplicacions mèdiques, com millorar la conservació d'òrgans o entendre millor com protegir el cervell durant un infart. Aquests animals demostren fins a quin punt l'evolució pot trobar solucions extremes a condicions aparentment impossibles.
1: La por, que se m'escola sota el llit, que arrossega els racons bruts de la casa. La por, en forma de rata enverinada, embogida per una mort segura. La por que no retornis en ser fosc. La por que no s'acabi mai el drama. La por que un dia ja no tinguem pa o que la neu entri per la finestra. I sobretot, la por, que tanta por no m'obligui a tenir por de la vida.
2: Escolta.
3: Si tens idees, propostes, clares iniciatives de com millorar la comunicació audiovisual i vols col·laborar amb nosaltres, deixa'ns un missatge al 656 19 70 62. Això sí, per favor, realitats, xerrar per xerrar i fantasmades, millor a les cases encantades.

0: Aquest és el número per participar.
1: 972-51-1268.
0: Aquell altre?
1: 656-19-70-62.
0: I recordo també que és interessant que quan truquis, si et ve de gust, demanis una cançó perquè jo la poso en llista i tirem de beta d'aquelles cançons que us agraden a vosaltres.
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
3: Et volem escoltar.
4: Hola.
5: Tiene 3 nuevos mensajes y 5 mensajes guardados.
6: Hola, doncs deixaré un missatge després de la senyal. Soc el marit de Santa Pau, que l'altre dia vaig deixar un missatge. Avui he apuntat Ràdio Vila Sagrada. Si voleu us explicaré altres estil·leris, que si us serveixen per alguna cosa, per les coses d'abans, doncs què farem avui? Avui parlarem de la guilla. No sé si ens sortirà bé. El depredador d'abans de pagès, dels anys 40 i 50, era la guilla i el teixó. El teixó feia mal bé el bat de moro, ja que les cases eren petitetes, i la guilla se'ns aportava pollastres. Un cop de dies engegàvem els pollastres a l'aire lliure, però no, quina feina hi havia a visar la guilla. Jo sé que una veïna deia amb l'altra: «Ui, que ja m'ha vingut la guilla avui a casa teu». El presenci deia amb l'Agustina, que eren veïnes: «Jo sí que allà rama la guilla, que ve la guilla al llamp, que la mateix. Jo no se m'ha portat un pollastre, antes d'ell se'm va portar un altre». Jo ara pensava, digues, els podré mercat i mira, faré diners per comprar coses pel festa que ja s'acosta. Bueno, no li va dir, anem a ser d'altres. Bueno, sí, però aquest dos ja no els tenim. Bueno, aquí a casa també es posàvem uns lloques, la primavera es posàvem moltes lloques, i naixien polls, perquè a vegades els ous els anàvem a buscar en una altra casa, feien intercanvi, o perquè el ball no anava bé, o perquè tenies ganes de canviar la raça dels polls, o el que sigui. Les veïnes es canviaven els ous. Se n'hi posaven tots, no, 6, 16, i a vegades 18. I a vegades naixien tot i a vegades no. I mira, llavors aquests polls anaven cresquent, la mare allò que els estimava molt, i els teníem... Ai, no, en Déu, sabré pas explicar-ho. Sí, i bé, els cuidàvem molt bé, esclar. Els més grossos els teníem amb un acord, amb un acord, els mitjans amb un altre, els petits amb un altre. Al dematí els donàvem l'esmorzar, els donàvem el Bernat. Bernat era segon, amb pel·lis de trompa cuites, o rellada i naps que feien perolada pel porc, barrejàvem amb segona, amb segona, o els agradava, o els agradava. I en els dies dinaven dinar, que bé, i els dinaven amb el tamoro, i a la tarda els dinaven la beguda, que deia, el sopar. I en el dia, els matí els engegàvem, i en el dia els havien de tancar tots, aquest de fora, com que els anàvem a menjar, ja venia. I cada un el seu cortiai. Llavors, era una mica de mal fer, a vegades no volien venir, no entraven, ui, del Déu, enrabiada, s'enrabiaven perquè no entraven, i bé, bueno, així anàvem passant. Esclar, a la tarda estàvem a jugar. Què havíem de fer? Si vaig jugar l'altre dia la guilla que no us emportés. I jo era joveneta, i em feia anar aquí, com que la casa era també vora el bosc, i he d'anar una mica aquí a vora el bosc amunt, a fer por la guilla. I dèiem xoc, i dèiem xoc, perquè la vida s'espantés i no fes el pollastres. Una vegada, treballant la guilla, que no se'm podia el pollastre, em vaig anar a caçar amb dos, i es dèiem un cot. Va, cal, cony, penso que la guilla va venir, no sé què. Em tires ara, sí, caçar amb dos. I esclar, i penso que no m'ho portava un pollastre, no vaig per saber-ho, vaig per gosar demanar, estaven tan enrabiats. I l'Agustina, aquesta que ja han patit, a vegades que a casa estan a sentir ell, «Xo, ux, té la guilla!» Coses així de pagès. Bueno, doncs, ja està. Així que us explicaré el mercat d'Olot, quan anàvem al mercat. Llavors aquests pollastres eren molt estimats, No, us perquè un altre dia, perquè ja no estic a les condicions.
5: Enviado ayer a las 19 horas 57 minutos. Para devolver la llamada al precio de una llamada normal, pulse la tecla almohadilla.
1: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
0: Truca!
1: Repetiràs.

0: EAE Business School patrocina aquest espai.
1: Torna Julia Navarro amb la seva nova novel·la, El nen que va perdre la guerra. Un nen obligat a abandonar l'Espanya de la Guerra Civil per començar una nova vida a la Unió Soviètica de Stalin. Es pot perdre una guerra, però es pot guanyar la llibertat. La nova novel·la de Julia Navarro, publicada per Rosa dels Vents.
2: Comença a haver-hi nivell.

0: simplement brutal.
1: Reciclus arriba a la teva ciutat. La nova aplicació amb la qual podràs guanyar premis simplement per reciclar. Participa i recicla llaunes i ampolles de plàstic de begudes. Cuida el teu entorn i guanya premis. Descarrega't l'aplicació Reciclus i comença a formar part del reciclatge del futur. Ecoembes.

0: Els caps de setmana se'n passen coses, coses, coses bones.
1: Informació, música, entreteniment.
2: Ràdio Vilasacra 107 FM. La notícia seleccionada de Ràdio Vilasacra.
3: Els sindicats Comissions Obreres i CESIF han convocat vaga per dimarts a Correus per denunciar el deteriorament progressiu de les condicions de treball i la sobrecàrrega de feina que, sense que s'hagin reforçat les plantilles, diuen. En un comunicat fet públic aquest diumenge, Comissions denuncia que a l'empresa li importa més l'eficiència productiva i l'ajustament de costos que no pas la qualitat del servei públic ni les condicions laborals dels treballadors. Diuen que la contractació prevista per la campanya d'estiu passa dels 300 contractes de l'any passat a 121 aquest any.
4: La tria de notícies del dia de Ràdio Vilasacra.
5: Ser a prop vol dir veure les coses més bé.

0: Aquí Actua amb Seny és la millor recepta.
1: Vine a sentir. Ara escolteu La història secreta.
2: Doncs imagina.
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Et volem escoltar.
5: Hola, bon dia. Mira, a veure, el subconscient és molt savi. Jo ho sento. Bon cap de setmana.
1: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
2: Truca!
1: Repetiràs.
6: Al teu cervell pots donar-li vida, cultura, futur, originalitat, experimentació. Pots donar-li Ràdio Vila-sacra i sentiràs sense tanta tonteria.
7: Doncs sí, perquè mira que hi ha de tonteria arreu.
6: Sort té el cervell de tenir Ràdio Vila-sacra a prop.
8: I tant que sí. Sí, pues sí. Sí.
9: Ràdio Vila-sacra sempre.
10: Ràdio Vila-sacra sempre.
9: I tant.
8: I tant. Sí.
9: Sí.
8: Sí. Sí.

Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!

0: Al poble de Burg, al Pallars Sobirà, a les portes del Parc Natural de l'Alt Pirineu, s'han celebrat les primeres jornades de nova pagesia i cuina compromesa, organitzades per la caseta de la Coma de Burg. Durant dos dies, pagesos, restauradors, gent vinculada al sector i professionals de diferents àmbits han debatut en diverses sessions de treball els nous paràmetres que interrelacionen l'alimentació amb una societat més justa. A les taules de treball es van discutir nous conceptes com la sobirania alimentària, que defensa el dret a decidir del consumidor per un sistema de producció més sostenible i raonable, lluny del model mercantil actual. Altres, com la cuina compromesa, que pretén donar resposta a les necessitats del territori, prioritzant els productes que s'han fet respectant l'ecologia i una economia més social per repartir de manera equilibrada l'impacte econòmic. I també el paper que tenen els agricultors, que busquen noves fórmules per garantir la seva pròpia supervivència i no caure en mans d'intermediaris que imposen els preus i la política de cultius. Un moviment que es coneix com a nova pagesia.
1: Que ja no és simplement guanyar-te la vida fent de pagès. Ens ha canviat tots els àmbits. A la nova pagesia som gent que estem, siguem fills de pagès o gent que ve d'altres sectors, que han fet estudis i finalment fan de pagès, que ens donem compte que tot allò que ens havien ensenyat no és pas veritat. I ens donem compte que realment podem alimentar-nos i alimentar a tota aquella gent que ens envolta d'una altra manera, molt més respectuosa amb el producte que estem fent i les eines que necessitem per produir aquest producte, no? I a mica ens estem sortint i estem creant precedents, no? Que és viable i econòmicament produir d'una forma, d'un format ecològic, no? Respectuós. De deixar el que trobem, de deixar igual o millor de com ho hem trobat, no? I que pels nostres fills els deixem uns altres conceptes, no? De productivitat, de viure de com hem de viure la nostra vida, no?
0: Aquestes jornades van servir per donar a conèixer el projecte de la caseta de la Coma de Burg, un centre cultural que combina una proposta de restauració amb l'espai tomata, adherit al moviment Slow Food, amb les arts escèniques i les propostes culturals.
2: Doncs l'espai tomata és un restaurant de cuina compromesa, que el que vol dir és que fem menjar ecològic, local, de temporada, de comprar directe a la pagesia i sempre amb un compromís doncs, molt important amb les persones que hi ha al darrere. Llavors, l'Espai Tomata forma part d'un projecte cultural que és la caseta de la Coma de Burg. La caseta de la Coma de Burg treballem temes d'arts escèniques, tant des de la formació com de la residència d'artistes. Per tant, a la caseta de la Coma de Burg es pot venir tant a gravar un disc com a fer un taller de dansa contemporània. Dintre la caseta de la Coma de Burg hi ha l'Espai Tomata i a més també hi ha un punt d'informació del Parc Natural de l'Alt Pirineu, amb el que això ens permet doncs, que tenir un ventall més ampli de possibilitats perquè la gent pugui venir aquí i gaudir de la nostra proposta multifacètica, diguéssim. I llavors el fet d'estar aquí, doncs, té com tot, les coses bones i les coses dolentes, estem lluny, o sigui, la gent ha de venir fins aquí, però al mateix temps també ens permet estar integrats en un entorn que s'adiu molt amb el que estem fent.
0: Més informació de les jornades i de la caseta de la Coma de Burg al web del projecte.

0: sopar amb nosaltres?
1: Sí!
0: Seleccionat i mirat de ben a prop.
1: Hola, Joan.
2: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
2: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.

0: Mirament.
1: Buenas tardes, Javier. Le llamamos de Endesa para ofrecerle un descuento.
2: Imaginem-nos que rere l'aparença del molest i inoportú spam telefònic hi hagués en realitat una ciberestafa. Doncs ja està passant. Ho alerta l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
3: L'AMO, l'excusa seria intentar vendre'ns una rebaixa en la tarifa o una suposada promoció.
2: Els ciberdelinqüents, detalla Marta Cabrera, responsable del Servei Públic de Ciutadania en Ciberseguretat de la Generalitat, suplanten, per exemple, com

0: companyia.
1: L'Agència de Ciberseguretat, però, també ha detectat d'altres modalitats de frau.
2: Pensem que ens estarem beneficiant i bonificant de la nostra factura i acabem donant dades bancàries que acabaran fent-les servir per fer-nos petits càrrecs a la targeta de crèdit.
1: L'organisme recorda que el govern central va aprovar al febrer una llei que prohibeix les trucades d'espam no sol·licitades.
2: Ara mateix, si rebem una trucada comercial de la companyia de la llum o del gas que tenim contractada o d'una altra companyia, això no és legal.
1: I en qualsevol cas, la recomanació, si tenim dubtes, és penjar el telèfon i trucar nosaltres mateixos a la companyia per verificar l'oferta promesa.
3: Ara, ens caldria saber si des de la publicació d'aquesta notícia el món ha millorat en aquest aspecte o no.
4: A veure...

0: emissora que escolten les altres emissores. Guarda-te la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
1: Ocasión Plus Fest. Más de 5.000 coches rebajados hasta un 30%. Estamos cerca de ti con tres centros en Gerona, Figueres y nueva apertura en Palafrugell. Visítanos. Ven a Ocasión Plus.
2: CostaBravaCruiseSports.com, que ofereix informació actualitzada sobre els serveis portuaris i atractius turístics de Palamós i Roses. CostaBravaCruiseSports.com, que involucra entitats com els Ports de la Generalitat, els Ajuntaments de Roses i Palamós, el Patronat de Turisme Costa Brava Girona i les Cambres de Comerç de Girona i Palamós. CostaBravaCruiseSports.com,

0: Busques inspiració?
1: S'escriu millor preu garantit. Es pronuncia Trainline. Descarrega't l'app de Trainline i estalvia comparant milers de trens i tarifes. I si trobes un bitllet de tren més barat en un altre lloc, et retornem la diferència. Millor preu garantit. Consulta condicions a la web. Els millors viatges comencen amb Trainline.

0: Vine a les rebaixes de l'Espai Gironès i guanya entrades per l'Aquarium Oníria.
1: Aquestes rebaixes, gaudeix dels millors descomptes a l'Espai Gironès i participa amb els teus tiquets de compra al punt d'informació. Sortegem 5 packs d'entrades a Oníria cada setmana fins l'11 de juliol. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.

En contra de la creença generalitzada, les habaneres no van arribar a Catalunya per via marinera un cop consumada la independència de Cuba. Abans de la forma cantada, l'habanera va ser un ballable lent conegut amb el nom d'americana, que va començar a fer-se popular en estrats molt diferents de la societat a mitjan del segle XIX. Era un ball de moda que va passar primer per Madrid i que Catalunya va acabar adoptant també com a símbol nacional espanyol. Els pescadors van ajudar a difondre aquestes cançons carregades d'un imaginari exòtic i tots els tòpics de l'amor romàntic, però també les cantaven els obrers, els personatges de les sarsueles, els músics ambulants i els fills de les classes dirigents.

L'americana, o habanera, havia nascut a Cuba a inicis del segle XIX com a modificació d'una contradansa europea. El que inicialment era un ball de figures, que comptava amb composicions de músics tan il·lustres com Mozart o Beethoven, va passar a ser també de parelles, amb un ritme lent i cadenciós ideal per poder ballar agafats. Per això anava associat al pecat i a la transgressió, i Europa va representar una explosió d'exotisme i sensualitat en ple romanticisme. Tot i així, gairebé cap músic català dels que va escriure americanes havia viatjat a Cuba, de la mateixa manera que els que escrivien valsos no passaven per Viena. Coincidint amb la Guerra d'Àfrica del 1859, on primer van arribar les habaneres, va ser a Madrid, amb la intenció de projectar una imatge de potència colonial. Aquesta mena de música no va trigar a popularitzar-se a Catalunya, amb la particularitat que va estendre's entre totes les classes socials, tant al carrer i les tavernes com als salons burgesos. Una mateixa melodia, amb el títol i la lletra més o menys modificats, es podia considerar popular o elitista en funció de l'orquestració i del lloc on s'interpretava. Abans de la forma cantada, l'habanera va ser un ballable lent, exòtic i espanyol. Fos com fos, en el moment que l'òpera Carmen es va estrenar a Barcelona el 1881, amb aquella famosa habanera, els catalans coneixien perfectament aquest ritme i el cantaven i ballaven des de feia dècades.

0: queixaràs, eh? Josep Maria Sol Sabater, benvingut. Quina entrada, eh?
1: A mi m'agraden molt les habaneres.
0: Oh, molt, molt, molt. Tu perquè ets de mena, eh?
1: No, per la gent que no tenim, per desgràcia, per culpa del franquisme, que mai ens van donar, ni després, culpa meva, vam tenir formació musical, com que la música és interclassista, s'entén perfectament, la música és interclassista, s'entén perfectament que tinguem idees equivocades, que avui moltes... Ja un altre dia vam aprendre molt parlant de la música, però que es veu que la música va paral·lel als canvis de la societat. Siguin rics, pobres, treballadors, jornalers, pagesos, paletes, manobres, rics, burgesos i aristòcrates. Diguem, aquest fet interclassista es nota amb tot. I està molt bé de que fem aquesta relació amb qui en sap més que ningú, o de les que en sap més que ningú, vaja.
0: Doncs qui en sap més que ningú, o de les que més em sap ningú, és sens dubte la doctora Anna Costal i Fornells, doctora en musicologia per la Universitat Autònoma i professora a l'ESMUC, a l'Escola Superior de Música de Catalunya, i és coautora d'un llibre, Les primeres habaneres a Catalunya, Imperialisme i sensualitat abans de Carmen. Doctora Costal, moltíssimes gràcies per haver tornat a l'enguàrdia.
2: Bon dia, moltes gràcies.
0: No es queixarà també de l'habanera que li hem posat de sortida.
2: Bé, el primer que haig de fer és una contradicció, perquè el que hem sentit no és una habanera.
0: O sigui, sí que es queixa, vaja,
1: no.
0: Anem malament.
1: Sí,
0: anem malament.
1: La pota
0: de sortida, sí.
2: No és una habanera, pròpiament, és un balset,
0: no?
2: És un balset, però sí que és cert que molts grups d'habaneres, mm-hmm, òbviament, en els seus repertoris, quan actuen, sobretot a l'estiu, doncs incorporen no només habaneres, sinó altres tipus de ritmes, i aquesta que es diu la calma, o la calma,
0: sí,
2: de la mar, evidentment, doncs, que fa festa.
0: Sí, fa festa, i es canta al costat d'habaneres, però no és una habanera, vaja.
2: Exactament,
0: vaja.
2: Però sí que és de l'època que ara parlarem.
0: Ah, sí?
2: Sí, recularem fins al 19, si tot va bé.
0: Sí.
2: I a més, és d'aquesta composició, com molta gent es pensa que és popular, anònima,
0: sí,
2: és d'un autor, Nicolau Guanyavents, de Mataró, un personatge molt interessant, amb molts sentits, que va escriure música molt diversa, i que a més era un progressista i era un republicà, o sigui que...
0: O sigui, que la podem sentir amb alegria.
2: I tant que sí.
0: O sigui, la
1: relació política, societat, cultura i compromís, també l'habanera.
2: També.
0: És a dir... composicions d'aquesta mena, sí.
2: L'habanera, ara en parlarem, de seguida, va ser un ball de moda, va ser una cançó de moda, i totes les classes socials la van adaptar. Va haver un moment d'esclat, d'eufòria amb la Guerra d'Àfrica, l'any 59-60, un sentiment patriòtic. Aleshores, sí, molts republicans la van agafar, i cap als anys 70 ja va ser fins i tot un emblema de l'abolicionisme de l'esclavitud, perquè, clar, feia referència a Cuba, i aquesta llibertat, igualtat i fraternitat també la volien per als cubans, tot i que volien encara una Cuba molt espanyola, tenien aquesta contradicció als republicans federals. O sigui que l'habanera no només és un gènere musical, sinó, com deies molt bé, Josep Maria, abasta tota la societat i passa a ser un símbol que amb els anys es va transformant, es va ressignificant, i l'habanera, quan amb en Joaquim Rabassed i en Joan Gai ens hi vam enfrontar en aquest segle XIX, l'habanera a Catalunya, ens ha acabat quedant un llibre que realment parla de la societat catalana,
0: sí,
2: d'aquesta època,
0: sí,
2: i amb tota la seva complexitat.
0: Parlem, per començar, abans dels orígens, què és una habanera, per ser exactes? Suposo que el ritme tan particular, aquella cadència que té, deu distingir bastant l'habanera d'altres tipus de música, però no sé si hi ha més característiques que podríem dir això és una habanera canònica.
2: Sí, exacte. Com bé has dit al principi, és l'evolució o la transformació d'una contradansa europea, i quan dic europea de finals del 18 vol dir a tot el món colonial. Era un ball de figures. Què significa figures? Doncs que la gent va al ball emparellat, i tots hem vist pel·lícules de finals del segle XVIII, principis,
0: sí,
2: del segle XIX, on es fan aquelles, el Molinet, el no sé què...
0: Orgull i prejudici.
2: Ah, exactament. Aleshores, a Cuba... Uns quants compassos d'aquestes contradances es van començar a ballar amb una figura particular que era per parelles, s'ajuntaven com si fos un vals.
1: O sigui, agarrats.
2: Agafats, ben agafats.
0: Sí. No, com diu ell, agarrats.
2: Agarrats.
0: Que tècnicament està mal dit, però realment és l'expressió que s'ha fet servir.
1: Per entendre'ns davant,
0: sí, sí,
1: de...
0: Sí, sí, sí.
2: Exacte.
0: Sí, sí.
2: I, evidentment, agarrats va agradar molt, i en aquell fragment del ballar en parella era aquest el ritme d'aquell fragment musical.
0: Pom, pom, pom, pom.
2: Correcte. Sí. Llavors, va agradar tant que tot es va acabar transformant en aquella part. I d'aquesta manera, explicat molt de pressa, a Cuba i després, al llarg de tot Llatinoamèrica, la primera meitat del segle XIX, encara aquesta Llatinoamèrica que es va independitzant, del Regne d'Espanya,
0: sí, sí, 1820, 18,
2: va baixant 20, sí. I va, i a Mèxic també, sí, sí. I va arrelant a tot arreu. Fins que a la metròpoli, i especialment a Madrid, és a dir, aquesta és una primera notícia, no arriben per, arriben per mar, òbviament, però primer arriben a la capital d'aquesta metròpoli com a pur exotisme per l'aristocràcia de la cort. Són havaneres que arriben en forma de per piano, per escoltar en les soirées, no?, que feia aquesta aristocràcia, i fins i tot portaven cubans des de l'illa perquè fessin exhibicions de com es ballava ball. Aquest ball, però en un entorn molt reduït.
0: Però això és curiós, o no tant, perquè en definitiva totes les metròpolis colonials, aquestes influències pseudo de les colònies sempre existeixen. Recordo a Berlín que es feien balls pretesament hutus de la gent, que cosa que ja em diràs, alemanys ballant hutu, no sé si és una cosa que lliga molt, a l'orientalisme a França especialment, no només, etcètera, etcètera, etcètera, o les reticències índies a la Gran Bretanya, no? O sigui que aquesta visió distorsionada del món colonial a la metròpoli sempre ha afectat molt.
1: Aleshores, i la superioritat, diguem, europea damunt dels altres, és el cas del tango, no? Però és a dir, neix a l'Argentina però triomfa primer a París, és curiós, sí. I després torna a l'Argentina triomfant, però abans ha triomfat a la que aleshores era la capital cultural del món, que era París.
2: Ara has parlat de tango, el tango també és un derivat d'aquesta contradansa, i si us fixeu per un moment el ritme de tango, com el de reggaeton, com el de vanera, parteix tot d'aquesta...
1: Com el de reggaeton?
2: Sí, el reggaeton, si penseu
1: també.
2: Per un moment... El ritme de reggaeton, sí. Pum, pum, pum,
0: costa pensar. Pum, pum. Reggaeton i pensar normalment no funciona molt bé. Però
2: tenim els prejudicis, sí, tenim els mateixos prejudicis,
0: dubtes, sí,
2: que a l'època el pare Claret tenia amb aquestes
1: habaneres.
2: I tant, que deia que el ball era el dimoni, òbviament, perquè el ball és l'exhibició del cos en tota la seva esplendor, i pecaminós, etc. I feia pamflets i atacava el ball d'una manera directa i diu, no habéis oído lo que dicen, con las libres se divierten, con las honradas se casan, amb un advertiment a les noies, no?, que estiguessin alerta,
0: sí,
2: aviam
0: no,
2: què feien
0: tant, que,
2: en el moment d'exhibir-se públicament, no? Aleshores, el ball sempre ha estat en el punt de mira des dels primers que van capellans que van arribar a Amèrica a evangelitzar, entre moltes cometes, sempre ha estat el gran dilema, perquè el ball no es pot prohibir, el ball existeix, no hi ha festa sense ball, i el ball era una forma de participació. El ball no vaig al ball i miro. És a dir, tu per relacionar-te, pels segles dels segles,
0: ballo.
2: Has hagut de ballar i has hagut de cantar i has hagut de tocar un instrument. És el segle XX o finals XIX que hem delegat als músics professionals una activitat que era de tota la societat i que era participativa i que per ser una persona social i funcional havies de saber ballar i cantar. Si no, no et podies ni relacionar. Aleshores, el que passa amb l'havanera és que a Catalunya, a Madrid, a la península es continua, i a la resta d'Europa es continua ballant aquella contradansa transformada, que passa de tenir unes figures molt i molt complexes d'antic règim a deixar-se anar una mica a unes fórmules més relaxades, però com has dit abans amb el tango, arriba a l'havanera com un ball nou i, és clar, i triomfa per l'agarrat que has dit abans, perquè és un ball de parella i és la lenta de la discoteca, és a dir, és un ball cadenciós, sí. Exòtic, que transporta les parelles més enllà de les mirades de les mares que es preocupaven, òbviament, perquè la filla anés amb segons qui, no?
0: O sigui, hem d'entendre que la havanera, com a tal, no triomfarà fins que no es modernitzi. O sigui, començarà a tenir una certa influència, una cosa similar a la havanera, però fins que no es transformi i aconsegueixi aquesta sensualitat amb el ball, etc, etc, serà un dels balls o una de les músiques que estaran, diguéssim, amb diversos cercles durant la primera meitat del XIX.
2: Exacte, com deia abans, que és a la península, arriba a la cort, en tons aristocràtics, per a piano, cosa molt exòtica i molt puntual, la gent que està ballant valsos, el minuet està ja desapareixent enfront del vals, aquestes altres contradances europees, fins que arriba una guerra però no la que tothom imagina. Tothom imagina la de Cuba del 98, algú pot arribar a imaginar la primera de Cuba del 68, però és que el 59 hi ha una guerra a l'Àfrica, que dius, què té a veure l'Àfrica? Home, que és una guerra que inventen, vosaltres sabeu molt millor que jo, colonial, i s'ajunta el símbol colonial d'aquesta guerra amb el general Prim, les batalles de Castillejos, Tetuán, etc. L'any 59, amb la Renaixença i tot.
0: Així que, 1 de febrer del 60, la batalla de Tetuán, per ser exacte.
2: Exactament, amb aquesta idea de, d'acord, hem perdut, el meu pare ha perdut totes les colònies, Isabel II, però jo encara puc demostrar a Europa que tinc capacitat colonitzadora.
1: Vull ser potència per intentar treure els recursos com França està fent del geni.
0: S'ha de dir que hi ha una barreja més a més afegida, perquè des de l'època napoleònica, per tant, principis del romanticisme, o el moment en què el romanticisme esclata, dins dels exèrcits també la visió romàntica pesa molt. Les guerres tenen una visió romàntica que, com sabem, això és fals absolutament, però, per exemple, en el vestuari dels soldats o el tipus de regiment, els zuaus, que és una mena de, o els tiradors algerians, i en la guerra del 59-60 hi ha els voluntaris de Catalunya vestits amb barretina, faixes, espardenyes, i hi haurà la divisió basca, que van amb boina, etc, etc, per intentar recuperar els carlins cap a una nova visió del món. Llavors això és l'exotisme dins de la guerra, es considera part l'esforç bèl·lic, i l'exotisme és amb tot, amb el vestuari, amb la música, amb tot el que calgui. Per tant, no és estrany que la guerra del 59-60 provoqui també aquest esclat d'exotisme musical.
1: I amb la recuperació d'una autoestima de l'exèrcit espanyol, perquè estava perdent les guerres.
0: Sí, i tant.
2: I és en aquest moment del 59-60, de fet, el 58 estan documentades els primers balls d'havaneres als jardins del Tívoli, recordem que els jardins...
0: El Tívoli de Barcelona.
2: De Barcelona, però molt tímidament, recordem que els jardins són uns espais de sociabilitat extraordinaris, i que hi ha una tesi en curs de la Núria Miquel, dirigida per Jordi de Roca, que ja tenim ganes tots de llegir. Són espais molt interclassistes, on tota aquesta modernitat i progrés doncs hi arriba, fins que ja els 59-60 es comencen a programar enmig de balsos i de rigodons i de llancers i d'altres ritmes de ball, aquestes americanes, que curiosament a Catalunya, a diferència de Madrid, que en continuen dient habaneres, habaneritas, li posem l'adjectiu americanes, com si vinguessin de tota Amèrica, no només de l'Havana. Hem de pensar que és un adjectiu, és dansa americana o dansa o contradansa cubana, no? Llavors a Catalunya sempre n'hi diem americanes, i abans has dit una cosa, Enric, molt interessant, la batalla de Tetuán. Has dit 1 de febrer,
0: 1 de febrer del 60.
2: La primera havanera que es balla al Liceu, perquè hem de pensar que el Liceu acollia en balls de carnaval i altres, l'orquestra es posava a dalt de l'escenari, la gent ballava a la platea, es balla al febrer del 60, és a dir, demanen a cuita corrents al Liceu que hi hagi un compositor català que ens faci una americana. El Liceu està decorat amb retrats d'Isabel II, amb tot de decoració militar,
1: tot de banderes espanyoles,
2: tot de banderes, amb el general Prim
0: allà. El desembre del 59, a finals de desembre, es convida tots els voluntaris de Catalunya que no han sortit encara de Barcelona a que assisteixin a una representació que correcuita s'inventen, i fan dues obres cantades exaltant els voluntaris catalans i la seva gesta que estan a punt de fer.
1: Els remugàvers, que els hi diuen.
0: Sí, de fet refan unes obres que ja tenen, i d'un dia per l'altre escriuen dues obres que representen, imagina com devia sortir, no? Però, diguéssim, hi ha una exaltació patriòtica espanyola al voltant d'aquesta guerra que el Liceu constantment, molt més que el principal, perquè el teatre principal és més conservador i no té tanta flexibilitat com fa el Liceu d'inventar-se coses d'un dia per l'altre. El principal s'ho pren amb més calma, i per això s'entén aquesta exaltació.
2: I a partir d'aquesta primera havanera, que la va escriure Josep Jurch, que era el clarinet solista de l'orquestra del teatre, els balls de carnaval de l'any 68, 62, 63 i de tot Barcelona, totes les societats que muntaven carnavals, s'hi van afegir. És el mateix moment que Josep Anselm Clavé comença a escriure l'any 60 Tula, la Guanàbana i les seves americanes corejades que feien als jardins dels Camps Elisis o dels jardins d'Euterpe, no? Per tant, és aquesta eufòria que a través de la música com a símbol, i no només és escoltar, és física, perquè allò es balla, és formem part d'aquest regne. A més, Isabel II ve a Catalunya, ve a Montserrat, fa la parafernàlia de dir soc jo la vostra reina, i és la banda sonora i l'emoció viscuda caiguda dels cossos ballant aquesta espanyolitat de que hem guanyat aquesta guerra al Marroc o allà em sigui, no? I per tant triomfa en aquest moment.
0: Entenc llavors que fins que Clavé no s'hi posa no hi tenen lletra les habaneres. Clavé segueix la moda que ja comença a imposar-se.
2: Molt interessant, perquè a la vegada que és un ball i Clavé fa balls corejats, també comença a circular com en forma de cançó. És molt ràpid d'explicar, per exemple, si tu penses en un bolero. Jo us pregunto, un bolero de Machín és un ball o és una cançó? És les dues coses.
3: Sí, sí, sí, sí.
2: I per tant, la lletra però reforça, perquè té contingut pròpiament, sí, reforça amb paraules exòtiques, amoroses, doncs, no només aquest símbol espanyol, sinó tota aquesta vessant sensual de l'època.
0: En aquest sentit, podem imaginar que les habaneres triomfen molt ràpidament, és d'aquelles modes que arrasa, ho hem experimentat a la nostra època, també hi ha determinats temes que més o menys enganxen una mica i desapareixen amb el temps i et pot quedar aquella cançó, però en canvi hi ha tot moviments musicals que d'un dia per l'altre tothom està sentint a la ràdio tipus de música. No sé si a la ràdio en l'època no existia, però amb l'habanera va passar això.
2: Doncs mira, de vegades costa molt datar un fenomen musical, però en aquest cas és absolut.
0: És fàcil.
2: A partir de l'any 60, tothom puja al carro de l'habanera, és el ball de moda per excel·lència i és quan s'expandeix a totes les classes socials, no només els que tenen un piano i poden tocar les partitures a casa.

Només entre 1860 i 1881 a Barcelona hi va haver més d'un centenar d'entitats organitzadores de balls de societat, i entre aquests destacaven de manera molt especial els balls de màscares per Carnestoltes. Un dels locals que acollia aquestes ballades era el Gran Teatre del Liceu, on s'habilitava una pista de fusta damunt la platea per als balladors. En el repertori que tocava l'orquestra, ampliada per l'ocasió, no hi faltaven mai les americanes.

0: Saluda a Jaume, saluda els Bofarull. Ui, la Florència com va vestida. Si gairebé ensenya els turmells, la bagassa.
1: Deixa't estar de criticar, que ets un avorriment, i estiga't per la música.
0: Tens raó, quin goig que fa l'orquestra.
1: I tant. Pensa que hi ha 105 músics, que són 21 músics més dels que hi ha normalment quan toquen una òpera.
0: I quin munt de tambors. Un, dos, tres... N'hi ha 12.
1: Això sí que és una secció de percussió, com Déu mana.
0: Jaume, no sé què dir-te. Déu no sembla que aprovi aquestes festes. Com a mínim, si hem de fer cas als seus pastors a la terra.
1: Quines coses de dir, Rosa. Perquè ets la Rosa, oi?
0: És clar que sí. Qui si no?
1: Les màscares sempre em confonen, però són l'al·licient d'aquests balls de carnestoltes. Llàstima que en molts teatres les vulguin controlar. No volen que les fem servir per fer mofa del poder o de la religió.
0: Els balls del teatre principal són més estrictes que aquí. Te'n vas de pet a la presó o et posen una multa. Són gent antiga, ja se sap. Una vegada vaig anar a la patacada i allà està prohibit transvestir-se. Sí, home, transvestir-se. Vestir-se els senyors de dones i a l'inrevés. Tampoc no et deixen entrar-hi amb el criat ni amb begudes, menjar o cafè.
1: Valga'm Déu.
0: Deixem a Déu fora de Liceu. Els dies que fan òpera els pots invocar tant com vulguis, però avui penso ballar fins a la matinada i més val que no en sigui testimoni.
2: Ràdio Vila-sacra.
3: Això és En Guàrdia.
4: Estem aquí a l'En Guàrdia amb l'Anna Costal i amb en Josep Maria Soler Sabater parlant del naixement de les havaneres i el seu posterior auge, especialment durant el segle XIX. Doctora Costal, aquesta conversa una mica carrinclona, tot s'ha de dir, del Liceu, suposo que el fet de que les orquestres toquessin havaneres i en el Liceu, que ja era un lloc de prestigi, em volia dir que també les classes altes estaven absolutament capficades amb aquest tipus de ball.
5: Jo diria que estaven fascinadíssimes, igual que les classes populars. Aleshores, és un gènere musical, és un sentiment, és una emoció, és un ball, és una cançó, que serveix molt bé d'exemple per exemplificar com la música, depenent de l'espai on es toca i es canta, i depenent del tipus d'instrumentació i de qui ho canta, ho balla, ho toca, saps en quina classe social, quins codis es desenvolupen allà, però no la mateixa música. És a dir, la idea de que l'havanera és popular, és una música popular, home, depèn. I si jo et dic que hi ha havaneres instrumentades per 100 músics per orquestra simfònica, caram, què em diràs? És com similar als valsos de Strauss. Ah, és música popular, ja, però allà hi ha un ofici i un art escrivint aquesta música per orquestra simfònica. Què vols dir que és popular?
4: Que puguis tocar amb un parell d'instruments i vol dir que sí, que se sent i que pots ballar-lo, però que estan pensades en un altre nivell.
5: Diguéssim. Exacte, per tant, musicalment i musicològicament és un fenomen extraordinari per observar que tenim havaneres. I el llibre en parlem, n'hem recollit centenars que es poden recuperar. Hem recuperat aquesta música, que de vegades quan presentem el llibre diem si hi ha algú que les vol tocar recuperar, perquè aquesta música ha quedat completament oblidada per unes determinades havaneres que es van recollir, en parlarem, al segle XX, i que són les que ara més són conegudes. Sí. Però aquestes del XIX són apassionants i us podríeu preguntar, bé, no tothom anava als balls del Liceu i les classes populars com circulava? Doncs circulava com els romansos, aquests fulls volanders que recollien havaneres o tangos, també s'anomenaven tangos. De fet, s'anomenaven tangos quan els protagonistes de la història amorosa que s'estava explicant eren afroamericans. Quan l'imaginari eren esclaus, directament amb aquest cliché que ja venia del Siglo d'Oro espanyol, el cliché de la parella còmica, d'en la Panxita i en Domingo, per exemple, són dos parelles arquetípiques, s'anomenava tango. I, per exemple, en les sarsueles surten personatges i diuen ara tocarem aquell tango calentet de fa pocs dies. Llavors, quan està aquesta americana amb música escènica, no sap si aquella música és el ganxo perquè la gent vagi a veure aquella sarsuela, si a partir d'aquella sarsuela, aquella americana traspassaran els fulls volanders i a través dels fulls volanders circularà amb aquella música o amb una altra, perquè lletres i música són força intercanviables. Llavors, com des de la musicologia és apassionant observar de quina manera circulen, i com deia abans, és un exemple meravellós de veure com circulen a totes aquestes músiques. Llavors, els fulls holandès se n'han conservat molts, el fons Joan Amades, per exemple, està ple, però falten les músiques, i una cosa que hem pogut fer és trobar partitures per a piano, per exemple, que lliguen amb aquella lletra que circulava per les classes populars i que tocaven els músics secs a les ciutats, no? Llavors, això ha sigut
6: meravellós.
5: Quan
6: has dit el Joan Amades, vols dir que el Joan Amades, quan va recollir per tota Catalunya aquest drapaire, que va anar a recollir per tot Catalunya tota mena de peces musicals, la podia trobar a les Garrigues o la podia trobar a Osona?
5: Sí, exactament. És a dir, no hem d'imaginar tampoc un altre tòpic, no?, que només els pobles de la costa cantaven havaneres aquests pescadors, com has bé dit abans a l'entradeta, ho cantava tothom. De fet, pagesos de Gramunt o de Llanfós o de més de cap a Lleida, abans hem parlat de Madrid, eh?
4: Sí,
5: o sigui
4: sí,
5: que
4: sí.
5: Té de tot, però no té mar.
6: Per la qual les havaneres.
4: Sí, sí. Ho tenia.
5: Aleshores,
6: tenia incorporat gens.
4: Sí, i tant.
5: L'Amades, a principi de segle, va recollint tots aquests fulls holandès, alguns datats amb l'impremta d'Antoni Bosch, no?, que va ser una de les importants, que per cert va col·laborar amb en Clavé també, i esclar, allà hi ha moltes americanes. Aquestes americanes, se n'ha perdut el rastre musical perquè només hi ha el text, però moltes d'aquestes melodies les hem pogut recuperar en un altre font documental que no té res a veure i les hem pogut lligar d'alguna manera.
4: Per tant, hem de pensar que tota mena de festes, tota mena de poblacions de Catalunya, tant festes patronals com festes majors pures i dures més laiques, diguéssim.
6: Com el ball dels diumenges.
5: El ball del diumenge, exactament.
4: Es feia servir aquesta mena de música, i en pocs anys, a partir de 1860, això crema, diguéssim.
5: Ara us posaré un exemple que conec bastant bé. Figueres, no?, per exemple.
6: La
5: Pep Ventura.
4: Sí, federal.
5: Exacte. Pep Ventura, conegut per les sardanes, no?
4: Sí.
5: Doncs bé, va ser tant la moda aquesta, d'aquest ritme i d'aquesta modernitat, que si tu ets músic i ets el líder de la teva orquestra, si això està de moda, ho has d'incorporar, que Pep Ventura va dir, calla, faré sardanes habaneres. Llavors té 15 sardanes amb títols com El Guachindanguito, Quiereme Niño,
4: El Guachindanguito.
6: Una sardana que es diu així.
5: El Guachindanguito, que és una americana que procedeix d'una sarsuela d'un compositor de Madrid que es diu Barbieri. Llavors, ell, com que era el clarinet del Teatre de Figueres, va tocar aquesta sarsuela, va agafar l'americana, no la va transformar només en americana, sinó que la gent, ara heu de fer exercici d'imaginació, ballant a la plaça de l'Ajuntament de Figueres, ballava en forma de sardana circular El Guachindanguito amb ritme d'habanera. No només això,
4: costa una mica, sí, sí, imaginació sí, però sí, costa.
6: Sardana amb habanera, sí. D'agarrar, home, clar, ja és agarrat, per un és diferent agarrat,
5: sí,
6: no?
5: Sí. Però era amb el ritme de...
6: Sí, sí.
5: O sigui, amb una velocitat que no era la velocitat cadenciosa que tenia l'habanera, o, per exemple, altres títols, veig que us ha agradat, Quiereme Niña Hermosa, això és el títol d'una sardana, sí, sí. O Me Voy a Cuba.
4: Clar,
5: no hi va anar mai, però Me Voy a Cuba.
4: Com a sardanes, la veritat, xoca molt.
5: I en té una que es diu Allà voy yo, que jo pensava, Pep Ventura, on vas anar? Allà voy yo, que mirant la partitura ràpidament vaig veure que era La Paloma, una de les habaneres que més va triomfar fins a l'actualitat, és una de les més enregistrades i versionades de la història. Doncs tenim una sardana.
4: Però si tu ve tant a lliga una paloma, etcètera.
5: Sí, justament aquesta, o sigui, aquesta tornada... No, perquè s'hagués dit La Paloma, i es diu Allà voy yo, perquè aquesta, la tornada no la va posar, va ficar un altre fragment amb les trompetes, i la gent ballava la sardana amb aquesta melodia de La Paloma de... Per tant, va arribar a tots els racons de Catalunya, totes les orquestres que justament en aquella època s'estaven separant de la municipalitat i s'estaven convertint en empreses privades, els músics d'orquestra que anaven amunt i avall, van haver d'incorporar necessàriament, perquè el públic ho demanava. El públic ho demanava i la gent volia ballar l'americana.
6: O sigui, en certa forma vols dir que aquesta explosió que hi va haver a l'últim terç del XIX i fins als anys de la Guerra Civil, d'orquestes a tot arreu, a tots els pobles de Catalunya, d'orquestes a tot arreu, tot això és fruit d'aquesta...
5: d'aquesta explosió a partir de la Guerra d'Àfrica i els 60, després es va desvincular d'aquella guerra perquè ja es va quedar
6: una altra que va ser pitjor.
4: Sí, sí,
5: llavors, quan va venir...
4: El 70, no me recordo, 77, potser és la següent incursió, després arriba el 1907, 1921, no, és igual, guerres d'Àfrica diverses.
5: D'Àfrica, ja passàvem les de Cuba.
6: Sí, hi ha episodis d'aquests, més o menys aquestes dades.
4: Sí, ara no et sabria dir exacte, però sí.
6: Bueno, que acaben fins al 27 amb en Joan Primo de Rivera.
5: Però és boníssim perquè quan efectivament arriba la primera guerra de Cuba i els voluntaris catalans es tornen a embarcar per anar a una altra guerra, en aquest cas a l'hivern del 69, la iconografia del comiat al port de Barcelona és la iconografia d'una senyora amb un mocador, com si fos la vella Lola, amb un mocador acomiadant el marit, el qui sigui, el fill, etc., que se'n va a la guerra. I en aquests fulls volanders, amb aquesta iconografia, amb aquests gravats, a sota sempre hi ha una americana. Donant ànims a aquell soldat que per quatre rals se'n va allà a morir, diguéssim, i amb aquest anhel de el que l'espera allà, que l'esperen les cubanes, exuberants, no? Una terra de xauxa, tu vas a la guerra, però no pateixis.
4: Vas a gaudir.
5: Vas a gaudir, i les americanes, molt pocs anys després, 8 o 9 anys després d'aquest esclat, serveixen com aquest esperit de vinga, som-hi, tornem a la guerra. El mateix passarà amb la guerra del 98, finalment, no? Les habaneres...
6: Del 95 al 98.
5: 95 al 98 es queden...
6: De Cuba, eh?
5: De Cuba, ara, amb aquesta nostàlgia, i després arriben també amb aquesta nostàlgia al segle XX, després en parlarem si voleu, no? Però efectivament es van transformant d'aquella moda, aquella eufòria, aquell exotisme a una mena de bé, ara sí que toca tornar a la guerra i ara sí que t'expliquem el que t'espera allà. És mentida, òbviament, aquelles cubanes exuberants que sembla que els esperin ja en el port de Santiago, d'allà on sigui, exposades al branco català, i que camina tan bé i que és tan guapo, no? Bé, és aquest anhel.

0: La sarsuela Robinson Petit, amb música i llibret de Josep Coll i Brita Paja, es va estrenar el 7 de desembre de 1871 al Teatre Circ barcelonès. S'anunciava com un Tiberi líric dramàtic ballable, basat en la història de Robinson Crusoe. En aquest cas, Robinson era un home carregat de deutes a qui els creditors enganyaven. El portaven de Barcelona a Vic, fent-li creure que era una illa selvàtica del Pacífic. Allà, un dels creditors, en Manel, es feia passar per negre. En línia amb Pitarra i altres autors que militaven en el republicanisme federal, Coll defensava d'aquesta manera la necessària abolició de l'esclavitud. Però encara va anar més enllà. En la primera manera coneguda escrita en català, feia parlar el personatge negre en aquesta llengua.
1: Soc negre de rango ringo i m'adic domingo i m'estic aquí. Pues jo sóc l'apotecari i sóc l'herbolari d'aquest país. Si visc tot sol, és pel meu gust, perquè així, si faig un bunyol, no em pot criticar ningú. Jo l'amo sóc i el dueño de tota l'isla. No hi ha perill que hagi de tenir cap plet. Sóc poble i rei, d'un cop i per so, no temo que hi hagi mai, jamai, cap pronunciament. Jo curo fins los disgustos amb les pastilles de col i flor. Jo he fet l'uixarop pels sustos i en Ruiz Zorrilla diu que és molt bo. Jo he visitat en Balaguer i per això aquest govern m'ha dat la creu de Carlos III. Jo l'amo sóc i el dueño de tota l'isla. No hi ha perill que hagi de tenir cap plet. Sóc poble i rei d'un cop i per això no temo que hi hagi mai, jamai, cap pronunciament.
2: No sé què em fa sentir un negre parlant català.
1: No veu que sóc criollo d'aquí?
2: Bé, deus cantar el cuculler.
1: Fugi, fa negre ordinari. Jo sóc un negre decent.
3: Ràdio Vilasacra. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
0: Doctora Costal, acabem de sentir el Manel, aquest negre decent, que parla un català escaient, i en canvi el Robinson, el Robin, no ho veu clar, això de que parli català. Però que a les Havaneres el negre no parlava català, o com anava la cosa?
4: De fet, mireu, aquest document és extraordinari perquè és la primera Havanera...
0: Això que acabem de sentir ara.
4: Sí, és la primera Havanera que hem pogut documentar escrita en català. No ho hem fet explícit, però les americanes tenien text en castellà. Sempre, fins al 1871, que aquest compositor i escriptor inclou en aquesta paròdia rocambolesca del Robinson Crusoe.
0: És molt divertida la idea, sí, sí. Molt divertida.
4: És la paròdia, sí, ja d'una sarsuela de Barbieri, compositor de Madrid, que al seu torn és la paròdia d'una òpera d'Offenbach, de París, que no hem anat a París, però les americanes i havaneres també triomfen a París, fins i tot amb compositors catalans. Doncs és la primera vegada de moltes coses. Primera americana en català, primera americana escena en català, és a dir, hi ha un públic, això és una sarsuela, la gent està mirant,
0: sí, sí.
4: Un personatge que es diu Manel, bé, això és una, ara entraríem en l'argument i no cal, que es pinta en fum d'estampa a l'escena, per tant tothom sap que no és negre, i que fan l'escena aquesta que el Robinson el troba. Fixeu-vos que en l'original del Robinson Crusoe es diu divendres, és el viernes o divendres,
5: sí, sí,
4: no?
5: Divendres, sí.
4: I en una... És a dir, com que és negre, no es pot dir divendres, s'ha de dir domingo, perquè en domingo era el cliché que us he comentat abans d'aquest personatge negre que canta aquests tangos, sí, etc. No? Llavors, no només això, sinó que aquesta sarsuela s'estrena el desembre del 71 i es continua representant al llarg del 72 més de 80 representacions. Aquest negre domingo, ho hem sentit ara, no? Jo sóc poble i rei d'un cop, i és un negre que en català ho diu, i a més diu, jo sóc un negre digne, que no canto el cucuyer, no? Acaba dient. I per tant, de cop, veiem un personatge negre que canta una americana, per tant el situem,
0: sí.
4: Per tant, és en català, i estem en plena discussió en el sexenni democràtic, els republicans federals en plena discussió de l'abolicionisme. Llavors, a la premsa, a la campana de Gràcia, etc., a l'Esquella de la Torratxa, es publiquen molts articles que diuen a Barcelona sembla mentida que encara hi ha negreros. I la discussió aquesta passa en el mateix moment que escena un negre canta en català, una americana, i més un negre molt digne. Pitarra també va incorporar algunes havaneres amb negres, en aquest cas en castellà, però que deien, no, és que jo sóc ministre i jo canto americanes perquè és la meva música, però jo sóc un negre molt digne.
5: I hi ha reivindicació.
4: una reivindicació política molt forta, i que sigui en català els hi devia xocar molt, perquè mai ningú havia sentit
0: un negre cantant en català. L'Havanera podem deduir que era un cant, diguéssim, progressista, o va ser utilitzat per tots els costats per fer-la seva, diguéssim, aprofitant que era un ball de moda i un ritme de moda, doncs, escolta'm, el fem venir bé.
4: Exactament com dius, és a dir, hi va haver gent que, com abans hem parlat del reggaeton, que va utilitzar aquest ball, doncs, per dir pestes del ball, i per, amb una visió molt catòlica, molt conservadora, tradicionalista, etc, etc, i els més progressistes, especialment els republicans federals, la van agafar no només per ballar, per diversió, que també, sinó la van començar a agafar com, escolteu, que tenim una illa que està en guerra, encara funcionava, sí, sí, la guerra dels 10 anys, aleshores bé, tenim aquesta contradicció que fem amb aquesta illa, que ens la sentim molt nostra, però volem que siguin lliures, etc.
5: Però no volem perdre el mercat.
4: Però no volem perdre,
0: sí, sí,
4: exacte.
0: Són dues coses diferents. Sí, sí. Durant el segle XIX hem vist aquesta evolució, suposo que just després de la guerra de Cuba, que és on popularment dèiem que la gent pensa o pensava que havia triomfat l'Havanera, suposo que tot i així l'Havanera sí que li va bé aquest final de la guerra de Cuba, perquè
5: la del 98,
0: clar, clar, el 98, perquè parlar de Cuba, tots els diaris en van plens, hi ha una certa nostalgia, hi ha molta gent que torna, etc, etc, farà que tot l'ambient cubà, sospito, ha de tenir, ha de ser molt present, i suposo l'Havanera també
4: de
0: és
4: fet,
0: el cas.
4: De fet, l'americana continua en els balls de festa major.
0: Encara es diu americana en aquell moment?
4: Encara es diu americana.
0: Val,
4: sí, sí, sí. I tant es canta en format de cançó com es continua ballant. O sigui, jo he parlat amb gent últimament, des que hem publicat el llibre, que diu és que la meva àvia parlava que ballava americanes. L'americana arriba fins als anys 20 del segle XX com a ball de festa major, com el pas doble, com el vals, com el vals jota, com el que sigui, no? I només s'estronca finalment amb l'arribada dels balls americans, però del nord, amb el jazz. Que després la gent més jove ja diu, no, això és dels avis, però té una vigència de 70 anys com a ball de festa major, ball de societat.

0: En el cançoner popular de Catalunya, elaborat al llarg de la segona dècada del segle XX, no hi apareix transcrita ni una sola americana, un fet que va contribuir a reforçar el tòpic mariner associat als seus orígens. Els estudiosos de la tradició musical van obviar-ne la importància, en part perquè la immensa majoria de veneres americanes eren cantades en castellà i també perquè buscaven tonades més arcaiques. L'estiu de 1929, el folclorista Joan Amades i el músic Joan Tomàs recorrien el camp català a la recerca de cançons. El 22 d'agost, tal com va deixar anotat Amades, es van trobar un pagès d'Agramunt molt interessat en recordar les americanes de la seva joventut.
1: Rodolina del verde pel mar cantada feliç.
2: L'endemà al matí fèrem capalera. El sol batia de valent i ens calgué amagar-nos sota la barraca on ens instal·làrem com poguérem. El bon home, per un seu net, ja s'havia fet una llarguíssima llista de les cançons que sabia, formada tota per americanes, polques, rigodons i altres balls que havien estat en boga 60 anys enrere i que eren el doll cançonístic dels currutacos de l'època. Li vàrem dir que res d'allò ens convenia i li demanàrem que ens cantés la cançó de batre. El bon home ho feu, repetint-la diverses vegades, puig que era un bon xic difícil de recollir amb precisió. És una de les més belles tonades de treballada que coneixem i constitueix un veritable document musical interessantíssim. El bon home no se sabia venir que ens interessés aquella cançó, per ell tampoc es solta, i en canvi no féssim cas d'aquelles americanes del pinyol dolç que ell sols de pensar-hi el cor ja se n'hi anava.
3: En guàrdia.
0: Anna Costal, així que l'Amades veia que això de les americanes no és seriós, no és folklore de debò, no és popular com ha de ser.
4: De fet, l'Amades va recollir en aquests fulls volanders i més endavant va publicar aquestes americanes, però ella estava treballant juntament amb Joan Tomàs en aquestes missions de l'obra del cançoner popular de Catalunya amb uns objectius molt concrets, que era recollir aquesta memòria i aquesta tradició catalana de tots els països catalans. Va ser un projecte monumental, però, esclar, les americanes eren en castellà. Altres ballables, els balsets, etc. Molts eren en castellà, fragments de sarsuela, i això en Joan Tomàs, que era el músic, i en Joan Amades, que era el folclorista, van dir, això no ens entra en aquest projecte.
0: Val.
4: I és d'aquesta manera que no hi ha ni una americana recollida en l'obra del cançoner popular de Catalunya. I ara em preguntareu, segurament, i com és que al segle XX això es va revitalitzar i com és que els grups d'havaneres canten havaneres actualment i quines són aquestes, si abans has dit, no? Que
0: clar,
4: ja m'estic fent la pregunta.
5: Ens estalvies la feina.
0: Sí.
4: Aleshores, aquí hi ha un personatge clau, que és Xavier Montsalvatge, compositor, que just acabada la guerra, el 39, se'n va a Calella de Palafrugell a estiuejar una mica per Setmana Santa. L'any següent hi va amb Néstor Luján i els seus amics de la revista Destino.
0: Sí.
4: I comença a parlar amb els pescadors, i els pescadors li canten aquestes americanes, i ell diu, calla. Aquí és una cosa molt delicada d'explicar. Venim d'una guerra molt...
0: molt
4: dura. Saps, Maria i Enric. Aleshores, no es pot parlar d'aquella guerra encara, però sí que es pot parlar d'aquella guerra de Cuba, perquè ja fa més d'una generació. I, per tant, les americanes sublimen, d'alguna manera, la guerra, la guerra espanyola, la pèrdua d'alguna cosa pel camí, diguéssim, i es fa amb aquest imaginari de la guerra de Cuba. Aleshores, Montsalvatge, que és un músic important, amb Josep Maria Prim, que fa uns dibuixos, i en Luján, fan un llibre, l'àlbum d'Havaneres, que es publica amb una edició de bibliòfil, bastant cara i molt limitada, àlbum d'Havaneres, amb aquestes havaneres que Montsalvatge transcriu, molt pocs anys, si hi pensem, que l'Amades no les volgués recollir, sí, l'any 29, si pensem, no va passar tant, però ha passat molt, que és una guerra. Aleshores, aquest primer àlbum d'Havaneres, bé, circula, i després, al cap d'uns anys, el 66, es publica un segon àlbum que es diu Calella de Palafrugell i les havaneres, amb aquest record d'aquests trios de pescadors, trios vocals que cantaven, no només havaneres, sinó altres gèneres musicals, però ja es focalitza molt a Calella de Palafrugell, a la costa, amb aquest record d'una guerra que ve per mar, que és Cuba, etc. I es fa un segon recull. La presentació d'aquest llibre, Calella de Palafrugell i les havaneres, el 1966, es pot considerar la cantada de Calella de Palafrugell zero. És la no és la primera, sinó és la zero. Fan allà, fan una cantada, i ja l'any següent sí que comença de manera molt folcloritzada, podríem dir, amb un escenari i fora de l'espai d'aquests mateixos cantadors que ben dinat cantaven de manera natural, doncs comença l'havanera que nosaltres coneixem.
0: Doctora Anna Costal, no tenim més temps, hem d'acabar el programa programa. La doctora Costal és la coautora del llibre Les primeres aventures de Catalunya, imperialisme i sensualitat abans de Carmen. I abans de plegar farem una cosa que en aquest programa no hem fet mai, que és això del disc sol·licitat. Allò, amb quina manera hem d'acabar?
4: Doncs mireu, si us sembla, amb una manera que es titula Ai Lola, que els grups actuals la canten com a anònima i que nosaltres hem pogut feliçment documentar 3 segles enrere, és a dir, el segle XIX l'hem documentat en aquells fulls volanders, però sense la música, i gràcies al rastre que van deixar a través del segle XIX i de principis del segle XX, doncs hem pogut documentar 3 segles de la mateixa habanera. Què us sembla?
0: Doncs ara la llancem. Doctora Costal, moltíssimes gràcies.
4: Gràcies.
0: Josep Maria Soler Sabater, ens quedem amb aquesta habanera.
5: No, i a més, en la sensualitat de tot. Bum, bum.

0: aquesta emissora experimentem, juguem, provem, busquem i practiquem amb tot allò que el món audiovisual genera. Ho fem sense ànim de lucre i per pur amor a l'art, i per oferir quelcom que res a veure té a veure amb res, ja que som uns aficionats, amb molt sentit de l'humor. Com bé saps, tens emissores molt més professionals i acurades en el dial. Per tant, si ens tries és perquè vols sentir.
1: No et prometem res, ni et garantim res. Això sí, et donem les gràcies per deixar-nos fer i desfer sense motllos.

0: Bona nit.
1: Figueres dona el tret de sortida a les festes de Sant Pere amb 4 dies plens d'activitats per a tots els públics. La ciutat viurà 4 dies intensos amb concerts, espectacles, cultura popular, activitats familiars, visites patrimonials i jornades de portes obertes per celebrar una de les festivitats més arrelades del calendari figuerenc.
2: Més informació a figueres.cat. Actualitat, festes de Sant Pere.
3: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
4: Ràdio Vila Sacra.
5: Ràdio Vila Sacra.
6: Ràdio Vila Sacra.
7: Ràdio Vila Sacra.

Atenció, si us plau. Si reps un missatge de text, si reps un correo, si et truca una veu que sembla de la teva família, si et visiten a casa teva per a qualsevol tasca que tinguis que pagar. Atenció. Verifica bé la realitat del que et demanen o, en cas de dubte, truca a la policia de seguida. No deixis entrar desconeguts a casa. Prou d'estafes. Tu tens l'última paraula. És un consell de Ràdio Vila-sacra.

0: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
1: Amb el suport del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.
2: Comença Arrela, una hora per conèixer no només tota l'actualitat en profunditat, sinó també tot allò que té a veure amb l'agricultura i la ramaderia.

0: entre les valls i els aiguamolls.
1: Bon dia, us parla Judit Castellà. Comencem una nova edició de l'Arrel, el programa agrari de referència d'UA Lleida Ràdio. Una edició la d'avui que la dedicarem a parlar dels reptes que afronta el sector avícola i també coneixerem un projecte de ioga rural de la mà de l'Eric López. Comencem.
2: Arrela, el programa que té la nostra realitat agrària local sabent llegir el que passa a la resta del món.
3: L'entrevista.
1: Comencem una nova edició de l'Arrela d'aquesta setmana i avui la volem dedicar a parlar de la Federació Avícola Catalana per intentar fer una radiografia el més completa possible de com es troba el sector avícola català. Per això, avui qui ens acompanya des de l'altra banda telefònica és justament la directora de la FAC, Anna Toda. Molt bon dia.
4: Hola, molt bon dia, moltes gràcies.
1: Aquesta radiografia, aquesta anàlisi la volem fer davant d'un context global complicat i podríem dir que exigent. Si fem una primera visió, una primera visualització, en quin estat es troba ara mateix el sector avícola català?
4: Bé, de forma general, això, una visió pel damunt, podem dir que està en una bona situació. Portem 2 o 3 anys on els factors s'han posat d'acord perquè tinguem una bona demanda, una oferta adequada a aquesta demanda, no tinguem les preocupacions sanitàries molt, o sigui, amb crisis molt fortes que ens afecten directament, i uns costos continguts, que també és molt important. El que és cert és que al mateix temps que hi ha aquesta situació de dir, bueno, estem bé, estem tranquils, al mateix temps, al costat de forma paral·lela, estem preocupats perquè veiem que la situació general és inestable.
1: I aquesta inestabilitat, en què es pot traduir en el sector avícola?
4: Aviam, en general, és, jo diria, i això deu passar en tot el sector ramaders, és allò de l'efecte, o el que es diu de l'efecte papallona, que passa alguna cosa a l'altra punta del món i encara que no, que sembli mentida, té efectes. Per exemple, tota la problemàtica que està havent a la guerra del Golf, que aviam si s'acaba i s'estabilitza d'una vegada, doncs què passa? Doncs que ha afectat els preus de l'energia, i l'energia és molt important en el sector ramader i en tots els processos posteriors. Ha afectat també el preu dels fertilitzants, i els fertilitzants n'hi ha pocs o són cars. Això farà que els conreus, els cereals, les lleguminoses, les proteïnoses també siguin més cares, i ja sabem que l'alimentació animal és el cos més important que té la ramaderia, i l'agricultura també, per suposat. Per tant, de forma indirecta ens afecta, i ens afecta molt qualsevol cosa que provoqui aquesta inestabilitat als mercats energètics, als mercats de subministres.
1: L'afectació és més greu en el moment en què es genera aquesta inestabilitat, o si aquesta inestabilitat perdura en el temps i es va cronificant a mesura de que va canviant ella mateixa, però no hi ha moments llargs de tranquil·litat? Què és pitjor, l'impacte immediat o l'impacte continuat?
4: Jo diria que segurament els impactes són diferents. Quan és quan la cosa s'estabilitza, diguem, la inestabilitat es cronifica, llavors això fa que les empreses per necessitat s'adaptin. Però això vol dir, amb tota seguretat, increment de costos. Igual perquè redueixen els subministres o perquè s'han d'adequar a aquesta nova situació. Clar, quan es provoca la crisi, doncs les empreses en general tenen un marge d'actuació, són flexibles, però clar, dintre d'uns marges, i llavors l'impacte puntual pot ser molt fort.
1: Perfecte. Si anem a analitzar una miqueta, fer com una anàlisi d'AFO, comencem pels punts potser més dèbils o que caldria blindar més. Per exemple, ara mateix, si parléssim d'amenaces sanitàries, quines tindríeu?
4: Com la principal amenaça sanitària és la influència aviària. I el futur és que ja no estem veient com això pot ser crisi sanitària, sinó que està esdevenint un factor endèmic. Allò de dir, bueno, serà la, hem d'aprendre a conviure amb aquest risc que sembla que hagi de ser permanent.
1: Clar.
4: Aleshores, això canvia tot el concepte, no, de sanitat que s'ha de tenir. De dir, bueno, és una cosa amb la qual no podem... O sigui, tenim eines per prevenir-ho, però no ens dona la seguretat ni al 100% ni molt menys.
1: Quines eines teniu per prevenir-ho?
4: Bàsicament és bioseguretat i vigilància. Bioseguretat al 100%, de forma que podem dir que si no hi ha bioseguretat segur que ens han tornat a casa. Si hi ha una bona bioseguretat, reduïm el risc. No ens assegurem que no entri, perquè això és gairebé impossible, però sí que reduïm el risc. Però si hi ha una mala bioseguretat, entrarà. Uh-huh. Això és una cosa, i l'altra és vigilància. Clar, estem en un sector molt professional i, afortunadament, els veterinaris, els tècnics, els agricultors també estan molt a l'aguait de qualsevol cosa, qualsevol canvi que poden percebre, que ens pot posar en alerta de dir, aviam si tenim un cas. I qualsevol mínima senyal s'avisa i s'actua, perquè també sabem que quan més aviat s'actuï, més aviat es pot controlar i reduir l'abast.
1: Clar, abans deies, haurem d'aprendre, no, a d'alguna manera com a conviure amb aquesta situació, però es pot arribar a conviure-hi?
4: Home, ara, aviam, tot el sector, jo diria que té al cap de dir això, podrem conviure-hi d'una forma més tranquil·la quan puguin haver vacunes d'aplicació generalitzada i que no suposin... o sigui, com poden haver vacunes per altres temes. Uh-huh. Però mentre això no passi, doncs sí, hem de conviure-hi. Abans sabíem que només era una malaltia que bàsicament ens afectava a l'hivern, s'allargava una miqueta més, però era l'hivern, ara ja sabem que és tot l'any. Uh-huh. Sabem que les aus salvatges en tenen i que llavors en qualsevol moment pot aparèixer i que pot haver un focus. Bueno, de fet estem convivint ja des de fa uns anys amb un risc elevat en qualsevol moment.
1: En aquest sentit, des de la Federació Avícola Catalana, quina valoració feu de la feina que s'està fent a nivell institucional i de conselleria?
4: Sobre aquest tema?
1: Sí.
4: Home, nosaltres creiem que, o sigui, nosaltres aquest hivern i amb aquesta campanya hem tingut dos casos, dos granges afectades. L'altre va passar fa dos anys. I tant amb aquests més propers com l'altre, estem contents de com s'ha actuat en conjunt, tant la conselleria com el sector, que tots hem tingut molt clar quines eren les prioritats i que havíem d'actuar de forma molt coordinada, amb molta velocitat, donant informació, facilitant la vida a les altres granges no afectades directament, però sí que estan dintre dels radis. I jo crec que aquesta bona coordinació entre l'administració i el sector ha sigut primordial per posar fre al que s'ha pogut estendre i no s'ha estès en cap cas a casa nostra. O sigui, nosaltres estem contents, molt contents de com s'ha actuat de forma conjunta administració i sector, sí.
1: Perfecte. Parlem d'una altra qüestió. Els acords comercials, en el vostre cas, en el vostre sector, quin és l'impacte que tenen els acords comercials que s'estan prenent?
4: Aviam, en el tema de Mercosur, i comparguem absolutament amb tot el que diu el sector ramader, encara que en el nostre cas la carn de pollastre i els ous tingui la consideració de producte sensible. Aviam, aquí a la Unió Europea durant molts anys ha fet un esforç molt important a tot el sector per produir amb unes normatives molt exigents. I això ha donat lloc a un producte que és molt valorat pel consumidor, perquè sap que es produeix amb uns requisits altíssims i amb uns costos associats a això també molt alts. Aleshores veiem com per uns acords globals, que no depèn que globalment les economies siguin bons, però que les especificacions poden fer mal. I en el tema aquest, clar, resulta que els països del Mercosur, especialment Brasil, que és un gran productor de pollastres i també d'ous, que produeixen uns costos molt, molt inferiors, però molt, molt, molt inferiors. I a més, uns costos, bueno, unes exigències regulatòries també molt diferents a les nostres. Per tant, el producte que pot venir d'allà no és igual que el nostre. No s'ha produït de les mateixes condicions, i això produeix una situació de competència deslleial que, a més del tema econòmic, preocupa, per hem de dir, bueno, el consumidor sabrà encara el que està menjant.
1: Clar.
4: I tot l'esforç que hem fet nosaltres per dir, consumidor, esteu pagant per un producte d'altíssima qualitat. Pues en aquest cas no és així. I llavors preocupa una mica tot plegat, saps? Aquesta situació de sempre de la ramaderia com producte de canvi, saps?
1: El que apuntaves ara de la ciutadania em sembla rellevant, perquè realment creieu que la ciutadania, que la gent, som conscients del que mengem i de l'impacte que poden tenir aquests acords també en nosaltres?
4: Jo crec que sí, que sí? Que és conscient de... Bueno, no sé, igual jo també com estic en el sector, ho deu per suposat, que la gent és conscient, però el que jo diria que de forma clara se sap de que aquí hi ha uns condicionants laborals i ambientals, de les emissions, de les dejeccions, de la seguretat, de la sanitat, del benestar animal, que són molt importants i que fora no hi són. Que segurament estan en el camí també d'anar millorant progressivament, però avui en dia no hi són. Llavors també és una mica hipòcrita de dir aquí demanem molt sostenibilitat ambiental, però portem producte de llocs que no la tenen en compte.
1: Clar. En aquest sentit, no sé si hi ha algun altre acord comercial que s'estigui negociant o que s'estigui treballant ara que nosaltres desconeixem i que també us podria perjudicar.
4: No en tenim consciència, o sigui, han signat també el d'Austràlia, el de l'Índia, perquè no sembla, no ens afecta. També ens preocupa tot el tema d'Ucraïna, això sí, també ens preocupa, perquè Ucraïna és un gran, gran, gran productor amb unes condicions de producció doncs molt favorables, perquè és un país cerealístic ja brutal i té unes granges enormes, i a més que està en camí d'entrar a la Unió Europea, però avui per avui doncs té unes condicions d'entrada al seu producte favorables, i encara que s'apliquin aranzels, els seus costos de producció són tan baixos que segueix sent molt favorable a la seva entrada de productes i pot provocar distorsions al mercat comunitari.
1: Perfecte. Anna, si mirem, ara hem fet una mica de radiografia del present, del que tenim fins ara, si saltem una miqueta a mirar al futur, cap on ha de caminar, o cap a... sí, cap on hauria de caminar el sector avícola català?
4: Aviam, jo diria que el sector avícola català, i això jo també crec que és reconegut per tot el sector ramader, per les administracions, és un sector molt professionalitzat, molt organitzat, i que té molt clar també el que és i les seves necessitats. Ara bé, així com amb la carn estem, jo diria, un pas potser més endavant, el sector de l'ou està format més per empreses de mida mitjana i petita. I llavors el seu futur també depèn molt del relleu generacional que es donin aquestes granges. Aleshores, jo crec que aquí caldria treballar per no perdre el pes d'aquesta agricultura d'ous de consum de tipus això, mitjà petit, que forma una xarxa molt extensa en tot el territori i que creiem que és important mantenir.
1: Relleu generacional.
4: Llavors, jo crec que aquest és un repte important.
1: El relleu generacional, com l'afronteu? És a dir, amb cert optimisme, pessimisme perquè no hi és? En quin moment us trobeu?
4: Jo no voldria ser pessimista, però de vegades també obliga. Bueno, també, és que també ho vas veure, com van tancar les granges, perquè clar, coses que abans, mides de granja que potser abans eren rentables, la gent podia viure d'aquella mida, doncs ara ja no. I vulguis o no, també s'ha d'anar agafant dimensió. I agafar dimensió, això vol dir tenir unes perspectives de futur, que si la gent que està al front d'aquella granja és gran, igual ja no es veu en cor ni en capacitat de tirar-ho endavant. Llavors jo crec que, bueno, jo pel tema de consum i la vella generacional soc una mica pessimista, malgrat que també el sector està passant un bon moment. L'ou és un producte que a més s'ha reivindicat molt dintre del consum, tant gastronòmic com en tema nutritiu, tema de salut. Llavors igual això pot ajudar a que la gent també agafi aquest negoci.
1: I tant, és que a més una de les coses que ha passat amb l'ou és que s'han desmitificat d'una vegada per totes tots els mites i les informacions falses que es deien que l'ou portava colesterol, que no es podia menjar X ous a la setmana perquè t'afectava a la salut, quan està demostrat científicament que el consum d'ou és necessari, és imprescindible i que es poden consumir perfectament 2-3 ous cada dia perquè no porten colesterol.
4: Sí, sí, exactament, o sigui, realment això del mite del colesterol sí que podem dir que està absolutament erradicat. Estem feliços perquè el sector ha fet un esforç important i avui creiem que també estem en una situació d'això perfecte, de reivindicar que no només es fa molt bé, sinó que més el producte en si és un producte molt bo, amb una molt bona característica de contingut proteic.
1: Exacte, és que és proteïna d'altíssima qualitat. Això fins ara això us afectava o potser no a nivell de xifres, però portar aquest mantra a sobre us afectava a nivell econòmic o empresarial?
4: No, jo diria que ja fa temps que no. El que passa és que clar, en primer lloc, sempre vols que si una cosa que estàs convençuda que és bona, home, doncs que sigui reconegut en general. No? I després també és cert que aquests mites són molt fàcils d'instituir i costen molt de treure. Fins i tot quan al carrer ja hi ha una corrent important que diu, ei, el producte és bo, res, no passa res, encara et trobes amb algun metge que diuen, ei, però és que el meu metge em diu no sé què, o el meu nutricionista em diu que no sé quantos. I dic, sisplau, no, o sigui, jo diria més que d'efecte econòmic de moltes granges, i no, perquè afortunadament l'ou sempre ha estat molt present a tota la gastronomia del dia a dia de totes les cases.
1: Perfecte.
4: Però ara, que està de moda, pues els ajuda també a tirar una mica més.
1: Sí, perfecte. També avui que podem parlar amb l'Anna Toda, directora de la FAC, volia també posar sobre la taula una miqueta el paper que jugueu vosaltres dins del sector. Quina és, pels oients que ens estiguin escoltant i potser no estiguin avesats al vostre àmbit, quina és la feina que feu des de la federació?
4: Mira, jo diria que el sector vícola té dos elements molt importants, que té la professionalitat i després l'organització. Aquesta organització és que estem sota dos paraigües que treballem conjuntament, que és un, nosaltres, la Federació Vícola Catalana, i l'altre és el FISAC. La Federació Vícola Catalana el que fa és la veu dels agricultors, dels productors avícoles. La veu per parlar davant de l'administració i per parlar davant de la societat. I per això mateix estic parlant amb vosaltres, també com mitjà per parlar amb la societat. Aleshores, aquesta bona organització que tenim us permet que les problemàtiques o les crisis puguin ser també tractades de forma conjunta d'una forma més fàcil. No vull dir solucionades, perquè a vegades es poden solucionar, però com a mínim aquesta única veu és més fàcil d'interlocutar en tots els sentits.
1: Com ha anat evolucionant també una miqueta la federació? Si no m'equivoco, ara teniu ja més de 260 socis.
4: Sí, però aviam, nosaltres diem els socis, però penso una cosa, tenim des de socis molt grans, o sigui, tenim empreses del grup Vall Companys, per exemple, que són socis molt grans, a també tenim socis molt petitets, que igual tenen 30 gallines. Aleshores, tenim una gran diversitat. Tenim des de la gent que fa carn, la gent que fa ous, la gent que té els animals reproductors, la gent que fa recria, a més, està distribuït per tot el territori català. O sigui, la diversitat és immensa en tots els sentits. I el sentit potser més clar és amb aquest, és amb la mira. Des de la gent que tenim, avui se'ns ha donat d'alta un productor que té 20 gallines.
1: Carai. Bueno,
4: perquè donarem el mateix servei d'informació, d'assessorament, que no pas el que té pues, 500.000 gallines.
1: Clar. Bueno, que això també diu... o sigui, parlem molt bé de vosaltres en el sentit de que és... si veuen reflectits o es veuen que els hi podeu donar un paraigües independentment de la seva, del seu tamany, no? De la seva mida.
4: És que jo crec que els problemes que nosaltres no ens ficarem com a associació ni en temes comercials ni en temes que són propis de cadascú, però sí que el paraigües normatiu, les problemàtiques, les crisis, ens afecten absolutament a tots, siguin grans o siguis petits, siguis de cara o siguis d'ous. I llavors amb aquest paper sí que som rellevants, jo crec.
1: I tant, perfecte. Anna, abans d'acomiadar-te, amb gairebé 50 anys de vida a les esquenes, a partir d'ara la Federació Avícola Catalana, si m'haguessis de destacar un repte o algun projecte que creus que necessiteu com a federació, quin seria?
4: Ui, això és molt difícil, eh? Va ser la pregunta més difícil de tota l'entrevista. Jo crec que és el no quedar-nos enrere respecte a les empreses. Tenim empreses que innoven molt perquè és una necessitat. Si no s'innova, estàs fora de tot. I jo crec que la federació haurà de fer un esforç per no quedar-se enrere, sinó per anar de forma paral·lela al que estan fent les empreses. Perquè si no també és molt fàcil de dir, bueno, estem aquí en el nostre paraigües, aquí a les oficines de Barcelona i ja està. Però jo crec que hem d'acompanyar més a les empreses en aquest camí de la innovació.
1: Perfecte, doncs per part nostra des de UAU Lleida Ràdio intentarem també acompanyar-vos en aquest procediment, en aquest procés, també donant-vos veu justament per anar explicant tot el que pugueu fer a partir d'ara i també les demandes, les queixes, les reivindicacions que feu des de la federació per poder analitzar una mica com evoluciona aquest sector avícola català. Ho deixem aquí, Anna Toda, director de la FAC, com sempre, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.
4: Moltes gràcies i fins sempre.
3: Ràdio Vilasacra. Amb nom propi.
5: Avui parlem amb la Noemí Vidal, que és la fundadora de Yogami, que és un projecte que uneix el ioga, el benestar i també la connexió doncs, amb el món rural. Així que, sense més espera, saludem a la nostra convidada, Noemí. Molt bona tarda.
6: Hola, bona tarda.
5: Bé, Noemí, per començar, explica'ns una miqueta, a grans trets, no?, què és Yogami i com definiries aquest projecte per a algú que encara no el coneix.
6: Bé, bueno, Yogami pues, és un projecte de benestar que bàsicament neix de la unió pues, que hi ha entre el ioga, no?, la natura i pues, la vida rural. Va començar pues, una mica... com una manera de compartir tot el que jo pues, estava vivint en aquell moment quan ho vaig començar de baixar revolucions i tornar al cos.
5: Sí.
6: I bueno, bàsicament vindria a ser una miqueta això, no? Que quan connectes pues, amb el teu cos, amb la natura, pues, comencen a passar coses, no? Coses molt, a vegades, més profundes del que et penses. I, bueno, és una mica més del que... de viure diferent.
5: Noemí, la teva història, no?, doncs està lligada a aquest projecte. Em vas comentar, no?, fora de micros que doncs vas estar a Barcelona i llavors vas fer el pas cap a un món molt diferent, no?, del que has comentat ara a Yogami, que és a l'Alt Urgell. Què et va portar doncs a prendre doncs aquesta decisió de deixar la ciutat i apostar per la teva vida rural? Pots fer una mica de grans trets de com ha estat aquesta evolució, no?, de personal, diguéssim?
6: Sí, aviam, jo soc de Barcelona de tota la vida, vaig néixer allà i, bueno, semblarà una mica tòpic, no?, però bàsicament vaig arribar a Oliana, a l'Alt Urgell, per amor. El meu marit és d'Oliana, sí, de sempre, i bàsicament, pues, bueno, va haver un moment que em vaig quedar sense feina a Barcelona. Va ser un moment bastant caòtic i al final vam decidir anar a viure a Oliana. I, bueno, no et seré sincera, al principi va ser, pues, un gran canvi, no? Va ser molt difícil, sincerament, al principi, perquè, bueno, venia, pues, això, d'un ritme molt diferent, d'una ciutat.
5: Exacte.
6: D'on tot va massa ràpid, d'on no pares, no? Venia, pues, de fer. I, bueno, va ser començar a veure les coses des d'un altre punt de vista, no? Des d'un altre ritme.
5: A què et dedicaves allà a Barcelona, a Noemí?
6: Sí, jo vaig estudiar Ciències Empresarials. Ens vam conèixer allà, no?, del meu home. I, doncs, al final, pues, vaig treballar a diferents bancs, vaig fer lo típic, no?, a la universitat, al màster, bueno, la carrera, no?, i vaig fer pràctiques i de més feines, sobretot a nivell de banca, la majoria.
5: Sí.
6: I bueno, va haver un moment en què, pues, va costar molt trobar feina i bueno, va ser bastant difícil, i al final vam prendre la decisió de tornar, bueno, d'anar a viure a Oliana, i tenia un negoci familiar i bueno, a partir d'aquí, pues, vaig començar a descobrir una altra manera de viure, no? Tot i que al principi, ja et dic, em va costar moltíssim, però, bueno, a poc a poc vaig començant a connectar amb els ritmes del poble.
5: Exacte, clar, perquè l'oient entengui, no? Estem parlant d'un projecte que és Yogami, que ara entrarem en matèria de tot el que és, de tot el que engloba i una miqueta més, però per ficar en l'oient per posar a l'oient en context, doncs la Noemí, que estava a Barcelona, va marxar a l'Urgell, doncs llavors va començar a tot aquest projecte del qual ara entrarem a parlar. Però abans, Noemí, ara que parlaves, no?, d'aquest canvi de la ciutat una mica més al món rural, quin impacte va tenir aquest canvi en el teu benestar i en la teva manera d'entendre la vida?
6: Doncs va donar un gir totalment, va canviar completament la meva perspectiva, no? Vaig començar, pues, no al principi, perquè em va costar una mica fer aquest clic que dic jo,
5: sí,
6: però un cop el vaig fer, vaig entendre, no?, pues, que no calia anar amb aquest estrès, amb aquest corrents a tot arreu, no?, que venia portant de Barcelona. Vaig començar a escoltar-me què necessitava. Bueno, a vegades, si no pares, no pots escoltar el que realment necessites, i pues, bueno, va ser com un detonant, no?, el primer detonant per retrobar-me a mi mateixa.
5: Creus que hi ha moltes persones que avui dia viuen massa, doncs, desconnectades de la natura i dels seus propis ritmes, en ritmes que potser, doncs, acceleren, no?, la nostra vida? Què n'opines?
6: Sí, totalment, o sigui, moltes persones malauradament estan com desconnectades, no? Estan bàsicament connectades, però a pantalles, notificacions, xarxes socials, a obligacions, a moltes coses, no?, que a vegades fan que et desconnectis de tu mateix.
5: Exacte.
6: No?
5: Exacte.
6: I la veritat és que la natura, pues, ens recorda tot això, no? Ens recorda tornar a lo essencial, no? A l'anar lent, anar a un ritme diferent, no? Pausat, pues, amb uns ritmes que marca la natura, no, en realitat.
5: Exacte. Doncs si et sembla, Noemí, comencem una miqueta, et pregunto, no, per aquest projecte Yogami, del que hem vingut a parlar una miqueta, però també doncs, després de fer aquest background, no, perquè l'oient ho entengui bé, com va sorgir la idea de crear Yogami?
6: Bé, va ser, la veritat és que va sorgir com molt natural, no? De fet, no ho vaig buscar, va venir a mi. Va començar en que vam al tornar al poble, doncs vaig redescobrir el ioga des d'una altra manera, no?, de viure'l, no només anar a posar al gimnàs a fer ioga, que és el que havia fet a Barcelona. Llavors, a partir d'aquí, doncs, la meva pràctica va canviar i, bueno, vaig poder anar descobrint, no?, el poder que tenia la natura, doncs, la vida de poble amb el meu benestar, bàsicament.
5: En quin moment?
6: Va arribar,
5: digues.
6: Sí, va arribar un moment doncs en què les dues coses es van començar a unir sense jo pues, ficar-hi massa sense jo intencionalment, sense fer-ho, no? Vaig compartir a classes, vaig començar compartint classes de ioga aquí a diferents llocs del poble i al final doncs vaig començar a compartir-ho a la natura, als estius.
5: Sí.
6: Que és, bueno, és com més fàcil, no?, que a l'hivern, tot i que a l'hivern també ho he fet en exteriors durant el Covid.
5: I què tal?
6: És una altra experiència, no? Havies de portar capes més tèrmiques.
5: Clar,
6: però...
5: exacte.
6: Però la veritat és que també té el seu punt i la veritat es va unir tot això, ioga, natura, una pràctica diferent, i va començar pues, a desenvolupar-se sol, no, això. I la veritat és que quan practiques compartir el ioga, la natura i bueno, és una pràctica diferent, més transformadora, més no sé, més potent per mi, no? És molt diferent.
5: Això et pregunto, no? Què aporta, perquè clar, potser la gent té la imatge, no, del ioga sempre doncs, a una classe dirigida a qualsevol gimnàs o espai on es fa ioga. Quines són les grans diferències que tu veus en aquest àmbit del ioga rural que practiques i també en la diferència, no, que hi ha entre una aula, una classe dirigida o el que tu fas?
6: Aviam, quan practiques pues, en una sala, pues, està superbé, no? Però és que quan combines el ioga i la natura, pues, és que entren en comú, tenen tantes coses en comú que és com que ho potencia tot, no? Llavors, pues, per exemple, no? Tots dos et conviden a baixar el ritme, a estar presents, a escoltar-te. Llavors, quan ho fas de manera... bueno, a la natura pues, és com que entres en simbiosis amb ella i pues, moure't i alhora escoltar pues, els ocells, pues, arrelar-te els peus a la terra o notar el sol o el vent a la cara, pues, és com que comença una pràctica diferent, no?, que t'envolta la natura i entres en un silenci exterior i intern que, bueno, que et facilita, no?, aquesta connexió.
5: Exacte.
6: Amb tu mateixa t'obre un altre espai. És com...
5: Doncs... Ja havies practicat tu abans un tema relacionat amb el ioga, havies fet classes dirigides de ioga o et va venir una mica aquesta inspiració de començar doncs, a endinsar-te en aquest món?
6: Doncs la veritat és que va ser una mica com tot molt entrelligat, no? Vull dir, sense jo ficar-hi massa intenció. Sí que vaig començar a practicar ioga per mi i bueno, una cosa com que va portar l'altre i llavors em vaig començar a formar, però bàsicament no ho feia amb la intenció ni de compartir, ni de donar classes, ni res. Simplement ho vaig fer com per mi. Clar, un cop vaig fer la formació, la primera formació,
5: sí.
6: Allà, si volies després compartir-ho, et demanaven pràctiques i clar, doncs, bueno, va ser com un bueno, doncs pues, vaig a provar de veure què passa, no? Va ser una mica pues, de prova. Llavors, aquí a un poble del costat pues, em van proposar de fer les pràctiques en una sala que hi havia a l'Ajuntament i vaig començar així fent ioga, pues, això, en una sala d'aquestes socials de l'Ajuntament i com de manera gratuïta fent les pràctiques compartint pues, el que havia après de la formació, no? Més que res. I a partir d'aquí vaig veure que realment pues, això m'aportava molt, tant a mi com a persona com, no? com als altres.
5: Exacte.
6: Aquí al món rural, perquè pues, no és el mateix que en una ciutat, no? que allà tens pues, 50.000 espais, 50.000 ofertes i pots anar a 1.000 llocs a fer ioga, tants tipus com vulguis, no? més a més. En canvi aquí pues, l'oferta és més escueta, més limitada, llavors va ser com un, bueno, puc oferir alguna cosa, no? a la comunitat, aquí al món rural, que no? comportar-ho de la ciutat al poble, per dir d'alguna manera, perquè bueno, jo em vaig formar a Barcelona,
5: sí.
6: però no sé, era com una manera de ficar el meu granet no? de terra en el món rural, no? de poder compartir el que a mi m'estava funcionant pues, als altres.
5: Clar, parlant d'aquest ioga no, més rural, bueno, rural, no, per dir-ho d'una manera, la natura es converteix també doncs, en una eina terapèutica durant aquestes experiències?
6: Sí i no. És a dir, no la definiria tant com una teràpia, però sí com un espai que et facilita en uns processos de connexió més profunds, no? I fa com que el benestar es dupliqui, no sé com dir-ho, com que, bueno, al final moltes persones que han fet les classes amb mi, han practicat, pues acaben sortint com respirant més calma i més tranquil·litat que si haguessin anat pues, en una sala, no? Que també, perquè també ho he fet a sales, no? Aquí al poble.
5: Sí.
6: Però connectar les dues coses pues, fa pues, això, que et faciliti aquest procés de connexió amb tu mateix més profund i sobretot aquest benestar que acabis pues, molt més relaxat encara.
5: Clar, ja parlant de una miqueta no, de la gent que ve a les classes, quin és el feedback que reps per part de les persones que venen a les teves classes?
6: Sobretot surten com amb molta calma, amb més presència, amb desconnexió del soroll que venien portant, no? Han baixat el ritme i, bueno, el que moltes vegades m'acaben dient és com, uau, ara, no? quan t'aixeques del shavasana, que és la postura final que normalment faig a les classes, sí. Quan acaben és com, ui, ojalà em pogués teletransportar directament al llit, no? Ja, de ficar-se a dormir directe, perquè, clar, a la que surts, no?, d'aquell... bueno, de la sessió ja has d'entrar un altre cop no, a la teva com vida real, per dir-ho d'alguna manera, i entres un altre cop amb el bucle aquest de he de fer el sopar, he de fer, no?
5: Exacte.
6: Sí.
5: Quin tipus de... Ara se'm ve una pregunta al cap, quin tipus de ioga practiques? Ho has pensat mai? No, perquè tinc entès una miqueta, hi ha diferents tipus, no? Ioga hatha, no sé si... Hi ha diferents estils?
6: La veritat, sí, hi ha molts estils i ara mateix... surten 1.000 iogues nous, però bàsicament jo em vaig formar en Hatha Raja Yoga, que vindria a ser el llinatge de Dharma. Llavors també faig Yin Yoga, Yoga Nidra, també faig Yoga Teràpia. Bueno, m'he format en diferents estils de ioga que engloben pues, diferents tècniques i diferents recursos, no?, que els vaig adaptant depenent el que necessitem en cada moment, però la base seria Hatha.
5: Ok, no, més que res perquè m'havia vingut al cap una miqueta.
6: Sí.
5: Continuant agafant-nos al que havies comentat al principi, no, d'aquest canvi de Barcelona al món més rural, què creus que creus que també a part d'aquesta sostenibilitat ambiental, no, de la que tant es parla avui dia, bueno, ja es porten anys parlant, i que és tan necessària, creus que també les persones necessitem una sostenibilitat emocional?
6: Totalment, o sigui, parlem de cuidar el planeta, però ni ningú ens ensenya, no?, a aprendre a cuidar pues, la teva pròpia energia, el teu propi cos, la teva pròpia connexió i sobretot la connexió emocional i com gestionar-ho. Bueno, és com... que constantment estem vivint amb estrès, exigència, no?
5: Exacte.
6: I això és com que és el que t'ensenyen, per dir-ho d'alguna manera, no? Al final, i això no és sostenible, no és gens sostenible a llarg plans, no? Perquè realment el nostre cos no està preparat per viure constantment amb alerta.
5: Exacte. Ja des de la teva pròpia experiència, Noemí, el món rural pot ajudar-nos a recuperar, doncs, aquests ritmes, no?, més saludables, ja que parlàvem d'aquests ritmes més empreses, no?, que com ho podríem dir, aquest món rural pot ajudar-nos a recuperar, doncs, ritmes més saludables?
6: Jo crec que sí, totalment, perquè, és que els ritmes de la natura, dic de la natura perquè al final, no, el poble és el que més es viu, potser, que ho tens com més a l'abast, no has d'anar enlloc, diguéssim, ho tens a tocar de casa.
5: Exacte.
6: Per dir-ho d'alguna manera. Llavors, és com que no és perfecte, no? Vull dir, és els ritmes de la natura, les estacions, doncs hi ha els cicles, no?, de doncs tardor, hivern, estiu. Llavors això és com que ho hauríem d'integrar a la nostra vida, no? I doncs a vegades anem amb aquest ritme, com deia, de estem en mode supervivència constant, no? Que doncs el cos es satura i és com si li estiguessis dient al cervell tot el rato que t'està perseguint un lleó per la selva tota l'estona, no?
5: Exacte.
6: I llavors no pots baixar revolucions de cap manera, sí, llavors necessites pauses, necessites descans, moments de desconnexió, no? I això al món rural, tot i que aquí també hi ha molta gent accelerada, perquè també n'hi ha
5: a tot arreu.
6: Sí, pues tens com que tens més a prop el poder regular-te amb els ritmes aquests de la natura, no?
5: Podríem dir que Yogami, doncs és aquest punt, no?, on les persones poden doncs baixar aquestes pulsacions, aquests ritmes del dia a dia, connectant, no?, aquest doncs vas a fer esport perquè al final estàs fent esport, però també ajudar a regular, no?, aquests ritmes del dia a dia.
6: Exacte, això et pot, pues sí, t'acompanyo a baixar el ritme, a deixar anar tot el que ja no et funciona, escoltar-te, pues tot té el seu temps, no? Llavors necessites aprendre, pues igual que els arbres deixen anar les fulles a la tardor, doncs igual necessites tu parar per escoltar què necessites, no? Cadascú té unes necessitats diferents en cada moment i a vegades pues les rutines no et deixen veure-ho i pues jo acompanyo moltes vegades això, no? De fet, al principi normalment de les sessions el que faig és jo li dic presa de consciència que és portar a la vista, no? Portar a l'exterior realment, o sigui, que t'adonis de com arribes, no? De com vens, com te sentes a terra, a la sala, amb quines emocions, amb quin ritme vens, no? Pues vens deixant els nens a col·le o vens de, jo què sé, de la feina i que t'has canviat ben just, has agafat, no?
5: Sí, llavors, sí.
6: Pues sempre començo, no?, amb aquest punt de dir anem a observar com arribes, perquè llavors d'aquesta manera és com que hi ha una transformació al final i pots entrar amb la calma, no?, a la relaxació final, no?
5: Exacte.
6: Quan te n'has adonat de com arribes.
5: Ens queden dos minutets més o menys d'entrevista. T'he de preguntar també, perquè amb els anys Yogami, pel que he pogut veure i el que m'has comentat, doncs ha anat evolucionant i ara també doncs acompanyes especialment dones i mares, i m'agradaria preguntar-te una miqueta com neix aquesta nova línia de treball i en què es basa.
6: Sí, doncs es basa bàsicament en els processos que he viscut jo més importants, i entre ells pues ha sigut durant l'embaràs, el part, la maternitat ara recent, que tot just fa 15 mesos.
5: Sí.
6: I tot això m'ha fet veure que totes les eines i tots els recursos dels que jo disposo, dels que tant he après, realment m'estan marcant una diferència, que realment no sé què faria sense ells com a mare. Llavors el que vull ara és pues compartir-los, perquè sé que moltes dones, moltes mares es troben pues això, que estan necessitant aquesta calma, aquesta regulació emocional, no?, aquest benestar més que mai, i sobretot en aquesta etapa de la maternitat, perquè ja et dic, és transformadora a més no poder, et gira la vida a 360 graus, i tenir aquestes eines i aquests recursos que jo tenia anat integrant ara, pues, compartir-los amb les mares és com que és, em neix així, no?, de dirigir el projecte cap aquí, perquè crec que podran sostenir millor les seves maternitats si les tinguessin, no? I a vegades és molt fàcil, però si no ets conscient o no les tens, doncs et pot provocar diferents, no? Que entres en estrès o, bueno, ansietats i altres, no? Símptomes o malalties més pues, que tinguin aquesta sensació, no? D'estar sostenint tantes coses alhora, aquesta sobrecàrrega, no?
5: Correcte.
6: El pilot automàtic que a vegades estan desconnectades de bueno, pues de la vida en general, perquè estan enfocades en fer, no? I sobretot aquesta culpabilitat de la maternitat que tens constantment. Llavors, gràcies a aquestes eines que t'han integrat, doncs, són les que vull compartir, no? Que puguin tenir totes les mares possibles.
5: Noemí, abans de tancar ja aquesta entrevista i acomiadar-nos, sí. per qui vulgui, fer una ullada on et poden trobar i on poden trobar també el projecte de Yogami.
6: Bueno, em poden trobar a l'Instagram, noemividal.yoga, o a la web, a yogami.es, i si no em poden venir a veure a Oliana sense cap problema em contacten i estic mirant ara a l'estiu, faré classes també, bueno, faré sessions a la natura a Tiurana, per exemple, ara el juliol, agost, i de cara al setembre segurament reemprendrem alguna altra classe presencial. Encara ho estic tancant tot i lligant una mica, no? Però realment, si vols cuidar-te, si vols regalar-te aquests moments de connexió, pues, pots contactar i, bueno, jo t'escolto.
5: Perfecte. Doncs a tots els oients recordem Noemí Vidal, fundadora de Yogami, de ioga rural, i també a tu, Noemí, moltíssimes gràcies per haver compartit amb nosaltres, doncs, la teva experiència i aquesta manera, doncs, d'entendre el benestar des de la natura i des del món rural. Moltes gràcies.
6: Gràcies a vosaltres. Una abraçada.

0: bois i els aiguamolls.
1: I fins aquí la relada d'avui. Nosaltres ens hi tornem a posar la setmana que ve a la mateixa hora. Recordin que tenen un correu habilitat a rel@uau.cat per enviar-nos aquells temes que considerin haver de ser tractats en aquest espai. Gràcies per la confiança i que tinguin un

0: Sí, sí, el que tu vulguis. Però de Ràdio Vila-sacra, ara mateix, només Ràdio Vila-sacra. 107 FM i punt.
1: Roses ja ho té tot a punt per celebrar la seva tradicional festa de Sant Pere. Una festivitat amb un fort arrelament que enguany arrencarà dimecres 1 de juliol amb una clara mirada al passat mariner de la vila. El Teatre Municipal acollirà el tret de sortida amb la projecció del documental Aigua Llum Lamparó. Es tracta d'un curtmetratge que repassa la història de l'última teranyina de Roses. Una embarcació d'encerclament cobrirà pas a una taula rodona posterior. El plat fort arribarà divendres 3 de juliol quan l'activitat es traslladi al pàrquing del Moll Comercial. La jornada començarà a ritme de cantada d'havaneres i continuarà amb una de les cites més esperades pels amants de la gastronomia local. Parlem del tradicional tast de suquet de peix preparat directament per la cofradia de pescadors de Roses. Els tiquets es podran adquirir el mateix matí per un preu de 5 euros. La festa clourà la nit a partir de les 10 amb un espectacle lumínic i el gran ball a càrrec de l'orquestra La Monte Carlo. Una

Autor excel·lent en l'escriptura de llibres. El llibre tracta d'un estiu que es pot convertir en un càstig per a l'Abril, que és la protagonista. Emma, la seva millor amiga, passarà les vacances amb ella i la seva família. Tot seria perfecte si l'Emma no s'hagués enamorat del seu germà Biel, el que l'Abril no suporta per egoista i mentider. Un desconegut personatge canviarà les seves vacances i la relació entre els dos germans. Després de triomfar en la vida, ensenyarà als nois que l'èxit no val res si es construeix amb trampes i allunyant-los d'aquells que farien al món un lloc feliç. Què pot passar en les seves vacances? S'ho passaran bé o malament? Llegiu-vos aquest llibre.

0: I parlant d'emocions.
1: 8. Sintonitzes Ràdio Vila-sacra. Tot un arxiu audiovisual de sensacions. Res més que això.
2: Amb la col·laboració de Komoot, l'aplicació mòbil per a la navegació i planificació de rutes.

0: Vides. Memòria. Comunitat. Milers i milers de documents són els fils d'una xarxa de fets, testimonis i valors que formen el patrimoni col·lectiu del nostre passat i ens fan entendre el present. Benvinguts a l'Arxiu Nacional de Catalunya.
1: Ara, Teatre Ràdio Vila-sacra.
2: Amb el suport de la Federació Catalana DOP-IGP i la Generalitat de Catalunya.

0: Senyores, senyors, benvinguts a una nova sessió de radioteatre. En el marc de la temporada estable de teatre radiofònic a la nostra emissora, avui ens endinsem en el teatre contemporani de les darreries del segle XX per assistir a la representació de Trampa Mortal, un guió d'intriga i misteri del que n'és autor l'escriptor nord-americà Ira Levin. Nascut al cor de Manhattan el 1929, fill d'un comerciant d'origen jueu, Levin es llicencia en filosofia i llengua anglesa a la Universitat de Nova York el 1950. D'ençà d'aleshores, comença a escriure guions per a ràdio i televisió. El primer d'ells és per a Lights Out, un espai de ficció radiofònica de terror i temàtica sobrenatural. El 1953 entra a formar part de l'Armada nord-americana per complir el servei militar fins al 1955. El 1954 escriu la seva primera novel·la, A Kiss Before Dying, que narra la història d'un home ambiciós que assassina la seva promesa per quedar-se amb la germana d'aquesta. Una obra que assoleix un gran èxit i obté el Premi Edgar Allan Poe, que concedeix l'Associació d'Escriptors de Misteri dels Estats Units. Un any més tard escriu No Time for Sergeant, una adaptació per al cinema de la novel·la del mateix títol de l'escriptor Mark Hyman, que és portada a la gran pantalla el 1958. L'èxit de l'adaptació del guió dramàtic de Hyman el porta a una dedicació plena a l'art dramàtic, amb títols com Interlock, Critic's Choice o General Seeger. El 1967 fa un parèntesi en la creació teatral per escriure la que és la seva novel·la més coneguda i de més èxit, Rosemary's Baby, traduïda a l'estat espanyol com La Semilla del Diablo. Més tard, adaptada per al cinema per Roman Polanski i convertida en un clàssic del cinema de terror que narra la història d'una dona que ha estat escollida per concebre i donar a llum l'anticrist. Levin inicia aleshores un període de creació artística de notable ressò i triomfs consecutius amb novel·les de misteri i ficció com The Perfect Day, de 1970, The Stepford Wives, de 1972, i The Boys from Brazil, de 1976. Aquesta darrera, portada també al cinema amb gran èxit, i guions dramàtics com Veronica's Room, de 1974, o Death Trap, Trampa Mortal, del 1978, l'obra que avui posem en antena, nominada a 4 Premis Tony i guanyadora del Premi Edgar Allan Poe com a millor guió de 1978. Ostenta, a més, el rècord de la comèdia de misteri que més temps ha estat en cartellera als escenaris de Broadway amb més de 1.800 representacions. Als anys 80, Levin veu com la seva Trampa Mortal és traduïda a diversos idiomes, representada a nombrosos escenaris arreu del món i portada al cinema sota la direcció de Sidney Lumet i amb Michael Caine i Christopher Reeves com a protagonistes, convertint-se, així, en l'èxit més important de la seva carrera. Simultàniament, continua amb la creació literària amb guions com Break a Leg, de 1981, o Cantorial, de 1982, i més tard novel·les com Sliver, de 1991, i Son of Rosemary, del 1997, una seqüela de Rosemary's Baby, que no és capaç d'assolir l'èxit de la seva predecessora. Levin mor a la seva casa de Manhattan el novembre de 2007 com a conseqüència d'un atac de cor. Death Trap és un guió teatral en dos actes estrenat al Music Box Theater de Broadway el 26 de febrer de 1978. A l'estat espanyol, Trampa Mortal veu la llum en versió castellana el desembre de 1981 al Teatro Marquina de Madrid, amb Paco Valladares com a protagonista principal.
1: Trampa Mortal, comèdia d'assassins en dos actes. Un únic espai, cinc personatges. En l'acte primer, un crim perfecte. En el segon, les conseqüències inesperades. Ben construïda, bons diàlegs, rialles en els moments oportuns. Molt comercial, molt.
0: Amb aquestes paraules, que utilitzen amb ironia el recurs del teatre dins el teatre, arrenca l'acció de l'obra. El protagonista, Sidney Brull, un famós escriptor de novel·les policíaques, passa pel seu moment de creativitat i popularitat més baix. Tot canvia quan Clifford Anderson, un exalumne seu de la universitat, li envia el manuscrit de la seva primera obra de teatre. Brull comprova la magnificència del text i amb l'ajuda de Myra, la seva esposa, intenta apropiar-se de l'obra per qualsevol mitjà, arribant fins i tot a idear un pla per assassinar el jove Clifford. Però no tot és el que aparenta ésser, i com a bon thriller, la comèdia està farcida de girs argumentals inesperats que mantenen en suspens el desenllaç fins a l'últim moment. La versió radiofònica que avui posem en antena és un enregistrament del quadre de veus de Ràdio Teatre amb les veus de Toni Garrig com a Sidney Brull, Laura Castilló en Mayra Brull, Jordi Bernat com a Clifford Anderson, Rosa Aguado és Elga Ten Dorp i Joan Salvador porta el Milgrim. La narració és d'Emili Muñoz i col·laboren en els efectes sonors Rosa Aguado i Joan Salvador, amb el muntatge musical i la realització tècnica de Joan Borràs. Esperem que gaudiu de l'audició d'avui. Aquí comença Trampa Mortal, d'Aire Levin.

0: Som a l'estudi de Sidney Brull, un conegut escriptor de novel·les de crim i misteri. L'estudi és un despatx ampli i molt elegant que Sidney té a casa seva. Una mansió colonial enmig del bosc, situada a Westport, Connecticut, al nord-est dels Estats Units. El despatx està moblat amb antiguitats ostentoses, catifes, cadires, tauletes, un bufet amb licorera. A una banda, una xemeneia decorada amb pedres rústiques, apta per a cremar-hi paper. A l'altra, un gran finestral de vidre, cobert amb unes elegants cortines ara obertes, que dona pas a un pati ple de plantes. Les parets són decorades amb cartells emmarcats d'obres de teatre escrites per Sidney. I una bona col·lecció d'armes blanques i de foc de tot tipus. Masses, sabres, destrals, pistoles, cordes, manilles. Al centre de l'estança, l'escriptori de Sidney, ple de papers i llibres, amb una màquina d'escriure elèctrica, un telèfon i d'altres objectes al damunt. Al fons, una gran porta corredissa doble, ara oberta, comunica el despatx amb el saló principal i deixa entreveure una escala que puja a la planta superior, la porta de la cuina i la porta que mena a l'exterior de la casa. És un migdia assolellat del mes d'octubre. Sidney està assegut al seu escriptori, pensatiu, llegint un manuscrit. És un home d'uns 50 anys, de bon aspecte i segur d'ell mateix. Vesteix de manera elegant. Des de la cuina apareix Myra, l'esposa de Sidney. És una dona d'uns 40 anys, esvelta i discreta. Porta una glaçonera metàl·lica entre les mans. Entra i la deixa damunt de la licorera sense fer soroll.
1: Trampa mortal. Comèdia d'assassins en dos actes. Un únic espai, cinc personatges. En l'acte primer, un crim perfecte. En el segon, les conseqüències inesperades. Ben construïda, bons diàlegs, rialles en els moments oportuns. Molt comercial, molt.
2: Ai, Sidney, això és fantàstic. Ai, me n'alegro per tu, amor meu. Millor dit, me n'alegro per tots dos.
1: Te n'alegres, Myra? Per què dimonis te n'alegres?
2: Com? És teva, oi? La idea que vas tenir l'agost passat, no?
1: Doncs no. La idea és... és d'un tal Clifford Anderson, un d'aquells joves ignorants que va assistir al curset d'estiu que vaig impartir a la universitat. Escolta, escolta. Benvolgut i admirat senyor Brull. Espero que sàpiga perdonar-me l'atreviment d'enviar-li la meva obra, Trampa Mortal. Ahir mateix vaig acabar de passar la màquina i crec que és just que sigui vostè la primera persona a llegir-la, sense la inspiració de les seves brillants comèdies d'intriga i sense els ànims i els savis consells que em va transmetre en el seu curset d'estiu, no l'hauria escrit mai. En el cas que arribi a la conclusió que la meva comèdia té una desena part de la qualitat de qualsevol de les seves, consideraria que el temps que m'ha costat escriure-la ha estat molt més que ben emprat. Jo mateix podria dir dels diners que vaig pagar com a matrícula del seu curset. Han estat molt ben invertits, ja que he tret el màxim profit de les seves lliçons tan magistrals.
2: Oh, i és encantador?
1: No, no és encantador, és un pilota. Li prego que em perdoni pel fet de lliurar-li una còpia en brut feta amb paper carbó, però és l'única que tinc. Si no li sap massa greu, m'agradaria molt que en acabar de llegir-la em telefonés o m'escrigués per tal de fer-me saber si la meva obra és digna de ser presa en consideració. Espero notícies seves, etc, etc, etc. Còpia en brut. La mare que l'ha parit. S'hi ha escrit tota l'obra sense fer correccions. Crec que sé qui és. Un xicot gros com un porc, un 200 quilos en canal. Em va dir que tenia problemes glandulars. On deu haver aconseguit la meva adreça?
2: Ai, a la universitat?
1: Possiblement.
2: I és tan bona la primera obra que escriu?
1: Sí, és un èxit assegurat. Encara que caigués en mans d'un director competent. Estarà anys en el cartell, anys. Aquesta maleïda obra és perfecta.
2: Ai, doncs no t'entenc. No hauries d'estar orgullós perquè un dels teus deixebles hagi escrit una obra amb tantes possibilitats.
1: Estic que tallo claus de tanta enveja que em fa. Si pogués, li retorçaria el coll i li esclafaria el cap. Després, el soterraria per sempre. Encara que per poder amagar els seus 200 quilos hauria d'acabar un clot immens. Tot seguit, donaria a conèixer aquesta extraordinària comèdia, signada per mi, naturalment. La posaria en mans de David Merrick, o millor encara, de Hal Prince. Ei, sense cap mena de dubte. És la idea més brillant que he tingut en anys.
2: Ai, Sidney, pobret meu. Més tard o més d'hora tu mateix tindràs una bona idea. Una idea que creixerà i es convertirà en una obra infinitament millor que la d'aquest jove.
1: Què t'hi vols jugar que... No, no ho facis. Ja no et queden diners.
2: No exageris, que tampoc està la cosa tan malament. Encara no tenim els creditors fent cua a la porta.
1: No tardaran, t'ho asseguro, Maire.
2: Ai, potser sí, potser no. Encara que sí que és cert que ens vindria molt bé que la teva pròxima obra fora un èxit clamorós.
1: Mira que bé, això és precisament tot el que jo necessito ara. Una mica més de pressió.
2: Sidney, per què no li fas arribar el Merrick? Potser a canvi et pagui una comissió.
1: Et refereixes a una comissió com a descobridor?
2: No en tinc ni idea.
1: Un esplèndid i magnífic 1%. Com a molt, un 1,5.
2: Oh, i ja que hi som, per què no la produeixes tu mateix? Amb tanta relació com tens amb el teatre, ja deus saber com es fa, no? Oh, i estic segura que series un bon productor.
1: Maire, estimada, potser estic fet un canalla i un criminal. Fins i tot és possible que ja sàpiga com cometre un assassinat i sortir-ne impune. Però mai no arribaré a ser productor de Broadway. Mai no cauré tan baix. Saps?
2: Ai, doncs col·labora amb el jove. Per molt bona que sigui la seva obra, sempre podrà millorar-se, no creus? Sempre li vindran bé les mans d'un professional com tu, que sàpiga com fer-la més directa, més real, més viva.
1: Potser aquesta és una bona idea.
2: A més, estic convençuda que el noi estarà molt agraït que tu col·laboris amb ell.
1: Aniríem a mitges.
2: I el teu nom encapçalaria el cartell.
1: Evidentment. Amic meu, ordre alfabètic invertit. Sempre es fa així.
2: Oh, a més, tu ets el mestre.
1: I tant. El mestre Sidney Quatre Fracassos Brull.
2: Ai, tu ets el famós Sidney Brull, l'autor de Joc Assassí.
1: Com? Oh, ja recordo, ja. Joc Assassí. Això ho van estrenar en temps del rei Arthur, no?
2: Sidney, vols no exagerar? No fa tant.
1: 18 anys, Maire, 18. I no sabria dir quin de tots ha passat més de pressa. No hi ha res que es volatilitzi tan ràpid com la fama.
2: Ai, per què no li telefones? On viu?
1: No gaire lluny. A Milford. Doncs no creguis. Allò d'escanyar-lo i soterrar-lo...
2: Oblida-te'n, Sidney, oblida-te'n. Tacaries l'estora de sang i l'Elgatem d'Orb no tardarà gens a detectar les vibracions.
1: És d'Holanda, ni pensar-ho.
2: Sidney, que no recordes que Paul Whitman li ha llogat la casa dels McBain per 6 mesos? I estan escrivint junts un llibre. Si es va passar un quart d'hora imitant-la.
1: Ah, això era... Doncs jo que em pensava que al final Paul havia decidit sortir de l'armari.
2: I tu dius que saps com cometre un assassinat i sortir-ne impune. Tu, si ets capaç que el gatent d'or truqui a la porta de casa i no arribar ni a donar-te'n.
1: Ah, tens raó. Potser hauré de canviar el meu pla.
2: Ai, bé, què faràs? La setmana passada els Wesson la van convidar a sopar i el gatent d'or va endevinar que Tom pateix de mal d'esquena. Quants diners té invertits en mines de plata i la debilitat de son pare per les dones altes. Oh, i també els va fer saber que la seva dona de fer feines volia deixar-los, com, efectivament, poc o dos dies després. I per acabar va trobar un clauer que Nan havia perdut el 1969 i s'havia clavat sota la secadora.
1: Ah, o sigui que la famosa Elga Tendorp viu ara a casa dels McBain.
2: Sí, allà s'està, quasi en el més enllà. I segur que en aquests moments capta les nostres senyals psíquics amb el seu radar particular. El que té en d'obres també és farta de tant d'aclarir assassinats. Per això vol passar una temporada aquí. Vol desconnectar.
1: Un moment. Ara que recordo, el xicot gros no va aguantar tot el curset. A més, li deien... Quincy o alguna cosa semblant. Anderson... Mira que si el tal Anderson fora un que tartamudejava com un descosit.
2: Això ho pots descobrir ràpidament. Aquí tens el telèfon, truca'l.
1: Tens raó. Comprovem-ho. Aquesta pot ser una conversa eterna, sense principi ni final. Comunica. De segur que ja està parlant amb Merrick.
2: Realment series capaç d'assassinar algú només per aconseguir l'èxit?
1: Maire, com pots pensar això? I tant que sí. No es posi així, senyora Tendorp, que estic de conya.
2: Senyora Tendorp, no. Senyoreta, està divorciada.
1: Esclar, qui pot aguantar estar casat amb una esposa que t'ho detecta tot?
2: Oh, Sidney.
1: Maire, saps quants diners pot guanyar avui dia l'autor d'una comèdia com aquesta? 2 milions de dòlars o més. Doncs si aquest no és un motiu suficient per assassinar algú, ja m'agradaria saber qui un ho és. Tant de bo no m'haguessis esmentat la bruixa. Ah, ara, ara. Anem allà. Clifford Anderson? Escolti, Anderson, sóc Brull. Sidney Brull. Sí, el mateix. No és el tartamut. Sí, l'he acabat de llegir fa uns 15 minuts. Puc assegurar-li, Anderson, seré del tot sincer, que ha escrit vostè una primera versió molt interessant. Sí, sí, de veritat. Ara mateix li deia a Mayra, la meva dona, que si es reescriu una mica i s'hi afegeixen uns quants moments còmics, a més, esclar, de canviar-ne tot el desenvolupament escènic, potser arribarà tan lluny com Crim Perfecte, Joc Assassí o Empremta. Com diem nosaltres els teatreros, la seva obra té fusta. Com? Esclar, ho entenc perfectament. Jo també vaig pensar el mateix quan vaig escriure Joc Assassí. I tant que vaig pensar que era perfecte. Afortunadament, un dramaturg amb molta més experiència que jo va voler fer-li un repàs i encara, a hores d'ara, he de reconèixer que sense ell mai no hauria triomfat. No va voler signar-la amb mi. Això sí, es va endur la meitat dels drets. De tota manera, aquesta sol és la meva opinió i potser estic equivocat. Què li han comentat els altres que han llegit Trampa Mortal? Com? Que jo he sigut el primer? Oh, molt agraït i tot un honor. Però, home, algú deu saber que l'ha escrita, no? No sé, la seva dona, un company de treball, un d'aquells estupends xicots del curset... Ningú. No, l'entenc perfectament. A mi també m'agrada escriure així, desconnectar del món. En tant de temps, jo ja hauria acabat 3 o 4 comèdies, com a mínim. Sí, és clar, ara mateix porto entre mans una obra sobre una dona amb poders mentals. He pres Helga ten Dorp com a referent. La coneix, oi? La famosa vident holandesa. Sí, casualment és veïna nostra. De moment l'he titulada L'esposa emprenyada, però és tan sols el títol provisional. Per cert, m'encanta Trampa Mortal. Estic temptat de dir-li que molt més el títol que no l'obra. Ara, si pensem que es tracta de la seva òpera prima, no està escrita tan malament. Però són tantes les millores que tinc en ment i que m'agradaria comentar amb vostè que podríem passar hores i hores al telèfon. És a dir que, quan li vingui bé, es passa per aquí i repassem el text. Ara que hi penso, estem de sort. Tinc lliure aquesta tarda. Doncs per què no s'acosta? No vivim massa lluny? Com? Doncs si vol pot agafar el tren fins a Westport i jo la replego a l'estació. D'acord? Bé, d'acord, no penjo. No. Té el cotxe al taller. Cuida la casa d'un matrimoni que està viatjant per Europa. I és solter.
2: Ei, me n'alegro molt, Sidney, però vol col·laborar amb tu o no?
1: Potser sí, potser no. Digui. El de les 7:29. D'acord. Escolti, Anderson, podria fer-me un favor? Quan vingui, porti'm la primera còpia, vol? Veurà, els meus ulls vells i cansats ja els costa una mica llegir la còpia amb paper carbó que m'ha lliurat. Molt agraït. Així és que ens trobem a l'estació de Westport a les 7:29, d'acord? Escolti, Clifford, potser arribo amb una mica de retard. És que abans he de fer unes gestions. No li sap greu esperar-me a l'estació, oi? Bé, Clifford, doncs quedem així. No, arribaré el més aviat possible. Esclar, agafaré el meu Mercedes blau metal·litzat. Doncs, fins ara. Sí, adéu. Adéu.
2: Sí, Nick, quines gestions has de fer?
1: No m'havies demanat que anés a la biblioteca? No he de replegar-te o tornar-te uns llibres?
2: Sí, jo no t'he demanat res d'això.
1: Doncs em pensava que sí. Cap altra persona no ha llegit l'obra. Millor encara. Ningú no sap que l'ha escrita.
2: I tampoc no veurà ningú com la replegues a l'estació, oi, Sidney?
1: Ho he pensat. Potser és de formació professional. Estic tan acostumat a idear assassinats de paper.
2: A més, per què li has demanat que porti la primera còpia, eh?
1: Que no estaves escoltant. Per a mi una còpia en paper carbó resulta molt molesta. A més, considero que tots dos hem de disposar d'una còpia. Què vols? Que estigui sempre damunt de mi? Deu fer pudor d'hamburguesa amb formatge.
2: Si jo fos ell, hauria fet una altra còpia més i l'hauria guardada.
1: Sí, dona, i deu haver guardat tots els borranys que contenen la sinopsi argumental, el desenvolupament escènic, els parlaments... Així, la nit de l'estrena, quan jo estigui celebrant el meu nou èxit, la seva mare, pobreta i velleta, sortirà de l'asil i, acompanyada per tota la policia de Milford i de Westport, vindrà per mi. No te n'has adonat? Ara mateix estem vivint una situació dramàticament perfecta. Reflexiona una mica i ja em diràs. Un famós dramaturg s'ha quedat sense gota d'inspiració quan de sobte un matí troba al correu una comèdia. La hi ha lliurada un dels ignorants que han assistit al seu curset d'estiu. Molt bon començament, oi? L'obra és molt comercial. Casualment, el reconegut dramaturg té una habitació plena d'armes.
2: Molt bé, però per què no te notes, Sidney?
1: Ara, Mayra, ara. El cas és que el molt ignorant ha encertat el títol de l'obra.

0: Endavant, Clifford.
1: Quina casa.
2: Clifford Anderson, Mayra, la meva dona.
3: Encantada.
1: Molt de gust.
3: Entreu, entreu, ja estava començant a preocupar-me.
1: Clifford és un jove d'uns 25 anys, sense cap defecte físic i molt atractiu. Vesteix pantalons vaquers, botes altes i un jersei de llana molt gros. Porta a les mans un sobre encoixinat de paper marró. En arribar al llindar del despatx, el jove resta impressionat.
4: Aquest és el seu despatx, oi, senyor Bruno?
2: Ah, com ho sap, Clifford?
4: Doncs, la màquina d'escriure, tots aquests pòsters... Ei, aquella és la massa de fill d'un criminal, oi?
2: Sí, i aquí té la daga de joc assassí.
4: Impressionant. Puc provar-la?
2: Clifford, no faci això. La daga és autèntica. Aquesta va substituir la falsa en el segon acte.
4: I aquesta és la destral de desig de matar.
2: Justa la fusta.
4: Encara no entenc per què no va tenir èxit.
2: Ja se sap la gran influència que tenen les crítiques negatives.
3: El tren ha arribat amb retard, no?
4: El tren no, el senyor Brull.
3: Ah?
2: Quan he parat per a posar benzina, Frank ha insistit molt a revisar el motor del Mercedes i, esclar, no he pogut arribar més aviat.
4: I aquesta pistola a boca de canó. Senyor Bruno, sabia vostè que va ser la primera vegada que vaig anar al teatre? Només tenia 12 anys.
2: Jove, si el que vol és humiliar-me, ho està aconseguint.
4: Com? No era la meva intenció, senyor Bruno. Només li volia explicar com va ser vostè qui em va contagiar el gust per les comèdies d'intriga.
2: Jo em vaig estrenar amb Carrer Àngel. Vella, on has deixat el compte de la verdureria, eh? Què dimonis has fet amb ella, maleïda criatura del diable? Tenia 15 anys.
3: Ai, sembla que parleu d'una malaltia.
2: I tant que parlem d'una malaltia. D'una malaltia anomenada trileritis malignis. La persecució malaltissa de la fama amb l'ajuda d'un únic espai i 5 personatges.
4: Jo no m'estimo tant la fama, senyor Brull. No puc negar que m'agradaria viure bé i disposar d'un despatx com el seu on poder treballar. Però aconseguir la fama no ha estat el meu objectiu principal en escriure Trampa Mortal.
2: Això, Clifford, és perquè vostè encara està passant el període d'incubació.
3: Voleu veure alguna cosa?
4: Jo sí, per favor. Tenen ginger ale?
3: Sí. Sidney, tu whisky com sempre, oi?
2: No. Crec que prendré ginger ale, també.
3: Ah.
4: Totes aquestes armes que té són de les seves obres?
2: No, tant de bo n'hagués escrit tantes. Els meus amics me n'han regalat unes, les altres les he rastrejades jo pels antiquaris.
3: Ai, és una malaltia.
2: Oh, i tant. I com tota la resta de malalties, és una excusa boníssima per no treballar. Veu aquesta pistola? És l'última gran troballa que he fet. Alemanya, del segle XVIII.
4: És fantàstica.
2: Clifford, com pot observar, tinc molt ben custodiada la nostra criatura espiritual. Empany i clau.
4: Ah, mire, he portat la primera còpia, tal com vostè m'havia demanat.
2: Ah, molt agraït. El metge m'ha manat que porti ulleres, encara que també m'ha aconsellat que mentre pugui defensar-me sense elles no me les posi. Aquí té, la còpia que em va enviar.
4: Encara no li he posat les tapes per si calia fotocopiar-la.
2: Ah, no es preocupi per això, Clifford. Deixi'm veure. Segui.
4: També he portat l'esborrany original. Hi apareix una escena més en el primer acte. Parlen d'Ian i Carlo. No sé si he fet bé de treure-la de la versió que li he lliurat. A més, l'escena entre Dayan i Richard passa molt, molt més al principi, abans que s'assabentin que Carlo ha tornat.
2: N'ha fet moltes versions?
4: No. Només la que li he lliurat. És un embolic, però crec que podrà desxifrar-lo. Si vol llegir aquestes dues escenes...
2: Com vostè vulgui. Ja deia jo que devia haver-hi una escena prèvia entre Dayan i Carlo. Abans de l'assassinat, oi?
4: Sí. Vaig pensar que feia... que el primer acte fos massa llarg. Aquest és l'esborrany original.
2: Gràcies. Què més ha portat?
4: Ah, el desenvolupament escènic. Tal com vostè ens va ensenyar. Escena per escena i amb fulls sols. Ah, i els esborranys dels parlaments que no he inclòs en la versió que li he lliurat.
2: Quan pren com a definitiu un esborrany se'n desfà, oi?
4: Sí. Com ho sap?
2: Perquè treballem igual.
4: Ho tenia tot dins del mateix sobre. Només he hagut d'agafar-lo.
3: Aquí teniu.
4: Gràcies.
3: De res.
4: La meva casa està a 2 hores de camí de l'estació. Per tant, he hagut de sortir corrents. Així que hem acabat de parlar per telèfon.
2: Ha caminat 2 hores?
4: Sí. I de vegades encara camino més. No vull ser el típic autor panxut. També faig pesos tots els matins. Vaig estar a punt d'anar als Jocs Olímpics amb l'equip de Decathlon.
2: Oh, tindré en compte de no lluitar amb vostè. Jo pertanyo a l'equip olímpic de sofà lliure. Medalla d'or. Puc dormir en qualsevol posició. I alçant el got per trampa mortal.
4: Per trampa mortal?
3: Per trampa mortal. Ai, senyor Anderson, estic segura que molt aviat tornarem a brindar per trampa mortal. Amb una altra beguda que no sigui ginger ale. Així pensa el Sidney, i jo hi estic totalment d'acord.
4: Ah, tant de bo. Fa dies ja vaig brindar per ell amb cervesa.
3: Ah, també en tenim. Que li en ve de gust una?
4: No, no, no, gràcies, ara no.
2: Penses quedar-te aquí, Mayra?
3: Doncs sí.
4: Senyor Brun, no creu vostè que m'he excedit detallant tant l'escenografia?
2: Es refereix vostè al disseny escènic? No, està perfecte. No podria estar millor. Escriu vostè molt bé a màquina. Elèctric, oi?
4: No, no, no, no. Les màquines d'escriure elèctriques no m'agraden gens. Quan se'n va la llum, no tens altre remei que deixar de treballar.
2: Per això, precisament, m'agraden tant.
3: Ai, senyor Anderson, sap què? Sidney vol fer-li uns suggeriments molt, molt convenients per millorar la seva obra.
4: Com? Ah, és clar, n'estic segur. M'agradaria molt escoltar-los.
2: Mayra, no pots fer això a la sala d'estar?
3: Doncs no, el llum de la sala d'estar no és adequat per cosir.
2: Si la vista no m'enganya, allà hi ha una butaca molt còmoda amb un llum darrere amb prou potència per poder gravar la Bíblia sobre el cap d'una agulla.
3: Tu has dit, Sidney, massa llum. Si et prometo estar callada, deixaràs que em quedi aquí.
2: Però, Mayra, aquesta és la primera obra del senyor Anderson i jo sóc el seu primer lector. Per això estic segur que ell s'estima més parlar amb mi sense ningú més escoltant. No és així, Clifford? No li sàpiga greu admetre-ho, amic meu.
4: Doncs no, senyor Brühl. No crec que sigui tan mala idea que la seva esposa es quedi amb nosaltres. Al contrari, ho prefereixo. Amb ell aquí m'allibero una mica de la sensació d'haver estat cridat pel cap d'estudis al seu despatx.
2: Bé, doncs. Clifford, no em pensava que la meva presència li fes tanta impressió.
4: Doncs sí. La seva presència, les seves comèdies, els seus comentaris... A mi mai m'havia passat pel cap dir-li a la meva màquina d'escriure altra cosa que Smith Corona.
2: Mentre li respongui bé.
4: No es preocupi, senyora Brühl. Estic molt enorgullit pel fet que vostè vulgui llegir la meva obra. Però de veritat vol llegir-la?
3: Oh, és clar que sí.
4: Molt agraït. A més, senyor Brühl, així sabrem com reaccionen les dones davant de... ja sap, senyora Brühl, allò de la pistola.
3: No, senyor Anderson, no en tinc ni idea.
2: Ara que ho diu, potser té raó, Clifford. De tota manera, hauria d'haver-me advertit que volia que la meva esposa també llegís l'obra. Li hauria demanat que portés una altra còpia. Així, mentre nosaltres treballàvem amb aquesta, ella podia estar llegint l'altra.
4: No tenia ni idea que la seva esposa volia llegir la meva obra. A més, tampoc no he fet cap altra còpia.
2: Com? No ha fet cap altra còpia?
4: No, només tinc la primera còpia, i de paper carbó. Cap problema. Jo li deixo aquesta còpia a la senyora Brühl i nosaltres mirem l'altra, d'acord? Així és que, si m'ho permet, s'obré al seu costat.
2: No, espera un moment, Clifford. Encara m'ho he de pensar. No ho veig del tot clar.
3: Ai, ni cas, senyor Anderson, ni cas. El meu Sidney té un fum d'idees boníssimes per la seva obra. Ai, mai no l'he vist tan entusiasmat. Ara, pel seu bé, li torno a dir que els seus consells són totalment imprescindibles per fer que triomfi aquesta comèdia. Només ell pot convertir-la en un èxit que estarà anys i anys en cartell. Un èxit que donarà diners a manta a tots els que hi participem en la producció.
2: Mayra, això és el que vol dir et prometo estar callada?
3: Ai, ho sento molt, Sidney, però ja no puc callar més. Ai, tinc una idea bullint dins el cap des del mateix moment de la vostra conversa telefònica. Senyor Anderson, està vostè molt equivocat si pensa que el meu Sidney li donarà tot el fruit de tants anys de treball i tots els seus coneixements que tant li ha costat aconseguir a canvi de no res. Com si el seu curset encara estigués en marxa. No es pensi el que no és.
4: Ell mateix s'ha ofert.
3: Molt malament, Sidney, molt malament. No hauries d'oferir-te de debades. Esclar que com en aquesta casa sóc jo l'única persona amb els peus a terra i qui controla el talonari de xecs... Ara et faig un suggeriment, Sidney. Potser et sorprendrà, però la meva intenció tan sols és poder organitzar un enterrament digne del teu nom i prestigi, entesos? Fes-me el favor de prometre'm que prendràs en consideració el que et vaig a dir-te ara mateix. Ho faràs per mi, Sidney?
2: Bé, jo...
3: Deixa estar la comèdia que portes entre mans, d'acord? Oblida't d'aquesta història sobre Helga Tendorp i el seu particular mètode de declarar assassinats i de trobar clauers desapareguts sota les assecadores. Oblida't-te'n i dedica't a millorar l'obra del senyor Anderson, d'acord? Sí, ni col·labora amb ell, per favor. I no em miris així. Això és el que jo penso que hauries de fer, Sidney. Per mi, ara per ara, seria la sortida més racional de totes. Justa i profitosa per tots. Clifford Anderson i Sidney Brull presenten Trampa Mortal, una comèdia d'assassins.
2: Com? Maire, ara sí que m'has deixat de pedra. Vols que deixi la meva esposa ofegada?
4: L'esposa ofegada? Tenia entès emprenyada.
2: L'esposa emprenyada? Quin títol? Mai de la vida, de cap de les maneres. Definitivament l'obra es dirà L'esposa ofegada. Té connotacions que agradaran molt a l'associació de feministes, a més del tema dels poders mentals. És una obra molt actual, molt...
3: Ai, sempre ho serà, Sidney. La gent sempre estarà interessada en dones amb poders mentals que poden assenyalar algú i dir aquest home ha assassinat aquest altre. És a dir, que Sidney, oblida la teva esposa ofegada i col·labora amb el senyor Anderson per millorar la seva obra. Per favor, fes-ho per mi.
2: Mayra, la teva proposta és molt convincent, molt... Què en pensa vostè, Clifford?
4: Qui, jo? De sobte em sento com si fos el protagonista.
2: Això pensa Mayra i així és. Vostè és el protagonista. També jo, és clar.
3: Crec que ara mateix, i abans de fer res més, hem de deixar les coses ben clares.
2: Tens raó, Mayra. Tota la raó. Bé, Clifford, la meva dona ja ha parlat. Per tant, ara és el seu torn.
4: Bé, en primer lloc... Per mi és tot un honor. Estic gratament sorprès i impressionat del tot que el mateix Sidney Brull estigui valorant la possibilitat de posposar una de les seves obres a fi de col·laborar amb mi. Qui m'havia de dir que jo, quan només tenia 12 anys i estava allà assegut en aquell teatre, un dia estaria aquí, sospesant l'oportunitat...
2: Què fora? Vol deixar-se de discursets i anar al gra?
4: I disculpi, senyor Brull, però crec que aquesta és una oportunitat que he de meditar molt detingudament.
3: Ai, tant!
4: Doncs... a veure si puc explicar-me. Per a mi tot això és com si em visités un doctor, un dels millors cirurgians del món, i em plantegés operar-me. Lògicament, amb tot el respecte pel seu saber i experiència, crec que tindria tot el dret a demanar una segona opinió professional. Senyora Brull, encara no tinc clar quines són aquestes millores tan necessàries. Continuo pensant que la meva obra, tal com jo l'he escrita, està molt bé. Certament, no és perfecta i, sens dubte, pot millorar-se, com tot. Però, de tota manera, estic convençut que no li usés cap tipus de cirurgia profunda. Espero, senyor Brull, que les meves paraules no l'hagin ofès.
2: De cap manera.
3: Oh, senyor Anderson, els editors només saben de contractes, no tenen idea de res més. Ah, per favor, Clifford, per
2: Mayra.
3: Favor.
2: Mai no tornis a fer això. Mai. Pregar, mai. Entesos, Mayra? Entesos? Deixa que el senyor Anderson sigui feliç pensant que ha trobat el tresor de les Índies i que nosaltres li volem arrabassar.
4: De cap de les maneres pensaria jo això, senyor Brull. Tot el contrari. Estic molt més que orgullós perquè vostè vulgui deixar aparcada una de les seves obres per tal de col·laborar amb mi.
2: Ho sento molt, Clifford, però ja no penso fer-ho. Ara que ho he considerat detingudament, he decidit que mai no deixaré una obra tan actual i innovadora com L'esposa ofegada per passar a convertir-me en la dida d'una peça amb un futur tan incert com la seva Trampa Mortal. Aquí té. Mayra, què fas, Pau, plantada com una bleda atemorida? Estàs posant-me nerviós. Torna a seure i tranquil·litza't, vols? No deus voler tenir un altre atac de cor, oi?
3: Sí, Ney.
2: I vostè, Clifford, vagi i faci el que ha dit. Vagi i mostri la seva comèdia a uns quants editors. Vagi. Després, quan tingui clar que Trampa Mortal necessita tot un procés de reescriptura, em telefona. I ho sap, potser em trobarà sense res entre mans. No cregui, ja em va passar en una ocasió.
4: Molt bé. Molt agraït, senyor Brull. Així ho faré.
2: Tot i que ho dubto moltíssim, perquè ja he desenvolupat tot el plantejament escènic de L'esposa ofegada i ja n'he escrit més de la meitat. A més, estic a punt de començar una altra obra amb la vida del gran Houdini com a motiu central.
4: Sí?
2: Sí, la màgia s'ha tornat a posar de moda. A més, el gran Houdini sempre ha estat un dels meus mites personals. Miri, veu aquest parell de manilles? Era seu, sap?
3: Sidney.
2: Un home extraordinari, el gran Houdini. Sabia vostè que ell mateix construïa els seus aparells de màgia?
4: Doncs no ho sabia.
2: Era tot un artesà de la màgia. Miri, per favor, agafi aquestes manilles.
3: Sidney.
2: Maira, seu.
3: No ho facis, per favor, Sidney, per l'amor de Déu, reflexiona.
2: Maira, aquest és un home jove i honrat. Per tant, fes el favor de tornar a seure i comença a deixar de sospitar de tot el qui entra per la porta, vols? Disculpi, la Clifford. Fa uns anys vam tenir una experiència molt desagradable amb un autor que volia plagiar un dels meus èxits. Des d'aleshores, sempre que comento amb algun dels meus col·legues el títol de la comèdia en què estic treballant, la meva esposa comença a sospitar. Però vostè no s'ho prengui com res personal. Oblidi-se'n. Observi-les bé. Són unes manilles extraordinàries, oi?
4: Semblen molt antigues.
2: Vostè ho ha dit, Clifford. Semblen. El gran Houdini la va construir per a causar aquest efecte. També semblen irrompibles i a prova d'escapades, oi?
4: Ni tant.
2: Doncs ara, si em fa l'honor...
4: Senyor Bru, m'està demanant que me les posi?
2: Sí, això és el que vull dir quan té vostè a les mans el parell de manilles que més m'estimo. Eren del gran Houdini i em van costar $1,200.
4: $1,200? Uau!
2: Bé, ara giri els punys. Pressioni i estiri cap a vostè.
4: A veure...
2: No, ho fa bé, Clifford. Tot ha de ser un moviment únic. Intenti una altra vegada, vinga.
4: Res.
2: Giri, pressioni i estiri. Vinga, tot d'una.
4: No puc, senyor Brull, no puc. Ho sento molt. Però no sé com obrir-les. El problema deu ser que no sóc el gran Houdini.
2: Tranquil, Clifford, tranquil. Tinc la clau per aquí, per alguna banda. Clifford, vol fer el favor de parar? A veure si les desbarata.
4: Disculpi, senyor Brut, però...
2: Clau, claueta. On t'has amagat, claueta d'oradeta?
4: Senyor Brut, sap què? Aquesta situació és immillorable per a començar una comèdia d'assassins. Sí? De veritat?
2: Com?
4: A veure... Un autor novell que vol triomfar al món del teatre fa arribar la seva òpera prima a un dramaturg consagrat, a qui ha conegut en assistir a un curset d'estiu. Casualment, el reconegut i ja un poc vell dramaturg, d'un temps ençà, no du res de bo entre mans. A més, ell és l'única persona que coneix l'existència de la comèdia del jove. I per si no fora prou a tot això, hem d'afegir que aquest és un èxit segur.
2: Clifford, tot això és un seguit de casualitats massa extraordinari, no creu?
4: Potser sí. Però més o menys això és el que ha passat fins ara. Què en pensa vostè, senyora Brull?
3: Tot això no m'agrada gens.
4: Senyor Brull, la clau.
2: A veure, potser l'he deixada per aquí, en alguna part, entre alguna d'aquestes armes.
4: Escolti, senyor Brull, m'he oblidat de dir-li que en qualsevol moment em telefonaran.
2: Com diu?
4: Bé, he quedat amb una amiga a casa meva a 9:15. Si fa, no fa, ja és l'hora, oi? Com que no he pogut localitzar-la abans de sortir, li he deixat una nota al mirall del vestíbul. Li comunico que vinc a visitar-lo i li he donat el seu telèfon. Li he demanat que em reculli a l'estació. Ha de telefonar aquí perquè jo li digui quin tren he d'agafar per tornar a casa. Avui ja he fet la meva passejada de 2 hores. Això vol dir, senyor Brull, que espero que trobi la clau de les manilles el més aviat possible, perquè, si no, vostè mateix haurà d'aguantar l'auricular del telèfon.
2: Com s'ho apanyarà la seva amiga per entrar a la casa i llegir la nota?
4: Oh, en té la clau.
2: Oh, però de camí m'ha dit que no coneixia ningú Milford, tret d'algun botiguer.
4: I així és. La meva amiga és de Hartford, li diuen Marieta Klenowski. Ensenya educació física.
2: Clifford, on ha aconseguit vostè el meu número de telèfon? No apareix a la guia.
4: Me l'han donat a la universitat i també la seva adreça. Conec la senyora Beckham.
2: La senyora Beckham?
4: Sí, una dona baixeta amb el cabell roig i tota ullerosa.
2: Espero que li hagi donat el número correcte. Fa molt poc que ens l'hem canviat. No paràvem de rebre telefonades d'un maníac. Em pensava que encara no ho havia comunicat a la Universitat de Connecticut. Quin número de telèfon ho ha deixat a la senyoreta Klenowski?
4: No me'n recordo bé.
2: 2263049 o 2255457?
4: El primer. 3049.
2: Doncs aquest és el nou. Potser ja he notificat el canvi de número a la universitat i m'he oblidat totalment. Que estrany. No és molt normal que em passi això.
4: Senyor Brull, pot continuar buscant la clau, per favor?
2: Sí, és clar.
3: Cindy, el meu cor no ho aguantarà.
2: No aguantarà què, Maire? Que jo no trobi aquesta clau, aquesta clau que tinc a la mà. Ja veig, tots dos estàveu pensant que anava a agafar una d'aquestes masses i d'una revolada faria un assassinat a la manera de Vincent Price, oi? No, no patiu. Per què fugiu?
4: Quan un escriu una comèdia com la meva, mai no pot deixar de plantejar-se algunes possibilitats com aquesta.
2: Té raó, Clifford, tota la raó. La veritat és que jo també estic una força obsessionat amb tant d'inventar assassinats. I tu, estimada i allà l'esposa, quina és la teva excusa per fugir? Veu, Clifford, 11 anys de matrimoni i la meva esposa encara es pensa que sóc capaç de produir una víctima de carn i ossos. Espero que prengui bona nota de tot això. Ara vinga, agafi aquesta clau i obri les manilles.
0: Clifford agafa la clau que li ha donat Sidney. Allarga les mans cap al llum de l'escriptori i intenta obrir les manilles. Sidney s'acosta a la paret de les armes. S'hi atura. Es fixa en una de les masses medievals. L'agafa i comença a jugar amb ella mentre continua parlant amb Clifford.
2: Sí, Clifford, té raó. La seva trampa mortal és digna de ser presa en consideració. Però no tant com per matar ningú.
4: No sap com me n'alegro.
2: Clifford, sap què? M'ha agradat molt la seva invenció. Marietta Klenowski. M'encanta. De veritat, el felicito.
4: Molt agraït, senyor Bruno.
2: Fins i tot he arribat a veure com la suor corria pels braços de la senyoreta Klenowski en acabar de jugar un partit de bàsquet amb vostè. Ara, això d'una senyora Beckham molt ullerosa...
4: Només volia aplicar allò del senzill alhora que convincent defecte físic que vostè ens aconsellà que intentàrem posar sempre els personatges. Senyor Brull, estàs segur que aquesta és la clau de les manilles?
2: Per l'amor de Déu, Clifford. El gran Houdini es va alliberar d'aquestes manilles després de guardar la clau dins d'un pot de llet condensada. Així és que no entenc com vostè ara no pot fer-ho.
0: De sobte, a traïció, Sidney envolta el coll de Clifford amb la cadena de la massa. Comença a estrènyer amb força. Clifford s'alça de la cadira per intentar desfer-se'n, però no pot. Quan comença a ofegar-se, Clifford intenta introduir el dit entre el coll i la cadena que l'escanya. Però no ho aconsegueix. Maire s'hi acosta cridant espaurida.
3: Per l'amor de Déu, Sidney! Sidney, deixa'l!
2: Maire, parta't i queda quieta!
3: Ai, senyor! Ai, senyor!
0: Clifford llança les mans emmanillades cap enrere, per damunt del cap, intentant agafar el cap de Sidney, mentre que aquest continua estrenyent amb tota la seva força.
3: Ai, Déu meu, Sidney!
0: Sidney, mentre continua ofegant Clifford, intenta protegir-se de les violentes manotades i de les puntellades que aquest ha començat a donar. Però la gola de Clifford ja ha començat a gotejar sang a causa de l'ofegament. Maire, que no pot parar de gemegar i plorar, s'hi acosta i observa. Però novament fuig. De cop i volta, Clifford, amb els ulls completament desorbitats i sense deixar de vessar sang, cau a plom davant la xemeneia. Obre de bat a bat els braços encadenats i mor. Sidney s'agenolla al seu costat, sense deixar d'ofegar-lo. Finalment, després d'assegurar-se que està ben mort, s'atura. Tot d'una, comença a relaxar-se. Seu sobre l'esquena de Clifford. S'incorpora i li busca el pols sota una de les manilles.
2: Mort. Ben mort.
3: Però què has fet, Sidney? L'has mort.
0: Sidney s'aixeca del tot. Li costa respirar. Comença a tremolar. Treu un mocador de la butxaca. Es neteja les mans i la cara i es gira cap a Maire. Després d'aconseguir dominar la tremolor, s'acosta a l'escriptori i agafa una altra clau. S'acosta a Clifford. S'ajup i obre les manilles. Les agafa. Les neteja amb el mocador i les deixa al seu lloc a la paret.
1: Finalment s'acosta novament al cos de Clifford. S'ajupa al seu costat, treu la massa que ha fet servir per ofegar-lo i cobreix el cos amb l'estora de la xemeneia. Agafa la massa i comença a netejar-la. S'alça i torna a col·locar la massa a la paret de les armes.
2: Maire, veus com el teu cor sí que ha aguantat?
3: D'aquella manera, no... no les tinc totes.
2: Ara ens anirem de vacances a la Riviera, després de l'estrena del meu nou èxit, esclar.
3: Oh, Sidney, on anirem a parar?

0: seus deutes.
1: Sí, Nick. Què penses fer ara d'ell?
0: Soterrar-lo darrere el garatge. No, millor, en el jardí. No cal fer tant d'esforç per cavallar.
2: Sidney agafa els manuscrits de damunt de l'escriptori. Els examina. Arranca el primer full. L'estripa i el llença a la xemeneia. Fa el mateix amb la còpia de paper carbó. Examina la resta de papers. Obre el calaix central de l'escriptori i els desa. Tanca el calaix.
1: Oh, Déu meu.
0: Maire, vols fer el favor de prendre't un conyac?
2: Sidney s'acosta a la xemeneia. Treu un misto d'una caixa. L'encén i cala foc a la paperassa. S'aixeca. Mira la foguera i quan comença a apartar-se es troba novament amb l'esquart inquisidor de Maire, que no pot deixar de mirar-lo amb repugnància.
0: Ah, estimada, tornaré a triomfar. Els nostres amics es quedaran bocabadats quan vinguin i vegin com et mantinc amb els meus diners. Ja estic veient les cares de sorpresa. Tenia raó, Maire. Lluna plena total. Espero que això no acabi convertint-se en un dels meus costums mensuals. Podries ajudar-me amb aquest home d'aquí? Agafa la catifa per una banda i jo per l'altra i l'emboliquem.
1: No, no.
0: Escolta, Maire, ja està fet. Per tant, no té cap sentit que ara totes aquestes maniobres em provoquin una hèrnia, saps?
2: Sidney fa rodar el cos de Clifford i l'embolica amb l'estora. Després, l'agafa per les espatlles que romanen dins l'estora. Maire l'agafa pels peus. Entre els dos, l'alcen i el porten cap als finestrals.
0: Ui, encara sort que, gràcies a Déu, no era el dels 200 quilos en canal.

0: Ha caigut la nit. La llum de la lluna plena entra pels finestrals i il·lumina l'estança amb claredat. Maira seu en una butaca amb una copa buida a les mans. S'alça, s'acosta a la licorera i es posa una mica de conyac. Pels finestrals, des de l'exterior, arriba Sydney. Es neteja els peus, s'espolsa els pantalons i entra.
1: Maira, em poses un doble? He agafat una mica de fred. Malauradament ens hem quedat sense la millor estora que teníem. Però ara no et preocupis d'això. Casualment, l'altre dia em vaig veure una que em va agradar molt. Maira, estimada, tinc el pressentiment que estàs a punt de fer-me un discurs, eh? Pots esperar fins que jo també m'hagi posat una copa de conyac i m'hagi assegut?
2: Tens raó, Sydney, però això vaig a fer-te. Un discurs. Crec que després de tots aquests anys de farsa matrimonial ja he après com.
1: No ho dubto, Maira. Bé, ja sóc a punt, quan vulguis.
2: Sydney, mai no podré entendre com has pogut fer una cosa així. Puc comprendre que estiguessis més que emprenyat de tant de fracàs seguit i més que avergonyit d'haver de viure anys i anys dels meus diners, però tot i això mai no podré acceptar el fet que siguis un assassí. Mai, entesos? Sydney, mai. A més, com podré sentir-me orgullosa de l'èxit de Trampa Mortal quan els dos sabem que no és teva, eh? No ho entenc. De cop i volta el meu espòs admirat s'ha convertit en un assassí. Una persona no canvia tant del dia a la nit. Per tant, Sydney, sempre deus haver sigut molt diferent d'allò que sembles.
1: Maia, amor meu.
2: Oh, encara no he acabat. I tampoc no estic d'acord amb això que la policia es quedarà indiferent. Ho sento molt, Sydney, però no hi estic d'acord. No. Per primera vegada en 11 anys de matrimoni no hi estic d'acord. Per això, quan vinguin a interrogar-nos, no vull que facis res que pugui aixecar sospites. Res. Entesos, Sydney? Entesos?
1: Maira, com han de venir fins aquí? Clifford va desaparèixer a Milford i nosaltres vivim a Westport. Oh.

0: investigaran els seus últims actes. D'acord, Sidney, potser allò de la telefonada de l'amiga s'ho ha inventat. Ara bé, el que sí que podria ser cert és que li hagin donat la nostra adreça a la universitat.
1: Si venen, simplement els diré que va tenir l'atreviment d'escriure'm una carta demanant-me consell. Jo no li vaig contestar, esclar. És més, la vaig trencar i la vaig llançar a les escombraries.
0: Sidney, d'aquí un mes, si encara no ens han arrestat, vull que m'abandonis. De primer tindrem una sèrie de discussions davant dels nostres amics. Si vols, pots escriure-les tu mateix. Baralles sense massa importància, o sobre diners o qualsevol altre assumpte. Tot seguit sortiràs de la meva vida per no tornar mai.
2: Ràdio Vila-sacra.
0: I m'agradaria molt que t'emportessis al teu jardí. Ara, com que això és totalment impossible, tan bon punt els diners que doni trampa mortal comencin a omplir-te les butxaques, me'l compraràs. Abans que te'n vagis a la Ribera, d'acord?
1: Maire!
0: Ah, sí. No sols em compraràs el teu maleït jardí, també em compraràs aquesta maleïda casa i tots els seus maleïts 9,3 acres. D'acord, Sidney? D'acord? Oh, no et preocupis pel preu, eh? D'acord? Sidney, d'acord?
1: Maire, estimada, tranquil·litza't, vols? Tot això et passarà, només estàs tenint un atac de nervis.
0: Oh, i allunya't de mi, Sidney!
1: Tranquil·litza't. Tranquil·litza't, vols? M'estàs espantant. Acabem de patir una experiència molt dolenta i colpidora. No puc suportar el fet que em puguin arrestar i declarar-me culpable sense cap tipus d'atenuant. La veritat és que jo tampoc no acabo d'entendre com he pogut tornar-me tan boig per assassinar aquest noi. T'ho juro, Maire, crec que ara no és el moment més adequat perquè parlem del tema. Faríem bé si deixem aquesta conversa per més endavant. En uns dies tornarem a ser novament nosaltres i ho haurem assimilat tot.
0: Oh, Sidney, ara mateix tu estàs sent qui realment ets. I jo també. Per tant, en uns dies... Oh, truquen! Oh, ja els tens aquí. Ja saps, Sidney. Disculpi, senyor oficial. Tot va començar quan el noi va venir a l'atreviment d'escriure'm una carta a fi de demanar-me consell.
1: Què dius, Maire? No pot ser cap oficial de policia. Deuen ser la Lottie i el Ralph.
0: Oh, potser és el Gatendorp.
1: Vol fer un favor de no ser tan maniàtica? Va, sens dubte són Lottie i Ralph. Ma mare que els ha... A bona hora venen. No tenim altra opció que deixar-los entrar. Podràs afrontar això, oi, Maire? O potser és millor que pugis dalt, els diré que tu...
0: Oh, ni pensar-ho, Sidney. Em quedaré aquí. I et posaràs tot nerviós pensant que en qualsevol moment tindré un atac.
1: Maire! Ja vinc, ja vinc! Qui és?
3: Sóc Helga Tendorp, la veïna que viu a casa dels McBain. Per favor, puc passar?
4: Helga Tendorp!
3: Molt urgent que jo parli. Jo telefono a informació, però la senyora no em dona el seu telèfon. Per favor, em permetrà entrar? Sóc amiga de Paul Wyman. Molt urgent, per favor!
1: Passi, passi.
5: Entra Helga Tendorp. És una dona teutònica, menuda, i amb una barbeta prominent, d'uns 50 i pocs anys. Té l'aparença d'una persona angoixada per un fort dolor. Vesteix un pantaló de xandall i una jaqueta de punt mal cordada.
3: Oh, jo ho sento per tan tard venir, però em perdonarà quan jo faci explicació. Ja... Ja, és l'habitació que veig. Aquestes bigues, aquests finestrals. Mal, molt, molt de mal. Vostè, senyora, mal. Molt de mal.
1: Què diu, senyora? No l'entenc. Cap de nosaltres dos se sent malament. Oi, Maire?
3: Parret, mal. Armes, tal com jo les he vistes. Per què guardar coses així tan plenes de mal?
1: Tranquil·la, senyora, tranquil·la. Només són antiguitats, records de les meves estrenes. Sóc dramaturg, sap?
3: Ja, Sidney Brühl. Paul Wyman em va dir: nosaltres fem llibres junts.
1: Aquesta és Maire, la meva esposa.
0: Un plaer.
3: Oh, què li fa tant de mal, pobra senyora?
0: Res, en realitat estic
3: no,
0: bé.
3: No, no, no, una cosa que vostè veu li fa mal. Pol els ha parlat a mi? El meu nom, Helga Tendorp. Jo sóc vident.
1: Sí, ens ha parlat de vostè. De fet, ara anava a preguntar-li per ell.
3: Oh, des de fa hores veig mal aquí. I més que mal. Des de les 8:30, quan comença el Merv Griffin Show, jo estic ahí la pròxima setmana. Vostès miraran?
1: Sí, sí, sí, de segur. Mayra, pren nota d'això, vols?
3: Dijous nit. Jo vaig telefonar la informació, però la senyora no em va donar el seu telèfon. Jo telefono Pol, però ell no està a casa. Ella està en un lloc amb les parets roges, dos palets, mans menjant. Jo telefono la informació de nou. Jo dic, és urgent, vostè ha de dir-me. Jo sóc Helga Tendorp, jo sóc vident. Ella diu, doncs vostè mateixa. Jo intento, però jo només veig el 226 que tots tenim, ja? Així que jo vinc aquí ara. Senyora, senyora, el mal serà pitjor, molt més que pitjor.
0: Més que mal?
5: Helga Tendorp comença a recórrer l'estança, amb els ulls tancats, una mà al front i l'altra al davant. Sidney i Mayra resten esglaiats.
3: Oh, ja! Jo veig molt més que mal aquí. Por, em fa por. No, no, no, em farà interferències.
1: Com?
3: La beguda que vostè anava a oferir-me. He de guardar clar el meu cap. Mai beguda quan treballo. Només quan imatges són massa, jo m'emborratxo.
5: Helga s'acosta a la paret on hi ha les armes i comença a moure la mà per damunt de la col·lecció. La mou endavant i endarrere. Sidney i Mayra resten glaçats.
3: Sí.
5: Helga passa la mà sobre la massa amb què Sidney ha matat Clifford. Tot seguit, agafa una daga i es gira cap a ells.
3: Usada moltes vegades per una dona atractiva amb el cabell obscur. Sembla que mata, però no ho fa.
1: Ah, molt bé, senyora Tendorf. És de la meva obra, Joc assassí. I sí, la va emprar totes les nits una actriu molt atractiva i de cabells obscurs.
3: Ah, s'usarà una altra vegada per una altra dona. No en una obra, per una obra. Per una obra, una altra dona usarà això. Senyor Brull, desfer-se d'aquestes coses, ja?
1: Sí, té raó, ja ho havia pensat. En un mes o així vendré tota la col·lecció. Ja estic cansat de veure-les.
3: Un mes? Oh, potser serà massa tard. Senyors, no m'agrada posar tristes les persones, però jo he de parlar quan jo veig, ja?
1: No sé què dir-li, vostè hauria d'estar callada. Paul Wyman ens va dir que ha vingut aquí per desconnectar. Per aquest motiu està vostè ara al país, oi?
3: Ah, sí, és clar. Ho sento molt, però jo he d'advertir. Per això em va donar Déu el meu do. Veig mal aquí. Molt de mal. Molt. Per a vostè, senyor Brull. Per a vostè també, senyora. Veig mort en aquesta casa. Hi ha una cosa que aquí atrau mort, que fa mort, que causa mort. Alguna trampa de mort. Es diu així, trampa de mort? Doncs...
1: Tranquil·la, senyora Tendorf, tranquil·la. No hi ha per què preocupar-se. El que vostè veu és el títol de la comèdia que ara escric, Trampa Mortal. I aquesta misteriosa mort sobtada és l'assassinat que desenvolupo en la meva obra. Estic segur que això és el que vostè veu. Quan vostè ha arribat, estava en el meu estudi treballant-hi.
3: Potser, però veig una mort real.
1: Això és perquè assajo tot el que escric. És el meu mètode de treball. Escric una situació i tot seguit l'assajo.
3: Oh, aquesta cadira.
0: Déu meu.
1: Tranquil·litza't, Mayra.
3: Oh, un home... un home jove amb botes aquí en aquesta habitació. Un home jove amb botes atacarà vostè, ja.
1: M'atacarà un jove amb botes?
3: Ja. Amb una d'aquelles armes. Vindrà com a amic per ajudar-lo, per treballar amb vostè, però atacarà. Ara interferències.
1: D'acord, estaré a l'aguait per si de sobte apareix un home jove amb botes. A més, d'ara endavant farem com els japonesos. Deixarem les sabates a la porta, oi, Mayra?
3: Seu en aquesta cadira i parla amb vostè de Jan. Ja?
1: Apareix una Dayan en la meva obra.
3: Oh, i dues persones més. Smith i Colonna? No, una... Sí, baixet, negre. Està en la seva obra, Smith Colonna? Un home negre i baixet?
1: No, mai no he pensat en un personatge així.
3: Ara, moltes interferències, moltes... se n'ha anat. Ja no veig res.
1: Ja en tenim prou, senyora Tendorf. Ha fet vostè una demostració extraordinària. No és així, Mayra? Extraordinària. Realment extraordinària. La manera en què vostè ha endevinat el títol de l'obra i el personatge i allò de la daga... És realment sorprenent. Estem molt impressionats. Molt, oi, Mayra?
3: Recordis de la resta que jo veig. El ganivet s'usa una altra dona una altra vegada. Sí, per una obra. I home jove amb botes ataca vostè. D'aquestes dues coses estic segura. Altres imatges plenes d'interferències... Oh, senyora, dolor és menys, ja?
0: Tranquil·la, no es preocupi per mi, senyora Tendorf. No em trobo malament. Gràcies.
1: Té raó. Déu li ha otorgat un do, un regal meravellós. He de confessar que sempre he sigut un tant escèptic amb el tema dels poders mentals, però vostè m'ha convençut que estava de totes equivocat.
3: Oh, sí, sí. El meu regal és meravellós, ja... Però a vegades no estic feliç de tenir-lo.
0: L'ha tingut sempre?
3: Oh, des de menuda. Mai no he pogut jo gaudir de jocs d'amagar-se. Ja? Era massa fàcil. I els pares no embolicaven els regals de Nadal. Per què gastar paper? Després, en la meva joventut, quan sortíem nois... quines imatges!
1: M'acceptarà vostè ara una copa? M'agradaria molt que parléssim.
3: Oh, no, gràcies. Jo he de tornar a casa. Vindrà a sopar alguna nit? Jo li diré tota la meva vida. Faria una obra molt bona amb mi. Senyora, quan menuda... Vostè vivia a casa gran amb les finestres grogues, ja?
0: Sí, com ho sap? Les està veient?
3: Sí, sempre que la lluna plena, jo en el millor moment. Bona nit, senyora. Compte.
0: No es preocupi. Bona nit.
3: No oblidi. Alerta. Vostè, senyor, també?
1: Així ho faré, no pateixi. No deixaré entrar cap xicot amb botes. Bona nit, senyora Tendorf.
3: Oh, bona nit, senyor Brühl. Recordin, Merv Griffin Show, dijous nit.
1: Bona nit, senyora Tendorf. Si això és tot el que la famosa Helga Tendorf sap fer, no hi ha per què preocupar-se.
0: Oh, no t'espanta el que ha vist?
1: No gaire, la veritat.
0: Sidney, tornarà amb la policia i ens tancaran a la presó.
1: No veig per què. Si la policia ve i la duen, cosa que dubto molt, què? Els tindrà rastrejant tota Nova Anglaterra a la cerca i captura d'un home baixet i negre amb dues rodetes a les galtes. Aquí l'una i l'altra aquí, unides per una veta de màquina d'escriure.
0: Però ell ha vist com el senyor Anderson estava assegut en aquesta cadira i ha sentit la vostra conversa.
1: Ah, tot això ja ha passat. Per tant, tranquil·litza't, vols? Ara mateix agafo la maleïda comèdia de Clifford, la faig miquetes i la llenço a les escombraries. Millor encara, la cremaré. Així acabarà tot això.
0: Ai, què has de fer, Sidney, és vendre aquesta maleïda col·lecció d'armes.
1: Tens raó, Mayra. Potser ho faré. Molt bé, ho faré, t'ho prometo. És més, t'ho juro. D'aquí uns dies, és clar, si no, seria massa sospitós. Aquesta daga, sorprenent, oi, Mayra? Després de 18 anys encara manté l'empremta de Tània.
0: Oh, Sidney, amaga-la ara mateix.
1: Bé, la desaré al calaix de l'escriptori. Entra, daga, entra. Que el mal desaparegui per sempre.
0: Saps què, Sidney? Si et dic la veritat, jo també desitjava que ho fessis. Sí, tot i que m'aterria que fossis capaç de fer-ho. Al mateix temps ho desitjava. Jo també vull tornar a tenir diners i veure el teu nom encapçalant de nou els carrers de Broadway.
1: Escolta, Mayra, tu vas intentar detenir-me, d'acord? Vas fer tot el que vas poder. Qui ha assassinat aquest noi sóc jo, ningú més. L'única raó perquè m'has ajudat a amagar-lo en el jardí és perquè jo t'ho he demanat. Si es donés el cas que algú descobrís el cos del noi, mai no hi hauria cap dubte de qui ho ha fet, jo. Tot i això, com que res sortirà malament d'aquí unes setmanes, tots feliços brindarem pel meu nou èxit. Ja veig els titulars. Important empresari de Broadway produeix la nova comèdia d'intriga de Sidney Brull. Tota la resta de dramaturgs nord-americans confessen tenir enveja. Ara, Mayra, apaguem els llums i anem al llit, vols? Així millor. A més d'assassinar, sé fer altres coses, recordes? No ho entenc. Potser l'assassinat sigui un afrodisíac. T'ho imagines, Mayra?
5: Sidney i Mayra resten a les fosques. En la penombra es veu la silueta d'un home que s'acosta a Sidney per l'esquena i l'agafa.
1: Ah!
5: És Clifford. A tot brut de terra i amb la gola plena de sang, s'abraona damunt de Sidney i el llança a terra.
2: Ah! Una branca que du a les mans comença a pallissar-lo.
1: Ah! Mayra! Auxili, suport! Ah!
5: Mayra es queda glaçada, espaordida, paralitzada. Clifford branda el tros de fusta i colpeja un i un altre cop a Sidney, que intenta arrabassar-li la branca però no pot. Clifford el colpeja novament, una vegada i una altra, una vegada i una altra, una i una altra. Finalment, Sidney es queda rígid. Tot d'una, Clifford abaixa la branca, sospira fort i es gira. De cop i volta, alça de nou la branca i s'acosta a Mayra.
0: No, por favor. Jo no volia que Sidney, jo no volia que Sidney ho fes. Jo vaig intentar detenir-la, no, por favor.
5: Mayra s'aferra al respatller de la cadira. Comença a quedar-se sense aire i es colpeja el pit. Gira els ulls en blanc i cau a plom. Clifford observa uns segons el cos mort de Mayra. Tot seguit, sense baixar l'estaca, s'agenolla al seu costat. La toca amb la mà esquerra, li agafa un canell, li mou el cap i li busca el pols en el coll. Finalment, mou el braç dret cap avall i sospira profundament.
6: Cap dubte, Sidney. Mayra ha mort. La trampa ha funcionat.
1: Com no havia de funcionar, Cliff? Mayra tenia atacs per molt menys.
6: Oh, Mayra.
1: Bé, ja està. Clifford, m'has fet mal, saps?
6: Què vols dir?
1: Per què m'has copejat amb moltíssima més força de quan ho assajàvem a l'hotel?
6: Doncs no ho sé. Deu haver sigut una pujada d'adrenalina provocada per estar fent una actuació en directe. A més, Sidney, no et queixis. Tu també m'has fet mal, saps? Maleïda sigui Helga Tendorf. Per culpa seva jo també he estat a punt de patir un atac de cor.
1: Ja en som dos.
6: Tot un misteri, Sidney? Com deu haver vist que anava a atacar-te?
1: No ho sé, però de tota manera no ho ha encertat del tot. Ell creia que ho faries amb una de les armes de la meva col·lecció.
6: Suposo que la nostra actuació amb la branca de fibra l'ha confós.
1: Ja, moltes interferències, moltes. Cliff, toca ferro. No fora cas que se li acudeixi tornar. Ara mateix aquesta maleïda bruixa deu estar confessant a la gent que aquí ha detectat l'estranya presència d'una mort sobtada. Fins al més petit detall és important. Saps, Cliff? Els darrers dies he estat dient a tots els amics de Maire que els últims canvis d'oratge l'havien afectada molt. No ens convé que, si Alga Tendorp torna, pugui rebre cap imatge amb massa claretat, eh, Cliff?
6: I tant que no. Vaig a portar aquí les meves...
1: No tinguis tanta pressa, Cliff. Primer ha de passar una estona, abans que jo telefoni al doctor, i després ja en parlarem. No volem que vingui corrents i ressusciti Maire, oi?
6: I què fem si torna Madame Tendorp?
1: No veig cap raó perquè torni. Ja no hi ha mal en aquesta casa.
6: Tens raó. No me n'havia adonat.
1: Clifford, vols fer el favor d'estar-te quiet? Ho estàs tacant tot. Oi que et va sorprendre molt el meu senyal, eh, Cliff? Entra, Daga, entra, que el mal desaparegui per sempre.
6: Ah, era un senyal.
1: I tant. Vaig arribar a pensar de canviar els plans si no tornaves de la mort. La predicció de la Tendorp podria haver-te espantat. Adeu, trampa mortal. Tant de bo no fossis només un esborrany.
6: Posarem el meu escriptori aquí, eh, Sidney?
1: No, Cliff, tinc una sorpresa per tu.
6: Quina sorpresa tens per mi, Sidney?
1: És una sorpresa, per tant, no t'ho puc dir. Hauràs d'esperar. Saps què, Cliff? He decidit que realment escriuré una obra sobre els poders mentals. Tot i els errors, Alga Tendorp ha fet una demostració molt convincent, no?
6: Saps què, Sidney? Jo també tinc una comèdia per escriure.
1: Ah, sí? La que vas esmentar en el curset, oi?
6: Doncs no. Tinc una altra idea millor. La setmana passada, mentre estava ordenant el meu despatx, de sobte vaig comprendre que hi havia tota una història mirant-me els ulls. Una història plena de personatges que no tenen altra sortida que anar a l'oficina de l'atur per a sobreviure.
1: Cliff, pots escriure una comèdia d'intriga amb aquesta trama?
6: I tant que no. La veritat és que ja no trobo cap interès a les comèdies d'assassins. Ai, Sidney, el que ara vull és escriure una obra més real, amb molta càrrega social.
1: Com? Molt bé, Cliff. Tot i les paraules que acabo d'escoltar, encara et permetré que vinguis a viure amb mi. Vinga, vinga, comença a portar les teves coses, d'acord? Mentrestant, telefonaré al doctor.
6: D'acord, Sidney.
7: I és el doctor? Soc Brul, Sidney Brul. Li podria dir que em telefonés, és molt urgent. La meva dona ha tingut un atac de cor. Ara ja crec que no s'hi pot fer res. El meu telèfon és 226-3049. Faria favor de telefonar-me de seguida, per favor. No ho oblidi.
6: Demà entraré els pesos i la màquina d'escriure, és clar.
1: Et refereixes al petit senyor Colona?
6: Això va ser molt graciós, oi, Sidney?
1: I tant.
6: Ve ja el doctor?
1: No, li he deixat un missatge en el contestador.
6: Això vol dir que no podem saber quan vindrà. Tant fa. Ja ho descobrirem quan arribi. Quant de temps creus que pot tardar, Sidney?
1: No ho sé, un parell d'hores, si més no. Qui sap? Potser hauria de quedar-me amb Maire. No sé.
6: És clar, tens raó. Ciao.
1: Ciao. Hey, Cliff. La fusta del parquet del pis de dalt cruix. Per tant, dutxa't de pressa, vés-te'n al llit i no et moguis d'allà.
6: Sí, senyor.
7: Digui'm. Sí, doctor. Un de molt fort. Li he fet el boca a boca durant uns 10 o 15 minuts, però em penso que és inútil, que ja no hi ha res a fer. Els canvis d'oratge d'aquests darrers dies l'havien afectada molt. Jo volia telefonar abans, però ella no m'ha deixat. Deia que no era res, que ho oblidés, que no havia de preocupar-me.

0: Al despatx de la mansió de Sydney, uns dies més tard. Les cortines són obertes de bat a bat i pels finestrals entra amb força la llum del sol d'un dia molt clar. L'escriptori de Sydney ha estat substituït per a un elegant escriptori doble, on Sydney i Cliff seuen davant per davant un de l'altre. Clifford treballa de valent. Escriu a una velocitat de 60 paraules per minut en una Smith Corona vella i negra. Escriu d'una tirada, sense aturar-se. També hi ha un full dins la cenòvia de Sydney, però en blanc. Sydney no pot amagar la seva irritació i remuga per ell mateix.
1: Merda. Merda.
0: Clifford treu el full acabat de la màquina d'una revolada. L'examina un instant i el deixa sobre un arxivador que té al costat. Agafa un bolígraf i comença a fer-hi les esmenes escaients.
1: Anava molta gent a l'oficina de l'atur on treballaves, Cliff?
2: Ui, i tant. I a més, tots tenien una història que val la pena ser contada. Saps què, Sydney? No estic afegint-hi res meu. Recordant els seus problemes en tinc prou.
1: No em diguis que no necessites recolzar-te en cap sinopsi argumental ni en cap desenvolupament escènic.
2: Doncs no, i tant que no. Ja no escric comèdies d'intriga, te'n recordes? Per tant, ja no necessito cap argument enrevessat ni cap desenvolupament escènic milimètric. Els meus personatges estan trets de la vida quotidiana. Tot el que cal fer és dur-los a escena i tot el que faig és mostrar-los i deixar-los escopir els seus somnis i les seves frustracions. En aquest cas, l'angoixa que els produeix la burocràcia.
1: Cliff, et sap molt de greu deixar-me veure el que dus escrit fins ara?
2: I tant que no. Tot el contrari. Ara, m'estimaria més que esperessis fins que hagi acabat. M'agradaria molt oferir-te la meva obra acabada de treure del forn. Per tant, hauràs d'esperar una mica, d'acord, Sydney?
1: A tot estirar una hora, no?
2: Una hora? Què dius, Sydney? Pel cap baix hauràs d'esperar unes 3 o 4 setmanes.
1: Si continues la mateixa marxa, llavors ja duràs escrita tota una trilogia.
2: Com vas tu, Sydney?
1: Estic en el procés d'invenció.
2: Saps què? Hauries de convidar Helga Tendorf a casa. De segur que si parles amb ella en trauràs bona cosa.
1: De veritat penses que ens podem arriscar a fer-la venir? Potser captaria unes imatges massa aclaridores.
2: Tranquil, Sydney, tranquil. Mentre no convidis una nit de lluna plena, no passarà res. Ja has oblidat la bomba que va deixar caure el Merv Griffin Show?
1: No, és clar. On vas, Cliff? Ara estàs inspirat, per tant, fes el favor de continuar escrivint?
2: D'acord.
0: Sydney va obrir la porta. Al llindar apareix Porter Milgrim. És un home molt elegant, d'uns 55 anys. Vesteix barret, abric, pantalons i jaqueta conjuntats. Porta un maletí a les mans.
1: Home, Porter, bon dia. M'alegro de veure't. Entra, entra.
3: Bon dia. Com va tot, Sydney?
1: Prou bé, Porter. I tu?
3: Bé, també. He vingut fins aquí perquè hi ha un parell de temes de què m'agradaria que parléssim. No arribo en mal moment, oi?
1: No, de cap manera. Un descans m'anirà bé. Ja el necessitava.
3: El teu secretari?
1: Sí.
3: Déu meu, Sydney. Com escriu de ràpid.
1: I tant. El vols conèixer? Clifford. Clifford Anderson, el meu amic, Porter Milgrim.
3: Encantat de conèixer-ho.
2: Tot un plaer, senyor Milgrim.
1: Potser, Porter, calia presentar-te com el meu advocat, però de segur que m'hauries cobrat.
3: Estigues tranquil, Sydney. De tota manera, ho penso fer. Tot i que he vingut a veure't com a amic, aprofitarem i parlarem també de negocis, d'acord?
1: Si no hi ha un altre remei... Clifford va assistir al curset d'estiu que vaig impartir a la Universitat de Connecticut el juliol passat. Llavors em va demanar si podia fer-me de secretari. Quan Mayra va faltar, vaig comprendre que necessitaria tenir algú aquí que em donés un cop de mà. Li vaig telefonar i l'endemà va venir.
2: No m'ho podia creure. Vaig agafar l'Smith Corona i vaig venir corrents.
3: Això és molt d'agrair.
2: No n'hi ha per tant. Per mi és tot un honor poder servir algú tan important com el senyor Brühl.
3: Ah, mira això. Un escriptori nou. Quina bellesa.
1: No queden molts escriptoris dobles, Porter?
3: On l'has trobat?
1: A Wilton, la setmana passada.
3: De segur que et va costar una fortuna.
1: Bé, però ho podràs fer passar com a despeses deduïbles, no?
3: I tant. No poden posar cap problema al fet que un escriptor compri un escriptori nou. Això es diu millorar el negoci.
2: Senyor Brühl, si li sembla bé, me'n vaig a fer les compres. Així pot aprofitar per parlar en privat amb el senyor Milgrim.
1: De veritat que no li sap greu, Clifford?
2: No, en absolut. He de comprar unes coses per fer el sopar.
1: Com vostè vulgui. Porter, torno en un segon.
3: Tranquil, Sidney, tranquil. Pren-te el temps que vulguis. Encara no he posat en marxa el cronòmetre. M'agrada molt aquesta habitació.
2: Sí, sí, està molt bé. La veritat és que fa molt de goig treballar aquí.
0: Clifford treu el full de la màquina d'escriure i el desa en un arxivador juntament amb els altres. Després, desa l'arxivador en un dels calaixos de la seva banda de l'escriptori i, molt dissimuladament, el tanca amb la clau.
3: Sembla que Sidney ho porta força bé.
2: Sí. En aquests últims dies ha millorat molt. La primera setmana feia molta llàstima. Plorava totes les nits. Des de la meva habitació se'l sentia molt clar. A més, no parava de beure.
3: Ah.
2: Però no es preocupi de res, senyor Milgrim. Estic segur que el senyor Brühl tirarà endavant.
4: Ràdio Vila-sacra.
2: El fet d'escriure l'està ajudant molt.
3: No ho dubto. Sempre han baixat els dramaturgs que tinc com a clients per aquest motiu. Sap què, Clifford? Fa temps jo mateix vaig intentar escriure una comèdia.
2: I?
3: Volia immortalitzar la imparcialitat del Tribunal Suprem, que constitueix tot un exemple a seguir. Malauradament, he de reconèixer que no vaig encertar amb el títol. Frankfurter. No hi va haver gaire sort.
1: Clifford, hi haurà prou amb un de 20?
2: I tant. Només necessitem verdura per l'amanida i llet. Vaig al Gibson's.
1: Escolti, Clifford, compri també iogurt, vol? Qualsevol sabor, però de pruna no.
2: D'acord. Senyor Milgrim, no deu haver aparcat pas a la porta del garatge, oi?
3: No s'amoïni, que no tindrà cap problema per sortir.
2: Per si de cas, quan torni ja se n'ha anat, ha estat un plaer conèixer-lo.
3: Per mi també ha sigut un honor, Clifford. No es preocupi, que de segur ens tornarem a veure un altre dia.
2: Fins ara, senyor Brühl.
3: És un noi molt agradable, a Sidney. A més de... molt atractiu.
1: Sí, molt. Per cert, Porter, creus que entén? Saps què vull dir?
3: I tant que sí. Entendre vol dir ser homosexual, no és cert? No m'ho ha semblat. Per què ho dius?
1: Tinc una lleugera sospita que podria ser-ho. Tot i això, sempre que faci bé la seva feina, no tinc per què preocupar-me, no?
3: Oh, penso que no. Simplement és el teu secretari personal. Per tant, no considero que circumstàncies com la seva preferència sexual puguin ser un assumpte legal del qual cal preocupar-se.
1: Porter, no t'estic demanant una opinió professional. El que dic és que això no és assumpte meu.
3: Ah, no ho és, no.
1: A més, la gent sospitaria si hagués contractat una secretària simpàtica i atractiva, no?
3: I tant que sí. Llevat que tingués 80 anys en endavant.
1: Per això vaig telefonar a Clifford, per tal d'evitar comentaris.
3: No t'amoïnis, Sidney, no t'amoïnis. Has fet molt bé. Ara, fora de conyes, he de dir-te que he vingut aquí com a amic teu. Volia comprovar com et trobaves realment. Elisabet, els Wilson i els Harvey no deixaven de dir-m'ho. Quan han telefonat aquí, el teu secretari els ha dit a tots el mateix, que estaves molt bé, que no calia que vinguéssim... Això ens ha fet pensar que era una excusa i que volia amagar el teu estat de salut. Afortunadament, veig que no cal que ens preocupem massa per tu.
1: S'agraeix la vostra preocupació, però podeu estar tranquils. La veritat és que ho estic suportant millor del que em pensava. Tot i això, encara no estic preparat per a tornar al rebombori de la nostra trafegada vida social, saps? El fet d'escriure m'està ajudant molt.
3: Què escrius?
1: Una comèdia basada en el món dels poders mentals. Casualment, Helga Tendorf està a casa dels McBain. Ho sabies, no?
3: I tant, qui no ho sap. Si no et sap greu, digue'm, Sidney. És cert el que comenta la gent? Podem parlar del tema, oi?
1: Sí, i tant. Continua.
3: Helga Tendorf diu que va predir el punt exacte on Mayra va caure. Això és cert?
1: No, res d'això, ni de bon tros. Tot el que aquesta maleïda bruixa va fer és venir aquí i dir: senyor Brühl, veig molt de mal en aquesta casa. Molt de mal, molt. El pit de la seva esposa. Mayra li va contestar: sí, té raó, em fa una mica de mal, però ja hi estic acostumada. De seguida, Tendorf torna a la càrrega. Tot i això, senyora, crec que, per si de cas, hauria de visitar un metge. Exactament com jo li havia estat dient des de feia dies.
3: Tot un misteri. No puc arribar a entendre com Helga Tendorf pot predir una mort. Saps què, Sidney? Podries escriure una comèdia d'intriga magnífica basant en els poders mentals.
1: Oh, i tant que sí, Porter. Aquest és exactament el tema de l'obra que escric ara. Ja t'ho he dit abans.
3: Bé, Sidney, també he vingut per revisar un assumpte.
1: Tens de negocis, Porter?
3: Tu ho has dit, Sidney. Primer que res, hem de parlar del teu testament. Com que mai ha faltat, hauries de revisar-lo. Si et passa qualsevol cosa, heretarien els teus cosins de Vancouver. Et semblaria bé?
1: No ho sé. Hauré de considerar-ho.
3: Fes-ho com més aviat millor, d'acord? Ara, mira això. És una antiga taxació de tots els vostres béns immobles. Encara no he tingut temps d'actualitzar-la, però aquest és, si fa o no fa, el seu valor real. $1,000 amunt o $1,000 avall.
1: Vaja, no em pensava que arribés a tant.
3: Mayra, no te'n havia dit res? Ella sí que ho sabia ben bé. Duia tots els comptes anotats i al dia.
1: Quan s'endú el govern de tot això?
3: No massa, la veritat. Els primers $250,000 estan exempts d'impostos federals. D'altra banda, l'estat de Connecticut comença a comptar si es tracta d'una quantitat superior als 50,000. És un percentatge mínim. Ah, Sidney, disculpa'm, ho havia oblidat. Vaig parlar amb Maury Escher. Em va dir que li havies parlat de vendre alguns acres de terreny.
1: Després de llegir això, ja no tinc massa clar que necessiti fer-ho.
3: De tota manera, encara no pots, saps? Hauràs d'esperar fins que es validin el testament de Mayra.
1: Això ja ho sabia. Només vaig preguntar a Escher per fer-me una idea de quants diners em puc treure.
3: Aleshores és ell qui parla massa, no tu. De tota manera, el meu deure com a advocat teu era aclarir-te el tema. Bé, temps de negocis fora. Has tingut sort. Aquesta visita no et sortirà massa cara.
1: Molt agraït, amic meu.
3: Com us ho feu? Vull dir, tu t'ho dictes, ell copia...
1: No, jo mateix escric la meva comèdia. Li donaré la versió definitiva perquè la torni a picar. Això sí, passa a màquina les cartes.
3: És això el que estava fent quan he arribat? Cartes?
1: No, també escriu una comèdia.
3: Ah, és clar. Per això va anar al teu curset d'estiu, no?
1: Sí, la va començar ahir. Ara bé, a la seva velocitat, potser l'acabarà demà.
3: Sidney, no deu estar plagiant la teva comèdia sobre els poders mentals, oi? Li has parlat?
1: Porter, què ha fet perquè sospitis d'ell?
3: No, res. Només... Només ha deixat els seus papers en aquest calaix i els ha tancat amb clau, molt dissimuladament. Però me n'he adonat.
1: Tens raó, és tancat amb clau.
3: Potser és tot el contrari, potser és ell qui no es refia de que li plagis la comèdia.
1: Porter, per què vull jo una comèdia que es basa en els problemes de qualsevol oficina de l'atur? Quin interès puc trobar a explicar la vida de 6 persones amb qui tu no parlaries ni pagant-te?
3: Treballava abans en una oficina de l'atur?
1: Sí, això feia.
3: Oblida-te'n, Sidney, oblida-te'n. Tal vegada ho ha fet per la força de costum. Les persones que treballen en oficines grans normalment tanquen els calaixos amb clau, saps?
1: Ja ho sé. Això sí, no ho fan dissimuladament. Tot el contrari, ho fan molt exageradament. Molt com dient, mireu-me tots, tanco els calaixos amb clau, d'acord?
3: Potser és simplement la seva manera de fer les coses.
1: Sí. Sí, la seva manera.
3: Disculpa'm si t'estic emprenyant. La meva ment d'advocat em fa sospitar de tot. Però Clifford només deu ser allò que sembla un noi jove, honrat, treballador. Un xicot amb molt encant de qui, sens dubte, un es pot refiar.
1: No ho tinc massa clar.
3: Bé, serà millor que me'n vagi. Ha d'estar a New Haven al migdia. Tinc un dinar. Molt agraït, Sidney. Escolta'm, t'ha arribat ja el xec de la companyia d'assegurances?
1: Doncs no.
3: Aleshores, demà de matí, tan bon punt arribi a l'oficina, els escriuré una carta.
1: T'ho agrairia molt, Porter, molt. Em faries un gran favor.
3: Sidney, que sàpigues que quan vulguis pots venir a casa a sopar.
1: Molt agraït, però encara és massa aviat. Fins d'aquí una setmana o dues no crec que estigui preparat per enfrontar-me al món.
3: Com vulguis. Bé, hora d'anar-me'n. Fes el favor de cuidar-te, Sidney.
1: No ho dubtis. Cuida tu també, d'acord?
3: Ho faré.
0: Sidney s'acosta a la banda de l'escriptori on treballa Clifford i comença a examinar alguns objectes que hi ha al damunt. Treu un clauer de la butxaca, agafa una de les claus a l'atzar i mira d'obrir el calaix central. No pot. Agafa una altra clau i ho intenta de nou, amb més cura. Obté el mateix resultat. Es desa el clauer en una de les butxaques i pensa. De sobte, fa un somriure i s'acosta a la seva banda de l'escriptori. Agafa la clau del calaix central i torna cap a la banda de Clifford. Una altra vegada, prova d'obrir el calaix. Però la clau no gira.
1: Merda, merda, merda, merda!
0: Treu la clau. Ho intenta de nou, molt acuradament. Tampoc hi ha sort. Pensa uns segons i va cap a la paret de les armes. Agafa un estilet molt esmolat i torna a l'escriptori de Clifford. Comença a treballar amb l'estilet. El posa en el calaix central i fa palanca.
1: Obre't, malparit, obre't! Malits siguin tots els fusters del món.
0: Derrotat, s'alça. S'acosta a la paret de les armes i torna l'estilet al lloc. S'atura. Reflexiona i de sobte té una idea. Torna cap a l'escriptori i treu el calaix inferior. S'agenolla, posa el braç dret en el buit del calaix tant cap a dins com pot. Canvia de postura i ho intenta de nou, amb totes les seves forces. Comença a suar. Sembla que finalment ho aconseguirà, però...
1: Ui, ai, au, merda, collons!
0: S'enganxa els dits amb la part de darrere. Comença a fer gestos de dolor i de cansament en intentar extreure el braç de l'escriptori. Després d'un esforç considerable, finalment aconsegueix alliberar-se'n. Sua molt, moltíssim. Atemorit, mira cap a la porta. Agafa el calaix inferior i el torna al lloc.
1: Merda, merda, merda!
0: Molt emprenyat, el tanca. De sobte sent un soroll. Corrents, torna a la seva banda de l'escriptori. Obre el calaix superior i entreu un arxivador. Obre el central i agafa un feix de fulls escrits. Els posa a l'arxivador i tanca el calaix.
4: Ja he tornat.
1: Ah, com has tornat tan aviat, Cliff? On has fet les compres?
4: Només he anat al Gibson.
1: Deixa'm ajudar-te, Cliff. Ja ho guardaré tot.
4: No, deixa'm fer a mi.
1: Ah, ni pensar-ho, no seria just. Cliff, tu has fet la compra, doncs ara em pertoca a mi guardar-ho tot. Dóna'm les bosses. I torna a l'oficina de l'atur.
4: Ni pensar-ho. Escolta, Sidney, deixo el canvi dins el bol del vestíbul, d'acord?
0: Clifford s'acosta a la seva banda d'escriptori. Es treu una clau de la butxaca i la posa al pany del calaix central. L'obre. Entreu un arxivador i torna a tancar amb clau. Obre l'arxivador i busca el full que havia deixat a mig escriure. L'agafa, l'examina i el col·loca a l'Smith Corona. El mou fins que aconsegueix l'interlineat correcte. Llegeix el que havia escrit. Pensa. I novament comença a teclejar.
5: Cliff! Ei, Cliff! Vine i dona un cop de mà, vols?
0: Clifford s'alça i va cap a la cuina.
4: Sidney! Sidney! On ets, Sidney?
0: Pels finestrals de l'estudi arriba Sidney. Entra corrents i ràpidament intercanvia l'arxivador de Clifford amb el seu. Després es treu una ampolla de cervesa de la butxaca.
1: Cliff! Cliff! On has anat?
4: Ei, Sidney! Estic aquí.
1: On t'havies amagat, Cliff? Em pensava que no m'havies sentit, per això he tornat. Cliff, necessito la teva força olímpica.
4: Què vols?
1: No hi ha manera d'obrir-la.
4: Cervesa, ara?
1: Ha estat un impuls sobtat, com en els anuncis.
4: Amb aquestes cal emprar un obridor.
1: No em diguis.
4: No veus que ho diu el tap?
1: Qui es pensen que pot llegir això, els ratolins? Vaig per un obridor.
0: Sidney se'n torna cap a la cuina. Clifford s'asseu davant del seu escriptori. Mira detingudament el full dins l'Smith Corona i torna a escriure. Sidney torna omplint acuradament un got amb la cervesa de l'ampolla. Seu a la seva cadira i deixa l'ampolla sobre l'escriptori. Admira el color i l'efervescència de la Pilsener. Em fa un tast. Molt satisfet. S'acomoda cap enrere i se'n passa un altre glob més llarg.
1: Sí que és bona aquesta cervesa.
0: Com qui no vol, estén el braç i agafa l'arxivador que ha intercanviat a Clifford. Fa un altre glob. Obre l'arxivador i comença a llegir. Llegeix. Té els ulls fora de si. Gairebé s'ennuega, però finalment aconsegueix veure sense ofegar-se. Mira detingudament el full següent.
1: Com? No m'ho puc creure.
0: Amb aversió, comença a mirar Clifford, que continua escrivint i escrivint sense aturar-se en cap moment. Sidney llegeix un altre full. Encara pitjor. I més que pitjor. Continua llegint. Cada vegada està més emprenyat. Deixa el got de cervesa sobre l'escriptori.
1: Mare de Déu.
0: De cop i volta, tanca l'arxivador amb molta tranquil·litat i el deixa sobre l'escriptori. Seu, rígidament, i comença a mirar Clifford com si aquest fos un maleït traïdor. Clifford acaba d'escriure un nou full. L'extreu d'una revolada i l'examina. El deixa damunt de l'arxivador que Sidney ha intercanviat i comença a esmenar-lo. Sidney, ple d'odi, no pot deixar de mirar Clifford. Agafa el got de cervesa i fa un altre glob.
1: No m'havies dit que havies perdut l'interès per les comèdies d'intriga? Em vas assegurar que ja no trobaves res interessant en una trama enrevessada i en uns personatges totalment superficials, oi? Escrius una comèdia seriosa amb personatges reals i molta càrrega social, eh, Cliff?
4: Ja n'hi ha prou, Sidney. Vols fer el favor de no emprenyar-me? Estigues tranquil. Tard o d'hora et vindrà una idea.
1: I tant. Més aviat del que pots imaginar-te, saps?
4: Vols fer el favor de relaxar-te i esperar que et vingui la inspiració?
1: A veure què et sembla aquesta. Trampa mortal, comèdia d'intriga en dos actes.
4: Eh?
1: Personatges Julian Crane, Dorian Crane, William Peterson, Inga Van Bronk.
4: Sidney, però com és que tu tens el meu arxivador?
1: La reacció té lloc a l'estudi de Julian a la casa que els Crane posseixen a Westport, Connecticut.
4: Sidney, com dimonis...
1: Disseny escènic. L'estudi de Julian Crane és un despatx molt elegant situat dins una mansió colonial autèntica. Al centre hi trobem unes portes corredisses obertes, com aquestes. Al fons, un vestíbul en el qual hi ha la porta d'entrada amb fanalet inclòs i les portes de la cuina, el saló i l'escala que puja a la segona planta. Em resulta familiar. A una banda del despatx hi ha uns grans finestrals de vidre que donen pas a un pati ple de plantes. Crec que els puc veure des d'aquí. A l'esquerra hi trobem una xemeneia decorada amb pedres rústiques. Cal que sigui adequada per cremar-hi papers. S'assembla aquesta, potser?
4: Sidney!
1: Si exceptuem les prestatgeries i alguns arxivadors amb tapes de cartró, la resta del mobiliari de l'estudi són antiguitats ostentoses. Cadires, tauletes, un bufet amb licorera i el moble més important de tots. L'escriptori de Julian. Eh? On és l'escriptori de Julian? Recorden vostès aquest magnífic escriptori on Julian treballava abans que el boig de William Peterson entrés en la seva vida? Era distingit, eh? Continuem. Unes cortines elegants pengen dels finestrals. Les parets de l'estudi estan decorades amb pòsters de teatre. Pòsters? Com que pòsters, Cliff? Aquests són cartells emmarcats de les meves estrenes. Cartells, entesos? Cartells! I una bona col·lecció d'armes, pistoles, manilles, masses, cordes, sabres, destrals de lluita, alguna de les quals faré servir ara mateix.
4: Te'n deixes explicar-me?
1: Què vols explicar? Ets un llunàtic amb desig de mort. Això ja ho va explicar molt bé Freud.
4: Estàs molt equivocat, Sidney. Jo no desitjo la mort. Jo desitjo exactament el mateix que tu. Èxit.
1: Vols aconseguir l'èxit amb això?
4: Se'm va acudir de sobte aquella nit. Recordes la meva actuació? El patiment que vaig improvisar mentre tu buscaves la clau? Aquesta situació és immillorable per començar una comèdia d'assassins.
1: Una comèdia on algú com tu i algú com jo provoquen algú com Mayra un atac de cor?
4: Just a la fusta. al final del primer acte.
1: Déu meu, Cliff, explica'm quina és la teva definició de la paraula èxit. Ser violat a les dutxes de la presó?
4: Sabia que hi posaries objeccions. Per això, el primer que vaig pensar fou dir-te que ni tan sols era una comèdia d'intriga. Que sàpigues que no m'ha agradat massa haver hagut d'amagar-t'ho. M'alegro que ho hagis descobert.
1: El boig de la casa està escrivint una comèdia que ens fotrà a la presó.
4: Això no passarà.
1: Estic aquí dret, aterrit, petrificat, horroritzat, glaçat, cagant-me al damunt, i ell diu que estic posant objeccions. No utilitzaré una d'aquestes armes amb tu. Et colpejaré fins a matar-te.
4: Sí, ni tranquil·litza't, vols? No hi ha manera de demostrar allò que realment va provocar la mort de Maire, saps? A més, no dubtis que si pogués canviar coses ho faria, però no puc. Vull tenir èxit com a dramaturg. Per aconseguir-ho, malauradament, necessitava el suport d'un mestre. Qui més, llevat d'un autor teatral, pot crear una obra d'art i, en canvi, rebre milions?
1: Un novel·lista, un compositor... Ah, per què estic discutint això amb tu?
4: Una simfonia, èxit de vendes? No. A més, sabria un novel·lista o un compositor com escenificar un assassinat convincent? Mai. Cap novel·lista, cap compositor sap com crear un assassinat de ficció que causi el mateix efecte que un de real. Això només ho sap fer un dramaturg, i no un de qualsevol. Tan sols un que sigui especialista en comèdies d'intriga, perquè, probablement, Arthur Miller tenia maletes de viatjant penjades a la paret, no armes com tu. Ara bé, Sidney, si vols, podem situar els fets a Wilton en comptes de Westport.
1: Saps què, Cliff? Estàs boig perdut. Perdut. Situar trampa mortal a Wilton. A Wilton! Per què a Wilton, a Cliff? Per què? Per què hem d'inventar-la? Per què hem de situar-la? Per què hem d'escriure-la, Cliff? Per què?
4: Perquè és allà fora.
1: Allà fora. Allà fora només hi ha muntanyes, no comèdies. Una comèdia no és si un cretí no l'escriu, saps?
4: Tranquil, Sidney, tranquil. Sidney, fes el favor de tranquil·litzar-te i pensar una mica, vols? Intenta veure la nostra actuació des del punt de vista dels espectadors. Tot el que vam idear per convèncer Maire que estava veient un assassinat real causaria en ells el mateix efecte. No vam inventar una comèdia, no la vam escriure, no l'assajàrem, no la representàrem, no va ser Maire el nostre públic. Acte primer, escena primera. Julian Crane li parla a Doris de l'obra sorprenent que li ha arribat. Aquest bromeja sobre assassinar l'autor per a quedar-se-la. Tot seguit, telefona a Wheeler i el convida a casa. El públic pensarà exactament el mateix que Doris. Julian podria assassinar Wheeler. Escena segona. Tot el que ha passat des del mateix moment que entraren per la porta. Totes les arrencades i parades que van fer per tal de crear l'expectació necessària. Allò de... Senyor Brühl, estic esperant una telefonada en qualsevol moment. Aquest ritme entretallat, sens dubte, farà que la tensió augmenti. I després, com a final de festa, l'escanyament. Sens dubte, el públic es quedarà tan esbalaït com Doris.
1: No necessites cap sinopsi argumental, Cliff?
4: Ni tant que no. Escolta i veuràs. Escena tercera. Inga Van Bronk entra en acció. Després d'un escanyament, un toc d'humor sempre va bé. Tot seguit, Julian i Doris es disposen a anar al dormitori. Sembla que l'obra entra en un període de transició, però de cop i volta, pam! Wheeler torna de la tomba demanant venjança a crits. Misteri? Suspens? Bruixeria? Doris no ho suporta i pateix un atac de cor. Julian s'alça i tot d'una el públic s'assabenta que ha sigut testimoni d'una comèdia d'assassins. Tot és una farsa. Wheeler no ha escrit cap obra. El que acaben de veure tan sols és una trampa que tots dos han preparat per poder viure junts. Finalment, Julian crema el manuscrit que ha fet passar com a obra de Wheeler i taló. Bé, potser finalitza amb Julian telefonant al doctor de Doris. Encara no ho tinc del tot clar. No és un acte primer perfecte.
1: Sí, sens dubte. I després vindrà un intermedi. 20 anys i un dia.
4: Com? Ningú no podrà mai demostrar el que va passar en realitat. No poden.
1: I què respondràs al periodista del Times quan la nit de l'estrena pregunti: Senyor Anderson, no va tenir l'esposa de Sidney Brühl un atac de cor just abans que vostè s'anés a viure amb ell?
4: No hi ha declaracions.
1: Mare de Déu.
4: D'acord, Sidney, d'acord. No puc negar que tot el que hem fet és bastant sospitós. Ara bé, No pots negar que en aquests temps tothom està acostumat a veure assassinats. A la premsa, a la televisió, al cinema... Aleshores, per què no en un escenari?
1: Ja veig el titular al New York Magazine. Tothom troba sorprenents similituds entre la trama de trampa mortal i la vida privada del seu autor, Clifford Anderson, i el seu mestre, Sidney Brull, que es va suïcidar la mateixa nit de l'estrena. Quan preguntaren al senyor Anderson sobre l'afer, aquest només va respondre: no hi ha declaracions. Ara bé, Cliff, jo sí que vull fer un comentari. Només un. Mai. De cap de les maneres. Mai. Ni pensar-ho. Jo ja tinc un nom i un prestigi. Potser ara estan una mica malmesos, d'acord? No puc negar-ho. Però encara em serveixen perquè em convidin a les exclusives estrenes de Broadway per impartir cursets d'estiu a les universitats més prestigioses i, sobretot, per anar als millors restaurants de la ciutat. Per tant... m'estimo moltíssim més ser la resta de la meva vida Sidney Brull, el famós autor de Joc Assassí, que no

0: Donamu. Vinga, Sidney, dona-m'ho. Dona-m'ho.
1: Està bé. Té.
0: Saps què, Sidney? Només vaig acceptar ajudar-te a assassinar Mayra perquè tu, en canvi, m'oferies l'oportunitat de tenir tot el que vull. Per tant, ara no pots cremar el meu somni. No pots, entesos? No pots. Pensava que quan llegissis l'esborrany sencer et quedaries tan impressionat com per oblidar les intrigues tipus carrer Àngel per sempre. I que col·laboraries. Però suposo que ara me n'he d'oblidar de tot, eh?
1: I tant que sí, Cliff. Realment pensaves que voldria col·laborar amb tu?
0: La idea original és teva, no? No puc pretendre ser l'únic pare de la criatura.
1: Ho sento molt, Cliff, però de cap de les maneres voldré col·laborar en la meva humiliació pública, saps?
0: T'equivoques, Sidney, t'equivoques. Amb tu o sense tu, Trampa Mortal serà l'èxit de la temporada. Ho sento molt, Sidney, però no puc continuar vivint amb tu de cap manera.
1: I això per què?
0: Molt senzill. Helga Tendorf ha vist que una dona farà ús d'aquesta daga per aconseguir una obra. Potser no està tan lluny de la realitat.
1: No diguis ximpleries, Cliff. Jo t'estimo. T'estimo, sí. T'estimo, d'acord? Per tant, mai no podria fer-te mal, saps? A més, abans que et clavés la daga, tu ja m'hauries trencat el coll.
0: No ho dubtis.
1: Doncs oblida-ho, això de sortir de la meva vida. Entesos, Cliff? Entesos?
0: Ho sento molt, Sidney. No ho tinc del tot clar. Em penso que no em trobaré bé vivint aquí quan el que faig no t'agrada gens.
1: Ah, no pateixis, Cliff, no pateixis. Si m'emprenyes, piularé.
0: Sidney.
1: Potser estic una mica vell i passat de moda.
0: Ho estàs. Avui en dia, a qui li importa?
1: Tens raó. A més, la meitat dels drets d'un gran èxit teatral no ens vindrien malament.
0: Estic segur que després del nostre èxit qualsevol productor ens comprarà Trampa Mortal i ens farà una versió per a la gran pantalla.
1: Saps què, Cliff? Porter acaba de donar-me una còpia del testament de Mayra. No em deixa tant com pensava, tot comptat, $22,000, i la meitat se'n van en impostos. Em deixa aquesta casa i el terreny, és clar, però no em puc vendre ni un acre fins que no validin el testament. Porter diu que això pot tardar 2 o 3 anys, si més no. A més, els diners de la pòlissa d'assegurances tampoc no són tants.
0: No et preocupis per això, Sidney. La meva oferta encara roman oberta.
1: Si vols que et digui la veritat, Cliff, aquesta nit he pensat que tot això d'un famós dramaturg que troba una comèdia anònima en el correu és un començament molt bo.
0: La idea original és teva. Tot el que jo he fet ha sigut afegir-hi algun detall sense importància. Saps què, Sidney? Encara no m'explico com has intercanviat els arxivadors.
1: Vaig intentar trencar el calaix, però fou impossible. Porter s'ha adonat com el tancaves amb clau. Quan se n'ha anat, he mirat d'obrir-lo. Malauradament és tot un castell inexpugnable. Disculpa'm, però tenia por que estiguessis plagiant-me la comèdia sobre els poders mentals.
0: I jo que em pensava que ho havia fet molt discretament.
1: No, i així és, Cliff, molt discretament. Molt, massa. Prou per a fer sospitar Porter. Molt bé, Cliff, tu guanyes. Col·laboraré amb tu. Deixaré que la gent parli. Però em farà molta vergonya anar al banc a cobrar els drets d'autors.
0: Estàs segur?
1: I tant. Brühl i Anderson. Per què no? M'agrada com sona.
0: Soci?
1: D'acord.
0: Sidney, perquè estigues més tranquil, si vols, situarem Trampa Mortal a Wilton, d'acord?
1: No, la situarem a Westport. Que se'n vagi tothom a pastar fang.
0: Mare de Déu, qui m'ho havia de dir? Jo, Clifford Anderson, col·laboraré amb Sidney Brühl.
1: Cliff, això ja ho vas dir en l'acte primer, recordes?
0: L'acte segon serà un problema.
1: Què vols dir?
0: A veure, en l'acte primer tenim un assassinat, millor dit, 2. Això provocarà molta expectació en el públic. Com farem per mantenir el mateix nivell en l'acte segon?
1: No sé, deixa'm pensar-m'ho.
0: Podríem incloure-hi un detectiu com a 5è personatge. Estic pensant en una versió Made in Connecticut d'aquell de Crim Perfecte.
1: Vols dir de l'inspector Hoover?
0: Sí, i Inga Van Bronk ha de tornar a aparèixer. Estaria malament del cap si no prenem tot el suc que pot afegir un personatge

0: Han passat unes hores i ja ha fosquejat. Clifford roman dret a la banda de l'escriptori on treballa, amb un manuscrit a les mans. Sembla molt satisfet. La màquina d'escriure de Sidney de nou és buida. El despatx és força fosc. Només hi ha encès el llum de l'escriptori i, al fons, el llum del fanalet de la porta d'entrada. El vent xiula. Sembla que s'acosta una tempesta. Per darrere dels finestrals, venint de la foscor, s'acosta la llum d'una llanterna elèctrica. Clifford continua repassant el manuscrit quan, de sobte, sent algú que colpeja els finestrals amb força. Deixa el manuscrit sobre l'escriptori i novament escolta els cops insistents que provenen de la foscor. Amb por, s'acosta als finestrals.
1: Senyor Priul, sóc jo, Helga Tendor.
2: Entri, entri. Ho sento molt, senyora Tendor, però el senyor Brun no és a casa.
1: Oh, jo vinc per Bosc. És menys que mi.
2: El senyor Brun tornarà aviat.
1: Vostè és...
2: Clifford Anderson, el seu secretari.
1: Ah, Helga Tendor, vident.
2: Ah, ho sé, el senyor Brun m'ha parlat de vostè. Tinc entès que va predir la mort de la senyora Brun.
1: Ja, ja, tenia molt de mal. Ai, just aquí, al pit. Molt trist, una senyora tan bona. Oh, aquesta habitació no m'agrada. Està bé el senyor Brun?
2: Sí, sí, molt bé. Ha sortit a sopar, la primera vegada des de la mort de la senyora Brun. Va dir que tornaria a les 10 i ja passa un quart.
1: La tempesta serà molt gran. Molt, molta pluja. Molt de vent. Molts llamps. Molts trons. Molts arbres cauran.
2: Està vostè segura?
1: Ah, ja. La ràdio diu. Jo vinc a demanar un ciris. No n'hi ha cap a casa. Vostès en tenen?
2: Suposo que sí. No n'he vist cap, però deu haver-n'hi per algun lloc. Vaig a veure si els trobo. Però no seu, senyora Tendor?
1: Ja, gràcies. Vostè porta botes?
2: I tant. Avui en dia tots els joves duem botes. Som molt còmodes, sap?
1: Oh, vostè és secretari del senyor Brun. Molt de temps?
2: No, no, no. Vaig venir aquí fa unes 3 setmanes, després de la mort de la senyora Brun.
1: Ah.
2: Torno de seguida.
3: Ja sóc aquí. Millor que no hagués sortit.
2: Bona nit, senyor Brun. La senyoreta Tendor ha vingut a visitar-lo.
3: Bona nit, senyora Tendor.
1: Bona nit, senyor Brun.
3: Com està?
1: Molt bé, gràcies. I vostè?
3: També bé. Li ha arribat la meva nota?
1: Ja, gràcies.
3: No, no, sóc jo qui ha de donar-li les gràcies. La carta de condol fou molt reconfortant. Molt. Ah, i les flors, esclar.
2: Senyor Brun, la senyora Tendor m'ha dit que està a punt d'esclatar una tempesta i vol que li prestem alguns ciris. En tenim, oi?
3: Penso que sí. Deu haver-n'hi una caixa en alguna part. A veure si recordo... Sí, Mayra els guardava damunt de la nevera. Si no, potser estan en alguna de les prestatgeries del rebost. Clifford, deuen estar dins d'una caixa gris, de cartró.
2: D'acord.
3: La vaig veure al Mary Griff Show. No va ser una de les seves millors nits, eh?
1: Vingui, vingui.
3: Què vol?
1: Oh, és l'home que li vaig advertir. L'home amb botes que taca. És ell. Per això he vingut a visitar-lo. No he vingut pels ciris. Jo tenir-ne molts. Però aquesta nit de nou, per ell aquí, en aquesta habitació... Imatge molt clara. Vostè no està segur amb ell aquí.
3: Sap què? Acabo de prendre la decisió de despatxar-lo. Vinc de comentar l'assumpte amb el meu advocat. Des de la setmana passada no em refio d'ell, però volia que tot fos legal.
1: Ei, la màquina! Smith Corona, esclar! És d'ell?
3: Ja, vull dir, sí.
1: Ara ho veig clar. Era corona, no colonna. Oh, aquesta és la raó. Jo veig rodets i una cinta. Sí, sobre el front d'un home negre. Vostè ha d'enviar-lo lluny. Lluny! Molt lluny. Aquesta nit... Oh, si no, ell atacarà.
3: Tranquil·la, senyora Tendorp, tranquil·la. De tota manera, pensava fer-ho d'aquí a uns dies. Ara que vostè ha vingut i m'ha advertit del perill, li faré cas i el despatxaré aquesta mateixa nit. Per favor, digui'm la veritat. Tan clar veu vostè que el xiscot m'ataca?
1: Sí, imatge tan clara com televisió.
3: Clifford, faci el favor de venir, vol?
2: Els he trobat, senyora Tendorf. Agafi aquesta caixa.
1: Oh, moltes gràcies, senyor Anderson. Però només voler-ne dos.
2: Oh, com xiula el vent.
1: Ja, de vegades televisió també encerta. Senyor Brull, vol que em quedi?
3: No, gràcies. Helga, espero que pugui arribar a casa abans de que comenci a ploure.
1: Aniré per bosc. És menys camí. Bona nit, senyor Anderson.
2: Bona nit, senyora Tendorf.
3: Està molt fosc. De segur que trobarà el camí?
1: Ja, tinc llanterna.
3: Aleshores no tindrà cap problema. Bona nit.
4: De cop i volta, quan va per sortir, Helga Tendorf s'atura i es gira.
1: Oh, Déu meu! Ara veig!
3: Senyora Tendorf, es troba bé.
1: Tants anys que ells proven. Oh, tants doctors que ells van. Goddan, Goddan, la meva filla embarassada. Seré iaia, per fi. He de telefonar i dir a ells. Oh, adéu, adéu.
2: T'ha tornat a dir que jo sóc l'home amb botes que vol atacar-te?
3: Sí.
2: Just abans que entressis s'ha adonat que porto botes. Li has dit que quan et vaig atacar no vaig emparar una de les teves armes? Que ho vaig fer amb una branca de fibra?
3: No ho he trobat aconsellable. Només li he explicat que quan veu que m'ataques és perquè estàs donant-me lliçons de karate. Com més a prop estiguis de la veritat, més lluny arribaràs.
2: I tant. Per cert, Sidney, ja he acabat d'esbossar l'acte primer, saps?
3: Vols dir?
2: Aquí el tinc.
3: Ben fet. Almenys un de nosaltres ha aprofitat el dia. Deixa'm veure.
2: He decidit acabar-lo amb la telefonada de Julien.
3: Doctor, com podré viure sense la meva estimada Doris?
2: Julien ha de fer pensar al doctor de Doris que realment està molt trist, no?
3: En realitat els parlaments sonen una mica estúpids, però el ritme és immillorable. Jo també he desenvolupat l'acte segon, saps?
2: Veus, si n'hi som un equip.
3: Ja sé què farem. Hi ha un parell de situacions que no tinc del tot clares. Podríem assajar-les ara i, si funcionen, et donaré el desenvolupament escènic de l'acte segon, eh? D'acord? En quedaràs encantat. Està ple de sorpreses.
2: No puc esperar més. Vinga, soci, sorprèn-me.
3: Ara aquí penso, Cliff. Vols fer favor d'anar al pis de dalt i comprovar que tots els finestrals estan ben tancats? Sembla com si els huracans Alice i Saldes haguessin acordat venir junts a fer-nos una visita.
2: Quantes escenes tenim?
3: 3. Exactament les mateixes que té l'acte primer. Saps què, Cliff? No hi ha res com la simetria escènica.
4: Sidney s'acosta a la xemeneia. Agafa la pistola que hi ha dalt del repeu de la llar i fa com si disparés. Treu el mecanisme de seguretat i torna la pistola al lloc. Llesta per a ser disparada. Després, mira la paret de les armes. Calcula els passos, els moviments i assaja les postures. Molt satisfet, es frega les mans i espera que Clifford torni.
2: Tots els finestrals tancats, senyor.
3: Molt bé.
2: Quines són les situacions que cal assajar?
3: Dues que apareixen en l'escena final. Ocorren una a continuació de l'altra. Wheeler ha confessat, i la nostra versió, Made in Connecticut, de l'inspector Hoover, ha vingut a emportar-se Julien. Aquest es torna boig i amb una pistola dispara a l'inspector en el braç esquerre, però només hi havia una bala. Per tant, Julian ara no té altre remei que anar a la paret de les armes, agafar-ne una qualsevol i acabar la feina. El primer dubte és: pot un inspector, amb molt bona forma física, però a qui han ferit en el braç esquerre, aturar un dramaturg una mica vell, però amb totes les seves forces? La primera resposta que em ve al cap és que no. Comprovem-ho, vols? Jo faré de Julian i tu del nostre inspector Hoover. D'acord? Posa't aquí.
2: No puc utilitzar el braç esquerre, oi?
3: No pots. Llestos?
2: Sí.
4: Sidney intenta acostar-se a la paret de les armes. Clifford intenta detenir-lo, emprant només el braç dret. Sense dificultat, Sidney aconsegueix alliberar-se.
3: Ho has d'intentar amb més ganes.
2: Pensava que havia sigut prou convincent.
3: No.
2: Com?
3: No t'agafaria ni per al festival de final de curs. Va, vinga, vinga, pots fer-ho millor.
4: Novament, comencen a lluitar. Ara amb més violència. Sidney, fent molt més esforç que abans, aconsegueix alliberar-se'n. Finalment, Sidney aconsegueix empènyer Clifford cap a la paret de les armes.
3: Voilà! Bé, molt bé. La situació funciona.
2: Sidney, fixa't com m'has deixat la camisa. I no parlem de la teva. A més, t'he atrapat el coll, saps?
3: Tranquil, Cliff, tranquil. Sobreviuré. Estic bé. Molt bé. Ara assagem la segona de les situacions, d'acord? Puc assegurar-te que és molt menys agressiva i molt més breu.
2: Això espero.
3: Canviem. Jo faig del nostre inspector Hoover i tu de Julian, d'acord? Cliff, fes el favor de posar-te davant de la col·lecció d'armes, vols?
2: Així?
3: Agafa una destral i posa't en posició d'atac.
2: Ja la tinc. Amb les dues mans.
3: Què fas, Cliff? Quina manera és aquesta d'agafar una destral?
2: Jo la trobo natural.
3: Intento d'una altra manera.
2: Crec que així no marxa.
3: No, tens raó. D'acord, torna a la postura d'abans.
2: Així?
3: Ara mira la destral i deixa-la. Vinga, a terra.
2: Està bé.
4: De sobte, Sidney es gira. Agafa la pistola de damunt la xemeneia i apunta a Clifford.
3: Alça't, Cliff. Alça't! No, la destral no. Només tu. Posa't dret. Vinga!
2: Però...
3: Ho sento molt, Cliff. Però trampa mortal s'ha acabat. Ara comença el teatre de veritat. Aquesta és la pistola de boca de canó. Però no porta bales de salva, com en les funcions, sinó bales de veritat. A nit, després que t'anessis a dormir, la vaig carregar. T'asseguro que no vull que s'escrigui aquesta obra. Encara que no es pugui provar res, em parlaria molt i molt. Potser tens raó i estic vell i passat de moda, però has de saber que no deixaré mai que m'exposin a la fira de mostres del mal gust. Entesos, Cliff? Entesos? Mai no em convertiràs en un mostre de circ. Mai! I, sincerament, no se m'acut una altra manera d'assegurar-me que no em posaràs en un aparador. L'altre dia vaig a visitar Porter i li vaig encomanar que anés a Hartford per demanar els teus antecedents penals. Tal com tu mateix m'havies comentat, tens un historial delictiu bastant ampli. Vinc de sopar amb ell. Ho recordes? Fa un moment, tots dos hem arribat a la conclusió que no ets allò que sembles i que no em puc refiar de tu. M'ha aconsellat que hauria de despatxar-te de seguida. De manera que quan he arribat aquí i ho he fet, has començat a parlar-me malament i tot seguit a pagar-me. Tal com Helga Tendorf va veure fa ara 3 setmanes. No et preocupis per mi, Cliff. No aniré a la presó. Tinc llicència per a dur pistola i la utilitzaré en legítima defensa. Cliff, de veritat, si no estiguessis tan boig, estic segur que hauríem arribat a formar un equip molt bo. Però no em deixes cap altra sortida. Només pot quedar un de nosaltres, i aquest és Brul. Bé, monòleg acabat. Ara parles tu.
2: Com vols que continuï, Sidney? Pregar mai, recordes?
3: No ho sé. Podries dir que tinc raó, que estàs boig perdut i que desitges amb totes les forces que et converteixi en un colador xinès.
2: Em creuries?
3: La veritat és que no.
2: A veure, Sidney, estimat, tingués compassió d'un noi com jo, jove, atractiu, intel·ligent... Que...
3: Mare de Déu, et trobaré tant a faltar. Adéu, Cliff.
2: Adéu, Sidney. Ho sento molt, Sidney. He pensat que un clic no era prou per acabar una situació tan tràgica com aquesta. De manera que aquest mateix matí jo també he comprat bales de salva per a la teva pistola i bales de veritat per a aquesta altra.
4: De sobte, Clifford agafa una pistola de la paret i apunta a Sidney.
2: Ara, soci, vols fer el favor de seure?
5: Clifford, jo...
2: Seu, Sidney, seu! Peripècia, contrapunt... Aquest va ser el tema de la teva primera classe, ho recordes? Ens vas ensenyar que aquest era l'element més important de tota comèdia d'intriga. Ara fes el favor de deixar la pistola a terra. Vinga, Sidney, deixa-la. Deixa-la, vinga! El problema era que jo tenia aquell primer acte tan bo i que no podia inventar un segon acte. Molt frustrant. Sobretot perquè comparteixo llit i taula amb Sidney Brull, el vell mestre inventor de conspiracions, autor de joc assassí i de desig de matar, que a mi em sembla més ben construït.
3: Molt agraït, Cliff. Jo també penso el mateix.
2: I molt més adequat als temps actuals. Oh! Unes manilles. Ara, si fa l'honor, senyor Brull?
3: Senyor Anderson, m'està demanant que me les posi?
2: És exactament el que vull dir.
3: Està bé, d'acord. Què em faràs de mi, Cliff?
2: Tranquil, Sidney, tranquil. No tinc previst assassinar-te. Passa l'altra mà sota el braç de la cadira, vols? Vinga, Sidney, fes-ho. Fes-ho. I ni pensis de jugar brut, eh?
3: Així va bé.
2: Continuo ara l'exposició del meu problema. On estàvem? Ah, ja. De seguida m'adono que el senyor Brull no vol ajudar-me. Almenys no voluntàriament. El famós autor de joc assassí és una persona que mai no podrà suportar la pudor d'una humiliació pública. Vaig pensar que el millor era aconseguir que ell mateix s'oferís a col·laborar amb mi. Així que tot seguit començo a esbossar un suposat acte primer. Al mateix temps, cada vegada que deixo de treballar, deso el que acabo d'escriure en un arxivador i, discretament, el tanco amb clau en un calaix. Malauradament, ho faig tan discretament que el molt intel·ligent senyor Brull no cau en la trampa. De sobte, un dia ve a visitar-lo Porter Milgrim, amic i advocat. Tot i que, en paraules de Brull, Porter és un babau, aquest sí que descobreix el que he fet un dia i la meitat de l'altre. Gràcies a Déu, ell em salva de la vergonya d'haver de fer-me el maldestre i negligentment deixar oblidat en qualsevol lloc un dels fulls del fals acte primer.
3: Saps què, Cliff? Estàs boig perdut.
2: Quiet! Finalment, sembla que arribem a un acord. Ell pensa i jo escric. Formem un equip de treball insuperable. Reconec que sempre li estaré agraït per ensenyar-me a continuar l'acte primer. Ara bé, no hi haurà cap inspector Hoover. L'advocat de Julian és el cinquè personatge. Volen assabentar-se què succeeix a l'acte segon? Començo. Escena primera. Julian descobreix que Wheeler està escrivint la seva trampa mortal sobre l'assassinat de Doris. Amb uns altres noms, és clar. Quan ho descobreix, Julian decideix fer creure a Wheeler que vol col·laborar amb ell. Tot seguit, va visitar el seu amic i advocat Peter Pilgrim. Espero que els agradi el nom del personatge número 5. Julian li demana que investigui el passat de Wheeler. Això ho fa amb premeditació, perquè Wheeler, sense pensar en les conseqüències, li ha confessat que té algun antecedent penal. Per descomptat, res amb massa importància. Escena segona. En tornar, Julian, amb l'excusa d'assejar unes situacions de l'acte segon que no veu massa clares, aconsegueix que Wheeler col·labori amb ell en el que, sens dubte, semblarà un homicidi en legítima defensa. És fantàstic, Sidney. Tot el que hem fet serà un èxit clamorós i jo no hi hauria pensat mai.
3: Ja n'hi ha prou.
2: Deixa'm acabar, vols? Després d'agafar una de les pistoles de la seva col·lecció, Julian dispara a Wheeler. Pobre Wheeler. Només era un angelet de qui el degenerat de Julian havia abusat.
3: Maleït fill de puta.
2: De sobte, apareixen Inga Van Bronk i Peter Pilgrim. Després de trobar-se a l'enterrament de Doris, s'han fet amics. Inga ha telefonat Peter perquè durant tota la vesprada no deixa de rebre unes vibracions molt negatives. Quan arriben, Wheeler, just abans de morir, els conta tota la veritat sobre l'assassinat de Doris i la relació de parella que manté amb Julia. Aquest, en escoltar les últimes paraules de Wheeler, se suïcida. Final i taló.
3: No hi ha escena tercera?
2: Doncs no. Per què una tercera escena? Els dos protagonistes han mort, per tant, la comèdia s'ha acabat.
3: Ho sento molt, però no m'agrada. Podria idear una tercera escena del tot necessària, fi que la teva comèdia tingui èxit.
2: Ah, molt agraït, senyor Bru. No cal que pensi més per mi, sap? Ja sóc prou gran per a pensar per mi mateix, d'acord? Ara, Sidney, faré la maleta i cridaré un taxi. Abans, és clar, agafaré tot allò de valor que pugui trobar en aquesta maleïda mansió colonial.
4: Clifford pren la jaqueta de Sidney, agafa la billetera i en treu tots els bitllets. Se'ls desa en una de les butxaques posteriors dels pantalons i deixa la billetera damunt de l'escriptori. De seguida, agafa la clau de les manilles i l'amaga en la mateixa butxaca.
2: Quan el taxi estigui esperant-me a la porta, just abans que me'n vagi d'aquí per sempre, et donaré la clau de les manilles. Sidney, promets que contaràs a la gent que quan m'has despatxat ho he acceptat amb resignació? Pensa que si confesses que t'he furtat diners o que t'he causat qualsevol altre tipus de problema, el seràs una gran polseguera, d'acord, Sidney?
4: Els llums de la casa comencen a fluctuar. S'apaguen i s'encenen una vegada i una altra.
2: Sidney, abans que ens quedem sense llum del tot, vaig un moment dalt a veure si trobo alguna joia. No tinguis por, torno de seguida. A més, et quedes amb una ambientació semblant a la de Carrer d'Àngel, com a tu t'agrada. Fins ara, et deixo sol.
4: En el moment que Clifford desapareix, Sidney s'allibera de les manilles, s'alça i s'acosta a la paret de les armes. Agafa una ballesta medieval de la col·lecció, la carrega amb una sageta i se'n va cap al peu de l'escala. En arribar-hi, dirigeix la ballesta cap al pis de dalt.
3: Cliff! Ho sento molt, soci, però m'has lligat amb les manilles del gran Houdini.
4: Sense dubtar ni un moment, Sidney dispara la ballesta. Gairebé al mateix temps, esclata un tir i l'arma que sostenia Clifford cau escales avall. Al cap de pocs segons, cau també el cos de Clifford, que queda immòbil al peu de l'escala. Sidney, que ha esquivat el tret de l'arma, s'acosta a Clifford i l'observa detingudament un instant.
3: Mort. Ben mort.
4: Els llums tornen a fer pampallugues. Sidney deixa la ballesta medieval on estava assegut abans. Després, recull les manilles i les torna al seu lloc de la paret. Fa el mateix amb la pistola que havia emprat abans. De sobte, comencen a tremolar-li les mans. Es toca la suor del front, pensa uns segons i s'acosta al cos de Clifford. L'arrossega fins a arribar a l'estudi i el deixa al costat de la destral. El cos de Clifford jeu a terra, immòbil, amb la sageta de la ballesta clavada just en el centre del pit. Els llums tornen a pampallugejar.
3: Per favor, no te'n vagis. Estimada companyia elèctrica de Connecticut, ara no em pots fallar, per favor. Mostra'm tota la teva força.
4: Sidney s'acosta a l'escriptori, recull tota la paperassa del damunt i després s'acosta a la llar. Mentre Sidney ho llança tot dins la xemeneia, la llum novament comença a fluctuar. Sidney s'ajup, agafa un misto i just en el moment que l'encén, els llums s'apaguen del tot.
3: Merda!
4: Sidney s'alça, es posa molt rígid i observa el seu voltant. De nou, s'acosta a Clifford i s'ajup al seu costat. Mentre la intensitat del foc va en augment, Sidney s'acosta a l'escriptori. Torna tots els diners que Clifford li havia furtat a la billetera i la desa a la butxaca interior de la jaqueta. Agafa la clau de les manilles i la llança. Mira al seu voltant. Tot seguit, s'acosta al telèfon, el despenja i marca.
3: Vinga, vinga, vinga, vinga. Disculpin, senyoreta, disculpin. Amb la policia? Gràcies. Sí, espero. Disculpi'm, és la policia de Milford? Em dic Brur. Vic als afores, a Rabbit Hill Road. Acabo de matar el meu secretari. Volia assassinar-me amb una destral medieval. Amb una destral medieval, sí. No penjo. Per favor, encara hi ha més. He assassinat el meu secretari amb una ballesta. També medieval, sí. Encara que no s'ho cregui, era l'única arma que tenia a l'abast. Deu pensar vostè que estic begut, però no he tastat res de res. I asseguro que tot el que estic contant és veritat. Quan vingui aquí, vostè mateix ho comprovarà. Ah, la llum se n'ha anat. Porti una llanterna. Em diuen Bru. Sidney Bru. Sí, el famós autor de Joc Assassí. Sí, també d'aquest i de tantes altres. El meu secretari es deia Clifford.
4: De cop i volta, de la foscor surt una mà que agafa Sidney pel coll i l'arrossega a terra. És Clifford, que malferit ha aparegut de sobte per darrere amb la sageta que duia clavada al pit a la mà. Amb totes les seves forces la clava al pit de Sidney. Una vegada, una altra i una altra més. Tot d'una s'atura. S'alça i es queda rígid amb els ulls desorbitats. Encara porta la sageta entre les mans i té el pit ple de sang. De sobte, cau a plom. Sidney es posa les mans al pit que ara també està cobert de sang. Panteja, es queda rígid i mor.

0: L'endemà. És una tarda ennuvolada. Les cortines són obertes. La destral, la ballesta i la jaqueta de Sydney han desaparegut. Els dos morts també. La xemeneia està apagada. Helga Tendorp toca la cadira on va morir Maira. Està captant imatges. Porter, al seu costat, l'observa.
1: Ells maten la senyora Brühl.
2: Què diu? Maira va morir d'un atac al cor.
1: Ells el van provocar. Primer mal que capto és d'ella. Acabo de veure com senyor Brühl mata noi.
2: Com? Però si el noi no ho podia...
1: Calli! Oh, senyor Brühl, mostra a la senyora Brühl l'obra del noi. Molt bona. Ell ve aquí per col·laborar, però el senyor Brühl el mata. L'ofega per furtar-li l'obra. Senyora Brühl ajuda senyor Brühl a amagar el cos del noi. Jo capto el mal i vinc. Quan torno a casa, el noi surt de tomba amb un pal a les mans. No, per favor, no. Jo vaig intentar detenir-lo. No. Per favor, no. Ell ha mort.
2: Déu meu, un assassinat fingit en provocar un de real. Vostè assegura que això és el que va passar?
1: Ja.
2: El fet que Clifford vingués a viure aquí tan aviat em va fer sospitar.
1: No hi havia cap obra.
2: Com?
1: Després el noi escriu tot el que ells han fet, però el senyor Brühl descobreix.
2: Perquè jo vaig veure com el jove tancava el calaix amb clau, és clar.
1: Té por. L'obra li portarà vergonya.
2: Clifford va escriure una comèdia amb ells com a protagonistes, comptant l'assassinat de Maira fill per Randa?
1: Ja!
2: Déu meu, qui no hauria tingut por?
1: Senyor Brühl, fingeix que vol col·laborar amb el noi. Tot un pla per furtar l'obra. El noi cau en trampa. Agafa la destral. El senyor Brühl dispara. Ja! Però bales no maten! El noi l'ha enganyat. Ha canviat les bales. La comèdia continua. Lliga el senyor Brühl amb cadenes. El noi desapareix. Les cadenes cauen.
2: Les manilles de Houdini.
1: Senyor Brühl dispara el noi amb fletxa a les escales.
2: Després l'arrossega fins aquí i deixa la destral al seu costat.
1: Crema l'obra.
2: Les cendres de la llar de la xemeneia.
1: Senyor Brühl, telefona a policia.
2: I mentre està parlant amb la policia,
1: el noi treu la fletxa del pit i ataca. Com jo vaig veure fa 4 setmanes.
2: Déu meu. Quina història. És molt millor que la de Joc Assassí. Tinc una idea. Se m'acut que podríem...
1: Què està pensant? Fer teatre amb tot això?
2: I tant! Té tot el que una bona comèdia criminal necessita. Un únic espai i 1, 2, 3, 4, 5 personatges.
1: Trampa mortal.
2: Ben dit, senyora Tendorp. Trampa mortal. M'agrada molt. Reconec que no vaig encertar amb el títol de la meva comèdia. Ningú no hauria anat a veure Frankfurter. Però ara tots cauran en la trampa mortal.
1: Ja. Veig el teatre. Dins, molts aplaudiments. Fora, molt de fred. Però cua molt llarga. molt, molt llarga. Entrades esgotades.
2: Déu meu, em faré famós.
1: Oh, sento molt, senyor Milgrim, però la idea és meva.
2: Seva? Com pot dir això, senyora Tendorp? És, millor dit, era la idea de Sidney i la de Clifford. Fins i tot ells la van dur a terme, queda clar.
1: Si jo no ho dic, vostè no sap.
2: Això és veritat. Sense vostè no puc fer res. A més, ha encertat el títol. Trampa mortal és seu. Però podria trobar-ne un altre.
1: Aniríem a mitges.
2: Ni pensar-ho. Ara mateix torno a casa i començo a escriure el meu primer èxit. Passaré mesos escrivint. Mesos. Escriuré durant les nits i els caps de setmana. Potser fins i tot m'oblidi de fer vacances. Senyora Tendorp, vostè només ha vingut i ha posat les mans sobre una cadira. Per tant, si jo escric, jo...
1: Si no comparteix diners, jo diré a la gent les telefonades.
2: Les telefonades? Quines telefonades?
1: Vostè parla a través de mocador. Canvia la veu i diu paraules brutes. Sí, quina vergonya. Un home com vostè, amb esposa i dues filles, millor dir tres, i advocat, telefonar i dir paraules brutes. Els seus amics, quix, quix.
2: Tafanera de merda. Ara veuràs.
0: Helga fuig cap a la paret de les armes. Agafa la daga. Es gira cap a Porter i va cap a ell.
1: Senyor Milgrim, això talla molt. Policia d'Amsterdam m'ha ensenyat autodefensa. Jo tinc molta força i gens de por.
0: Helga comença a empaitar Porter al voltant de l'escriptori i amb la daga a les mans. Porter fuig d'ella.
2: Però què fa? Però què fa, maleïda holandesa? Bruixa havies de ser.
1: A veurà.
2: Però deixi'm en pau. Deixi'm en pau. Berganta. Per culpa.

Fins aquí, Trampa Mortal, d'Aire Levin, en un enregistrament del 4 de veus de Radioteatre. Esperem que hagueu gaudit de la nostra audició d'avui i us emplacem fins la propera setmana, a aquesta mateixa hora, en una nova representació de teatre radiofònic.

0: Bona nit.
1: Figueres dona el tret de sortida a les festes de Sant Pere amb 4 dies plens d'activitats per a tots els públics. La ciutat viurà 4 dies intensos amb concerts, espectacles, cultura popular, activitats familiars, visites patrimonials i jornades de portes obertes per celebrar una de les festivitats més arrelades del calendari figuerenc.
2: Més informació a figueres.cat. Actualitat, festes de Sant Pere.
3: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar.
4: Sí, Ràdio Vila-sacra, sí!
5: Com?
6: Ones de llibertat a Ràdio Vila-sacra, 24 hores al dia.
7: Vine a les rebaixes de l'Espai Gironès i guanya entrades per l'Aquàrium Oníria.
8: Aquestes rebaixes, gaudeix dels millors descomptes a l'Espai Gironès i participa amb els teus tiquets de compra al punt d'informació. Sortegem 5 packs d'entrades Oníria cada setmana fins l'11 de juliol. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.
9: Anys i estàs amb la gent de Ràdio Vila-sacra. Avui...

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya. Un viatge en el temps.
2: De mitjans de comunicació n'hi ha tants i de tantes qualitats i possibilitats avui dia al món als quals accedir simplement amb un mòbil, que qui et digui que és líder d'alguna cosa t'enganya. No et deixis enganyar més, raona i tria el mitjà que més t'identifiqui, sense necessitat que et vulguin convèncer perquè són líders de res. Comencem a utilitzar el cervell correctament que falta fa al món.
3: Què pot haver-hi millor que un raig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
4: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
5: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.
6: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
7: La platja de l'Almadrava, de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, al Baix Camp, està tancada després que hi hagi aparegut una balena morta en descomposició. Platja de l'Almadrava, Manel Laborda.
8: La presència d'una balena en descomposició de més de 10 metres ha comportat la prohibició del bany a la platja de l'Almadrava, al terme municipal de l'Hospitalet de l'Infant, Vandellòs, al Baix Camp, molt a prop de la central nuclear de Vandellòs. Una parella de la Guàrdia Civil ha passat a primera hora del matí per tota la platja alertant els primers banyistes que no era recomanable el contacte amb l'aigua a l'espera de la bandera vermella de prohibició que coincideix amb la presència del cetaci mort ja molt a prop de la sorra. La platja de l'Almadrava de l'Hospitalet de l'Infant és una platja semiurbana a tocar de l'Ametlla de Mar que té uns 800 metres de longitud.
9: Recull informatiu Ràdio Vila-sacra.
10: Ràdio Vila-sacra, emissora per a tothom que n'està fart del de sempre.
11: La teva imaginació és lliure quan escoltes.
12: I gratis, gratis.
13: Recordi bé aquesta combinació.
14: Bueno.
15: No podré.
14: No podràs.
15: Sí.

0: Coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població?
1: Ràdio Vilassacra des de la capital del món.
0: Tota la informació relativa a la teva comunitat, d'una manera dinàmica i propera. Els temes més rellevants del teu entorn, allò que afecta el teu dia a dia, també de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a

0: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
1: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
2: A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
3: Propostes en xarxa.
4: Vivim en un món en constant transformació, on conviuen crisis globals, conflictes armats, emergències climàtiques i canvis tecnològics cada vegada més accelerats. Enmig d'aquest context, hi ha un festival que alça la veu per reivindicar la cultura com a espai de memòria, pensament i diàleg. El Festival Portal Blau es defineix com a un festival radicalment humà. La cita arriba a la 19a edició connectant música, arts, pensaments i paisatge mediterrani. Són els pilars fonamentals d'una proposta que fins al mes d'octubre s'instal·la a l'Escala i Empúries, a l'Alt Empordà. Podreu gaudir de concerts en escenaris naturals i històrics amb Sopa de Cabra, Judith Nederman i la Gio Sinfònia, Clara Peia, La Fúmiga, Helena Gadel i Manu Guix o Maria del Mar Bonet. També hi sentireu noves veus, com la de Maya Miranda, Roger Pedrós o Grego Tecno. Un cartell atractiu i variat que es complementa amb el cicle de conferències Mirades Blaves. És l'espai de pensament del festival on s'han programat 4 conferències sobre qüestions com la dignitat humana, el paper de les dones en la història o els reptes de la tecnologia i la ciència en el terreny de la salut. Hi podreu escoltar noms com Francesc Torralba i Carles Duarte, Caral Soler o Jordi Pigem. Entre el 16 de maig i el 17 d'octubre, 19a edició del Festival Portal Blau a l'Escala i Empúries. Més informació a portalblau.cat.
5: Bé, no?
6: El festival Sons del Món tornarà a convertir la Ciutadella de Roses en un dels grans epicentres musicals de l'estiu, amb un cartell de primer nivell. Entre les actuacions més destacades d'aquesta edició 2026 hi ha la cantant canària Rosana, que oferirà un concert molt especial el pròxim 5 d'agost. L'artista commemorarà els 30 anys del seu icònic disc, Lunes Rotes, un treball que la va catapultar a la fama amb èxits com El Talismán i Si tu no estàs. Aquest concert s'emmarca dins de la gira commemorativa que repassa els grans èxits de la seva trajectòria i promet una nit carregada d'emoció i nostàlgia. El concert tindrà lloc a la Ciutadella de Roses, un espai emblemàtic de la Costa Brava, que acull els principals espectacles del festival. Sons del Món destaca precisament per combinar música en directe amb un entorn patrimonial únic i una proposta gastronòmica vinculada al territori. La presència de Rosana reforça un cartell que enguany inclourà noms destacats com Pablo Alborán, Sergio Dalma, Joan Dausà i el retorn puntual de Gossos, consolidant el festival com una de les cites imprescindibles de l'estiu a Catalunya. Amb aquesta proposta, els Sons del Món manté la seva aposta per a artistes consolidats i concerts únics en un format proper, convertint cada actuació en una experiència exclusiva per al públic. Les entrades pel concert de Rosana ja estan disponibles a través dels canals oficials del festival.
3: ...100% Empordà.
7: Llançà acollirà la 5a edició de la Trobada Jove Comarcal aquest estiu 2026, que tindrà seu a Llançà i que tindrà per objectiu fomentar noves activitats, la convivència, el territori, la col·laboració i també la interconnexió entre joves de diversos municipis. La data anunciada per aquest estiu 2026 serà la del 23 de juliol i es prevé que hi acudeixin i hi participin al voltant d'uns 500 joves d'entre tots els municipis participants.